0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM, la de tota la vida.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
3: Per tu.
2: I per tots.
3: Escolta'ns.
2: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
2: Escolta.
3: Però tu, quin bany tenen aquesta casa?
4: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
5: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
7: dofins,
6: lleons marins i el nou Adventure Splash.
7: Si estuvo grans, plens d'emoció.
6: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: nit.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada navegar sobre la mar blava, escolteu aquest preciós poema que ens allunya de la terra per viatjar sobre les onades.
3: Hola, sóc Lucas Jan. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu Cançó de mar. I l'ha escrit Celilla Vina Niñas Olivella. L'he triat perquè m'agrada molt el mar. Quin gloc de llimona verda té el mar al mes de gener? Llisca la nau i la vela infla l'aire mariner. Adeu port, rosa i taverna. Déu em va fer mariner. Oh, quin blau de fondalada a l'agost per navegar. I com se endinsa la barca. I que hermós és el remar. Adeu, vinya, amiga, cara. Déu em feu home de mar.
2: Has escollit un poema preciós, Roxy. Moltíssimes gràcies per llegir poesia al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada. Que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc. I jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. A algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: «Vius al millor lloc del món. Pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges». Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, sóc de l'Empordà.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: Bona nit.
1: Bon preu i Esclat us ofereix aquest espai. 100% Empordà.
2: Sabies d'on ve l'expressió pelacanyes? Fa dos segles, a la ciutat de Barcelona, la gent sense ofici ni benefici es dedicava a tallar canyes a la vora dels recs que envoltaven la ciutat. Després s'agrupaven al carrer Tallers per pelar-les i fer escombres. L'expressió ser un pelacanyes la deien amb menyspreu i superioritat als burgesos que no tenien la necessitat de fer aquesta feina. Molt simpàtics, ells.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
7: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
6: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
4: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Quan comences coses noves.
8: Dilluns.
4: Quan necessites saber què passa.
8: Incendi a l'alçada de Paüls.
4: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.
9: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
10: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
11: Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins.

0: benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. I us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
1: Molt bé.
0: Grande. I avui tenim plat únic.
1: Sí, avui plat únic i plat fondo.
0: A veure, què tenim? Què tenim?
1: Avui farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
0: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
2: Encantat d'estar aquí de nou, ja, ja sóc un clàssic, no?
0: Ets
2: ja,
0: un clàssic,
2: un feligrès, ja, del programa.
0: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador... Recentment has publicat dos novel·les?
2: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
0: Espectacular, perquè dos de cop, a la deriva... O en castellà, és en castellà, llengua castellana.
2: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-lo al català.
0: Vale. I després, Senderos de Éxodo.
2: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
0: Uh-huh. I recentment també has guanyat un premi.
2: Un premi, bueno, un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
0: Estàs un fall,
2: a Hollywood.
0: Sí. Estàs un fall. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
2: Efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
0: Amb relats.
2: De la ciutat de Vic, sí.
0: Que grande. Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solen fer...
2: Mezcolanza, eh?
0: Mezcolanza. De passatges, veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, com es diu això? Ho anem alternant amb frases... Sembla bé?
2: Fem-ho així sempre improvisat,
0: frase.
2: Espontani.
0: Ai, per una frase, per un passatge.
2: Sempre per un passatge, va. Doncs mira, he portat aquí un llibre que és excepcional.
0: Com es diu aquest llibre?
2: Increïble. Es diu Ascesi, uh-huh. I és del senyor Nikos Kazantzakis,
0: okay.
2: Que és conegut sobretot per Zorba el Griego.
0: Ah.
2: Que fins i tot, si no recordo malament, hi ha una pel·lícula.
0: Sí, una pel·lícula.
2: Ja que sí.
0: Pel·lícula boníssima.
2: Doncs aquest llibre és molt curt. Mira, aquí té 100 pàgines justes, justíssimes. Uh-huh. És molt curt, però és d'una inspiració, Sergi. Jo no puc deixar de recomanar-lo. Increïble. Jo me'l llegeixo com a mínim una vegada a l'any.
0: Llibre de capçalera.
2: Sí, llibre de capçalera absolut. El peregrinatge de l'ànima des de la ignorància fins a la plenitud. Una mica té reminiscència, recorda una mica La nit fosca de l'ànima.
0: Sí.
2: De Sant Joan de la Creu. Uh-huh. Però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera.
0: Uau.
2: I sé que són paraules mayores,
0: pues sí.
2: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gazet.
0: Uh-huh.
2: I et sembla que agafem algun, sí, dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
0: El que et sembli.
2: Mira, aquí en trobem un que diu així, diu: estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
0: Uau. Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
2: No, clar.
0: No avançaràs gaire. No
2: avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud.
0: Mm.
2: Perquè normalment fugim. Fugim de les pors, fugim de les dificultats, i aquesta fugida que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant, però quan un pren la resolució de dir, això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí.
0: Mm.
2: La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
0: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de, quan volia travessar un pont i es va trobar el cavaller negre, no?, que era l'Ancelot, i aquest no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no, diu, no, jo lluitaré amb tu, jo vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo, desenvolupant al màxim els seus recursos, fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema, ara sigui bagatge.
2: I una benedicció, també, no? Que moltes vegades, no? Hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
0: Absolutament.
2: I aquí hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de la nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad.
0: Uh-huh.
2: Y que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperación e impotencia. Quan al final, spoiler, val, si algú vol llegir la nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum, però l'ànima, en la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
0: Que bo.
2: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat de la qual fora millor desfer-nos-en, i al final pot ser l'experiència més lluminosa, no?
0: Absolutament.
2: A posteriori.
0: Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només des de la perspectiva de l'evolució o creixement personal, ja sé que a nivell de vida pot ser incòmode, però si preguntéssim només des d'aquest prisma de creixement personal, escolta, tens la possibilitat ara de eliminar totes les experiències que al llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes. Ho faries? Què creus que diria la gent?
2: Jo no tinc manera de saber-ho.
0: Què diries tu?
2: Jo la majoria no. La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria. Potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
0: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
2: Vinga.
0: Mira, tinc aquí... aquí farem un trivial. Ja sabeu com funciona això. Jo dic una frase que va dir una persona molt coneguda i dono tres opcions. Ramon, tu també participes aquí, eh? A veure si endevineu qui va dir aquesta frase. La frase diu el següent. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és. Opció A, Anthony de Melo. Opció B, Donald Trump. Opció C, Antonio Blay. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és.
2: És que podria ser qualsevol dels dos.
0: Sí. Els tres, no?
1: Pensava que anava a dir dels tres.
2: Aviam, jo que he llegit bastant un dels dos, està molt alineat, però també podria ser l'altre. Jo firmo Anthony de Melo.
1: I el Blay.
0: Doncs Anthony de Melo. Sí, sí, però tot Blay també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
2: Hauria pogut ser perfectament, sí.
0: Què en penseu d'aquesta frase?
2: És així, efectivament, és així. M'hem anat recordat una altra d'en Robert Fisher que diu, patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
0: Que bonic.
2: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, i en dos casos hi ha un frec de l'ego, no? Aquest ego que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això i adonar-te que les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem, no tenim tant, experiències, que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera. De fer l'Anthony de Melo en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad, en parla molt sovint, d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. Diu, en el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. Diu, doncs el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te a qüestionar. I no donar-li tanta bola.
0: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
2: Ni de lo que presumes.
0: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens a davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre tot. Facis el que facis des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo com un piano.
2: Funciona totalment així i mira, just ahir mateix em parlava amb una amiga que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia que esclar, és que... i em deia que li posava límits, però des d'una posició de molt ressentiment, i dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem, l'activitat externa no és significativa de res. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada i que en tot cas actua des de la ignorància? I li pots posar el límit igual, però fer-ho des d'una desidentificació amb tots aquests sentiments reactius que tens cap a ella. No?
0: Absolutament, i el primer favor te'l fas a tu, perquè conviure amb estats de ràbia, de ressentiment, d'odi, de mal rotllo, és un desastre, perquè tu hi vius amb aquests estats, el que dones, tu dones, no? En canvi, poder viure des del perdó, des de la comprensió, des de l'amor, aquests estats també t'inunden a tu, per tant, és preferible 100%.
2: I que implica aquesta guerra, entre cometes, constant amb un mateix, no? Com diu la Laia Noguera, que aquí tenia un altre llibre que sortirà en un altre programa.
0: Bien.
2: Diu, he de lluitar contra mi. Diu, si no, em boicotejo.
0: Interessant.
2: Una mica paradoxal. Avancem.
0: Vinga,
2: amb Cesi.
0: Cesi.
2: Salvatore dei Nicos, cosa ens oquis. Diu així, el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat es comeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. Diu, quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
0: Uau! Uau! Vaya temazo acaba d'obrir el Nikos.
2: I amb sis línies, eh?
0: I amb sis línies.
2: Col·lega.
0: Què en penses tu?
2: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa. Molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme, no? Tot depèn de tu, tu pots tot, si no és cosa teva... Bueno, això té un límit, té un límit. I això on es veu? Per mi on es veu d'una forma més clara? Amb el sistema econòmic. Perquè sembla que l'acumulació desaforada no té res a veure amb la pobresa. És a dir, una cosa es desvincula de l'altra quan estan íntimament entrelligades. I aleshores aquí hem eliminat la dimensió ètica de l'economia. Hi ha gent que té unes quantitats obscenes de diners i ningú els senyala amb el dit com causants de pobresa. Al contrari, jo cada cop veig més gent, hòstia, com més millor, quina sort que té, i fins i tot els admira. Fins i tot els admira com si fossin un Einstein o un Gandhi. Quan simplement el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. I jo crec que això s'està perdent d'una forma perillosa.
0: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució és que si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu, seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim adonant-nos de que en essència som amor, i quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però clar, mentre l'ésser humà sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic a més se li escau com un mitjó, més a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
2: És el capitalisme, però clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu, hi ha tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu, la més estranya. Diu, per imitació, diu, la més fàcil. Diu, i per experiència, diu, la més habitual. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
0: De xino, sí.
2: Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Jo els dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, això serà una experiència. Viuràs el que és la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
0: Jo soc molt fan de la primera via, per això, eh? Potser no caldria limitacions del Congo.
2: S'ha d'estar molt atent.
0: Ho sé, però a triar no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència amb la persona que tens a davant. Llavors se't desperta una comprensió, una empatia, una sensibilitat que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat, o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
2: No hi serien. I mira, això em recorda un conte de Gandhi que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre, diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare, estranyada, marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada diu, bueno, li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, diu, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, bueno, diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
0: Espectacular.
2: Clar, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona?
0: No, tampoc serà creïble.
2: I això és una crítica implícita al sistema escolar,
0: sí, sí.
2: Eh?
0: Sí, sí, ho sé. Sé que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles, però sí, de fet és la millor... És la millor manera, no?, l'experiència personal. Perquè si no, per molt que comprenguis,
2: Però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, la que no prové del que tu has integrat.
0: Sí, estem d'acord, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
2: Som-hi.
0: Va, vinga. A veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Montecristo. B, Ava Gardner. C, Louis Hay.
2: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
0: Home, el conde de Montecristo ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú.
2: Bueno, però potser va ser una revelació final pels que no l'hem llegit.
0: Però la novel·la no surt, eh? Això.
2: Ah, aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Louis Hay.
1: I a Louis Hay anava a dir també.
2: Sí, vinga.
0: Ah, exacte, Louis Hay.
2: Pues, sí, vamos, el todo por el todo.
0: Acertada. Què penseu d'aquesta frase?
2: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica, eh?
0: Que estem en una incultura del perdó, també, eh? Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, te'ls estan menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu, perquè tu eres un presoner d'aquests estats.
2: Sí. Ara, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, està gratuït a YouTube, és un fons negre i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pegava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va ensenyar què era estimar. I diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres li comencen a caure llàgrimes, però... I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
0: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lumera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
2: I en anglès, que és forgive.
0: Exacte. No? Vull dir que és un acte d'amor incondicional. No hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, pues simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar. No? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
2: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo... Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
0: Uau.
2: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
0: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa aquesta.
2: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària. El subtítol d'Ascesis és Salvatores Dei. És a dir, els salvadors de Déu.
0: Que boníssim.
2: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Kazantzakis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
0: Que bo. Que diferent de la mirada potser catòlica i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
2: No, ja està la dualitat, no?
0: Claro, ja l'hem parida, perquè si jo ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
2: No és possible. Clar, llavors aquí es comença, a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge que, si no tingués aquesta idea motriu, te'l podries estalviar.
0: Absolutament.
2: No? El peregrinatge de jo soc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari, el viatge, que ja entraríem
0: en un altre tema.
2: Entraríem en un altre tema.
0: Sí, sí.
2: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser agafem una drecera.
0: Pues no estaria gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
2: 10 minuts, no hi ha una altra trivial, rapidet? No?
0: Fem una altra trivial, va, fem una altra trivial. Sí, vinga, sí, va, dale, vinga, trivial, trivial. Per exemple, diu, no vaig venir aquí per encaixar, vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
2: Ah,
0: no és mal. L'únic problema és que les tres respostes, les tres possibilitats són dones, però bueno. A, Anita Morjani. B, Alaska. C, Isabel Ayuso.
2: Anita Morjani, no?
0: Sí. Bueno, Alaska té una cançó que estarem en aquesta línia, eh?
2: No sí, sé. A quién le... No?
0: Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
2: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar en un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal.
0: Val molt la pena.
2: Increïble.
0: Sí. Què penseu d'aquesta frase?
2: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
0: No, per integrar, no?
2: Sí.
0: Però clar, no, sí, ostres, a mi sempre dona la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones de que sense tu el món estaria incomplert, t'adones de que, i quan dic el món dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú, és impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
2: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat ja en aquest programa, de George Bernard Shaw, que deia el trist de la condició humana és que tots som monarques però tots estem fora del nostre reial.
0: Sí, és brutal, aquesta.
2: Jo, clar, que sí que hi ha pors, clar, hi ha moltes pors, perquè clar, llavors un es veu obligat, si un pren la determinació de ser qui genuïnament és, clar, es trobarà amb l'estatus quo, amb els formalismes, amb totes les pors dels altres que d'alguna manera se li tiraran a sobre.
0: Totalment.
2: Però és que, esclar, llavors és quan un posa la balança, no? Diu, què em surt més a compte? Mm. Val la pena viure una vida inautèntica? Mm-hmm. Val la pena? I ara que més d'hora que tard un se n'adona que no.
0: Sí.
2: I que si has de pagar el preu amb certes comoditats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demanes que saltes o no saltes.
0: Sí, també hi havia Gurdjieff que deia que un ha d'aprendre, no sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
2: Fer-ho veure,
0: sí, exacte.
2: Perquè
0: a vegades no interessa, més que ara per simplificar-te la vida. Eh? Sí, i tu pots anar fent el teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, en certa manera.
2: Necessària.
0: Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
2: Som-hi. Doncs som-hi. Mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
0: Okay.
2: Ha estat un dels temes recurrents del llarg del programa. És un conte que està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
0: També hi ha una pel·lícula.
2: Que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu, ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? La petita ànima va respondre, sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud, va dir, efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir, ostres, això és fantàstic. Però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir, però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí. Diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores va dir, mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. Com? Va preguntar l'ànima.
0: Com?
2: Dijo un Déu una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. Ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Diu, se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor? Va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Diu, crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor. I així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí. Diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú? Va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira, mira al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes

0: que es tornés en obscuritat i en densitat. Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo. Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. Diu, agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut. I l'ànima diu, ostres, diu, moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi i sabràs què passarà. Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, em recorda de qui sóc.
1: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
0: És increïble. És increïble, no? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de Kazantzakis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler aprendre d'elles.
1: És que, clar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor? Si no has viscut ni experimentat res que no sigui amor, és impossible.
0: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, no, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios, tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum, hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
1: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
0: L'Iscariot.
1: Sí, que des de perspectiva pues catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada Judas fa un gran servei.
0: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
1: Que bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Donim un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
0: Un altre passatge?
1: Vinga, va, dale. Perdona, aquest conte que has llegit, com es titula?
0: La petita ànima i el sol.
1: La petita ànima i el sol.
0: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre.
1: Va.
0: Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
1: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
0: Va, doncs per seguir amb aquesta línia, Nikos Kazantzakis ens adverteix: sigues sempre inquiet, descontent, indòcil. Si un costum comporta comoditat, arrenca'l. El pecat més gran és la satisfacció.
1: Uau. És a dir, el qüestionament permanent, que és l'única manera d'evolucionar de forma permanent.
0: És l'única manera. I, de fet, si agafem Freud, que jo ara fa poc vaig acabar Más allá del principio del placer, que ell revisa els seus impulsos de vida i de mort, Eros i Tànatos, ell arriba a la conclusió que buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar, el plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
1: La mort.
0: La mort, efectivament. Mm-hmm. Llavors, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. No? I, bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
1: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase.
0: Vinga,
1: última
0: trivial.
1: Frase. Trivial.
0: El pote de 2.000 euros.
1: Pip. La frase diu així: només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions. A. Jorge Javier Vázquez. Algú que no jutja mai. B. Arthur Schopenhauer. C. Jiddu Krishnamurti.
0: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo aposto fort per Krishnamurti.
2: Jo igual.
0: I podria haver sorpresa, però...
1: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
0: Podria arribar-ho.
1: Té unes arrels...
0: Sí, es va estudiar molt el budisme...
1: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot...

0: i comprensió, perquè quedes amb la teva, amb la teva, amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
1: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
0: Wow.
1: La mena d'estar en alerta passividad, és a dir, oberta, el que passi, però alerta.
0: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
1: La presència.
0: La presència.
1: Hi ha alerta i hi ha passivitat. Exacte. Simultàniament.
0: Exacte. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
1: Encantat d'estar aquí, com sempre.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: ni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música, ràdio i periodisme.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Ara, propostes comercials, sensacionals.
5: Amb el manteniment del servei tècnic oficial de Saunier Duval, s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es.
6: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprèn-te. Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta i viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a Rumbus.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Dios mío, qué maldita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando segura, tan junto a dolor. ¡Ay! ¡Mamá, ya la araña que a mí me picó!
1: Passió i ganes cap a la cultura popular.
2: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
3: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
2: masifill.com.
4: Un viatge en el temps.
5: Temps ara per fer una mica de memòria.

0: Marcos da Legenda. El Parc del Foix està situat a l'Alt Penedès. És conegut pel seu magnífic pantà, que aporta al paisatge un punt màgic i misteriós. Però no és exactament aquí on s'ambienta la seva llegenda de la Cova d'Or. Fa un temps es creia que entre Foix i Clariana hi havia un tresor amagat en un pou conegut com la Cova d'Or. Un dia, un cavaller va demanar a un vailet que el guiés fins a la famosa cova. El noi, que l'esperava fora, va veure que començaven a sortir moltíssims cargols de l'interior. De seguida, també va aparèixer el cavaller, amb dos serrons farcits de vés a saber què. I va ordenar al nen que s'omplís les butxaques d'aquells animalons i se n'anés de pressa. L'Anna Mascaró és educadora ambiental i a través de diverses activitats ensenya als nens la biodiversitat d'espècies i vegetació del parc. I quina millor manera de fer-ho que a través de contes i llegendes. Benvinguda, Anna.
1: Moltes gràcies.
0: Anna, és habitual trobar el cargol relacionat amb la bona sort?
1: Sí, és una d'aquestes llegendes o històries que expliquen, que potser la gent no coneix massa, però ho relacionen d'aquesta manera. Realment els cargols són uns animals que són molt propers a nosaltres. Ja els nens des de ben petits, doncs canten la cançó de Cargol treu banya. Però si te'ls mires bé, són uns animals una mica estranyots. Són uns animals que es desplacen molt lentament, que van molt a poc, que es construeixen la seva pròpia casa, que arrosseguen sempre al llarg de tota la seva vida, que a vegades són difícils de veure, però que hi són, en el bosc i a la muntanya, També cal dir que últimament, els darrers anys, cada cop, la quantitat de cargols que trobem en el bosc, que trobem a la muntanya, és inferior, degut doncs, a la quantitat de pesticides que es tiren en els camps i també per aquesta sequera que anem arrossegant al llarg dels darrers anys.
0: I vosaltres feu buscar cargols als nens quan organitzeu les activitats del bosc?
1: Bueno, nosaltres quan organitzem les activitats, sempre amb els nens, amb tots els infants i també amb els adults, doncs els diem que s'ha d'anar molt de respecte amb la flora i amb la fauna que trobem en els nostres boscos, perquè realment són un tresor. Llavors nosaltres els cargols doncs, els podem identificar, els podem observar, però el que no fem és manipular-los ni ens emportem cap a casa, perquè en el lloc on han d'estar doncs és en el bosc, a la muntanya, en el seu hàbitat,
0: I tenim al parc altres animals de llegenda semblants als cargols?
1: Podríem tenir uns quants animals de llegenda. El que sí que tenim són animals molt importants. Per exemple, jo destacaria una espècie protegida que tenim en el parc, que és l'àliga cuabarrada, també coneguda com a àliga perdiguera, i és una espècie molt i molt protegida que, per sort, doncs, la tenim present en el parc del Foix, l'àliga cuabarrada. I, per tant, també podríem dir que és un tresor com un animal de llegenda que podríem tenir, que encara es conserva a les nostres contrades.
0: I què ens pots dir de les coves, que també és un element important d'aquesta llegenda? Què tenen de llegendàries les coves?
1: Bueno, les coves sempre són llocs misteriosos, no? Perquè generalment són llocs foscos, que tu hi entres, i a vegades els animals que viuen dintre les coves ja són animals cavernícoles, especialistes en viure dintre les coves, i per tant animals diferents que els que podem trobar en un alzinar, en una pineda, I llavors entrar en una cova sempre és un misteri, perquè no saps què t'hi trobaràs. Tota la zona d'aquí al Parc del Foix doncs, també és una zona on hi ha petites coves, petites baumes, perquè aquestes muntanyes doncs, estan fetes de roca calcària. La roca calcària és una roca que al llarg dels milers d'anys, per acció de l'aigua de la pluja, en mica es va dissolent, i per tant a través de fissures, a través de petites escletxes a la roca, es poden anar formant aquestes coves. I a vegades a dintre les coves també és un bon refugi on s'hi amaguen ratpenats. Els ratpenats també és un d'aquests animals una mica llegendaris, no?, a vegades, però també els ratpenats són uns animals protegits i que troben refugi i a dintre de les coves.
0: El marrec va córrer cap a casa i quan va arribar es va endur una grata sorpresa. Els cargols s'havien convertit en monedes d'or. Des d'aleshores, molta gent ha visitat la cova, però mai més ningú no ha trobat ni cargols ni monedes d'or. Parlem de coves, de ratpenats, de cargols. Pot ser que al Parc del Foix hi trobem una gran diversitat d'elements potencialment màgics? No sé si per la geografia o per la flora i la fauna característics del parc.
1: Sí, jo diria d'aquesta manera, eh? Sí, sí, sí, que tant de plantes com d'animals podríem considerar que n'hi ha uns quants de màgics, no? A més, a part del Foix, l'altre element màgic, podríem dir que té, és el pantà del Foix. El pantà del Foix és la zona humida més gran que tenim aquí al Penedès, per tant, és una zona doncs, important, refugi d'aus migratòries i d'ocells aquàtics, i per tant és una zona també important. Aquest punt, en els llocs on hi ha aigua, sempre és un lloc una miqueta especial, eh? I també és un lloc una mica com de misteri, com de llegenda, eh?
2: Ara que mencionaves el pantà del Parc del Foix, que és molt conegut, hi ha llegendes relacionades amb aquest pantà o amb altres espais del parc?
1: Bueno, llegendes en concret relacionades amb el pantà no en coneixem cap. Sí que podríem dir que potser a partir d'ara podríem començar-nos a inventar alguna llegenda, eh? Perquè aquests darrers anys una de les espècies que ens ha aparegut en el pantà, un peix d'aquests introduïts, que és el silur, que és un peix que és molt gran i que se'n comencen a veure en el pantà de Foix, podríem dir una miqueta per mala sort que es comencen a veure, perquè no hi hauria de ser, un d'aquests peix introduïts que ens ve d'altres zones, i és un peix que és molt gran, que pot arribar a fer 2 metres de llargada. I, per tant, veure aquest peix, doncs potser sí que et pot arribar a pensar en que poden existir monstres, no?, en el pantà de Foix, per exemple. I altres elements màgics que podríem trobar en el parc, doncs jo em fixaria sobretot en les plantes. A vegades hi ha plantes que no hi dones la importància que tenen. Aquí tens plantes remeieres, plantes medicinals, molt conegudes aquí a la nostra zona, i aquestes plantes tradicionalment doncs s'han utilitzat per curar alguns mals, eh? Per tant, també tenen aquest punt de màgia, no?, aquestes plantes, podríem dir.
2: Vaja, tenim una gran varietat i diversitat d'elements màgics i llegendaris en aquest parc. De monstres sembla que no, malgrat que acostumen a estar bastant associats a pantans i a llacs, no? Com per exemple la llegenda del llac Ness a Escòcia. Jo crec que el pantà de Foix ara faltaria crear una llegenda que parlés d'algun monstre del pantà de Foix.
1: Sí, sí, sí. Bueno, algunes vegades amb els nens, no?, quan fas alguna activitat, ells també tenen idees molt, molt imaginatives, i jo crec que amb tota la canalla podríem arribar un dia a construir una nova llegenda, no?, d'aquests animals fantàstics que podrien viure en el pantà de Foix, eh?
2: Però de moment, Anna, ens quedem amb la llegenda de la Cova d'Or, que jo crec que ens haurà sorprès a molts, perquè segur que tots havíem escoltat que elements com les faves es podien convertir en monedes d'or, però amb cargols crec que no era tan conegut o tan habitual, malgrat que hem descobert que és bastant de la nostra terra, i sobretot bastant d'aquest parc de llegenda, el Parc del Foix. Has escoltat el podcast Parcs de

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: En el 107 de la FM.
2: Mal de cap, tos, febre, dolor muscular.
3: Avui una mica de tot.
2: Tenim la millor recepta. Vagi al seu centre d'atenció primària.
3: Gràcies pel consell, però avui diumenge està tancat.
2: N'estàs segur? Molts centres obren el cap de setmana i també de nit.
3: El meu centre d'atenció primària tanca els diumenges.
2: El meu no tanca. Potser està a prop de casa seva.
3: O potser no.
2: Però segur que en té un d'obert a prop. Segur. Truqui al telèfon de Sanitat Respon i li diran quin. Informa't al telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 del centre d'atenció primària que tens més a prop. Generalitat de Catalunya. Tanca els ulls.
4: És l'hora del pati.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Quines sensacions et queden al sentir això?
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
10: Xavier, quin goig tornar-te a sentir. Jo estic molt contenta de tornar-vos a sentir tots, però jo no tinc cap cosa per explicar, però estic molt contenta de sentir-vos. Ai, que en saps tu, de Xavier, de coses, i les saps dir tan bé que a mi em fa enveja això, eh? Algun dia explicaré algun acudit de les meves filles. Ara estic a casa tranquil·lament, eh? Encara coso, Xavier. Jo no tinc l'edat de jubilar-me, eh? Quan em jubili, encara intentaré, que no me'n sortiré, d'aprendre anglès. Perquè estic molt enfadada amb l'idioma anglès, perquè els diaris no ho posen, no ho tradueixen, i jo em quedo sense saber què volen dir. Molt bé.
9: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
11: 107 de la FM.
12: De tota la vida.
13: Busca veu, oi?
12: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.

0: I parlant d'emocions.
1: 91.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai,
5: ai.
4: I ara? Sabies que...
5: Sabies que al desert d'Atacama, a Xile, hi ha un lloc tan sec que simula les condicions de Mart? Aquest desert, considerat el més àrid del món, té zones on no plou durant dècades i algunes parts no han vist una gota en segles. En una àrea anomenada Yungay, la manca d'aigua i les condicions extremes són tan similars al planeta vermell que la NASA l'ha fet servir per provar rovers i estudiar com podria ser la vida a Mart. El més fascinant és que, malgrat aquesta aridesa, han trobat microbis vivint dins de les roques de sal, supervivents extrems que fan servir la poca humitat de l'aire per existir. Aquests organismes, anomenats endòlcids, són una pista sobre com podria haver-hi vida a altres planetes. A més, el terra d'Atacama és ple de nitrats i perclorats, compostos també trobats a Mart, cosa que reforça el paral·lelisme. Científics de tot el món visiten aquest lloc inhòspit per entendre millor els límits de la vida i preparar-se per a futures missions espacials. És com tenir un trosset d'un altre planeta a la Terra.
4: Sigues intel·ligent.
6: Fer volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
4: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
3: Quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
4: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
5: Informa't amb el 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
6: Molt bé, no?
7: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, córrer. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà no arriba a la renda mitjana catalana i és la comarca més pobra de Girona. Castelló d'Empúries se situa entre els 10 municipis de Catalunya amb la renda per habitant més baixa. El castell de Sant Ferran de Figueres amplia l'oferta nocturna i diurna d'estiu i millora l'accés a les cisternes. La fortalesa, la més gran d'Europa, ofereix visites, espectacles i rutes amb vehicles elèctrics. Cabanelles, Lledó i Navata engeguen un procés compartit amb el veïnat que culminarà amb la Ple Quilti 2026, que se celebrarà a la tardor el 16, 17 i 18 d'octubre.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Cugat Ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, d'evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí. Nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
14: És l'hora del pati.

0: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Achato réplicas, es que no mai. Por 4, mesa 24, mesa 11. Rollitos, sanguchitos al ajillo.

0: Bé, és moment de posar-nos a cuinar i amb moltes ganes, amb molta il·lusió, perquè tenim dos cuiners que ens fan agafar il·lusió i ganes de cuinar realment. Joana Molins, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I Ventura Cantó, bon dia. Tots dos, doncs, aquí a punt per oferir-nos doncs, aquests plats que ens els fan doncs, veure de la manera que ens ho expliquen tan fàcils i de tan bon fer que hasta aquí no li agradi cuinar, doncs ho farà. I si jo parlo per bé una mica, així, ara sí. Que no ens escolta ningú. Va, vinga, qui és que ens diu ara doncs, el primer plat que ens porteu? Perquè a mi me teniu intrigada,
2: Jo avui porto el primer plat, un sí. Plat de cullera.
0: De cullera, va bé.
2: I per agafar energia amb aquests dies de fred.
0: Molt bé, fantàstic, sí. Plat de cullera. A mi m'encanta aquest plat
2: jo,
0: de cullera.
2: Jo, ara aquest temps també.
0: Però molt. És que és disfruto més d'aquesta època de l'any, no sé vosaltres, que no pas ben bé l'estiu.
2: Ah, no, no, cada cosa al seu
0: sí,
2: lloc.
0: Sí, doncs jo el plat de cullera, i això que no tinc gaire gana, i disfruto, m'agrada sí, el plat de cullera. Sí, va, vinga, Joana, anem
2: mira,
0: amb aquest plat.
2: Porto estofat de mongetes del ganxet.
0: Hola, Gui, hola, sí, molt
2: sí.
0: Bé.
2: De proximitat, les mongetes, com diem sempre.
0: Sí.
2: I, bueno, ingredients per 4 persones ja. Són 400 grams de mongeta blanca, all, una fulla d'orer, llavors per sofregit, ceba, tomàquet natural 4 cullerades, i llavors hi posarem xistorra o xoriço, el que us agradi, 6 salsitxes, 3 talls de cansalada aviada, botifarra negra d'aquella rodona, uns tallets, un raig de vi ranci, sal, aigua i un pols de sucre per aquesta tomaca.
0: Joan, això és potent, Joana, eh? Potent, això potent, ja és potent, potent. Ventura, què et sembla?
2: Sí,
0: que
2: ja.
0: Farem forces amb sí, aquest àpat, eh?
3: Espera, avui serà tot d'estiu.
2: Tot
0: vinga, va, Joana, posa't-ho
2: bueno,
0: a fer.
2: Jo les mongetes del ganxet sempre, totes les mongetes els acoca amb l'olla de pressió, si no en teniu, la normal. Els posem sempre amb remull el dia abans, però ni amb sal, ni amb bicarbonat, ni res. L'aigua, aigua això, si mineral o d'aquesta filtrada.
0: Ah, val.
2: Perquè va més bé. Llavors els deixeu i llavors si els poseu a l'olla de pressió, jo el que faig és que els poso amb el foc ben baix i quan van a començar a bullir, tanco l'olla i llavors conto 25 minuts.
0: Ja està.
2: Ja està. Tanques i ho deixes un parell d'hores o tres. Llavors obres l'olla i llavors agafes una cassola, la que tu vulguis fer, i fas el sofregit d'una ceba mitjana. Quan tens la ceba ben rossa i poses les cullerades aquestes de tomaca, ah no, primer de tot agafo tota la carn, la xistorra, la salsitxa, la cansalada i la botifarra negra, i ho passo per la paella.
0: Si és de pressa, no? Potser no gaire.
2: Sí, bueno, la cansalada a mi m'agrada ben rosseta.
0: Val.
2: Llavors ho separo, ho trec, i amb aquest suc que he fet això hi faig el sofregit. Aquest sofregit de la ceba i la tomaca, aquest raig de vi, llavors hi poseu una mica de gra de sucre per treure aquest acidor d'aquesta tomaca, i llavors com tingueu tot això fet, com que ja teniu la mongeta cuita, li poseu i el suc mateix de la mongeta és el suc que posarem en aquí.
0: Ah, està bé.
2: Aquest suc mateix de la mongeta, que ja hi hem posat sal, la sal si un cas modereu-vos una mica perquè llavors ja ho rectificareu.
0: Exactament, molt bé.
2: I llavors ho deixeu un 20 minuts i ja ho podeu servir.
0: Ah, molt bé.
2: Llavors jo quan faig això faig plat únic i una amanida de lo que us agradi. Jo m'agrada molt l'escarola, ara aquest temps d'escarola. I això.
0: Home, esclar, a veure, posant-hi la cansalada, posant-hi la botifarra negra, posant-hi tots aquests productes, a veure, això té xitxa bona i xitxa, doncs, per donar-hi força, eh?
2: Sí.
0: Molt bé. Repetim, Joana, doncs, aquests ingredients que hi posem.
2: Sí, doncs, els 400 grams de mongeta blanca, els alls, una fulla de llorer. Els alls ho podeu bullir, la mongeta amb aquests alls i la fulla de llorer, si us agrada. Si no us agrada, sense. Llavors la ceba, per fer el sofregit, la tomaca natural, 5 cullerades, la xistorra, uns talls, vosaltres mateixos, mitja o una, bueno, depèn del vostre gust.
0: Exactament.
2: 6 salsitxes, jo hi poso 6, 3 talls de cansalada aviada, tallada ben petita, ben rosseta, i la botifarra negra, aquesta de ganxo, que també jo la fregeixo, i llavors com que ho separo queda molt sencera. Un raig de vi blanc, sal, aigua i un pols de sucre.
0: El vi blanc, quan has dit que
2: el vi blanc sempre li afegim com tenim la ceba. Dale. Abans de tirar-hi la tomàquet, la ceba ben rossa, i el vi blanc que t'acaba d'enrossir aquesta ceba.
0: Dale, perquè acabes de fer...
2: I llavors hi posem la tomàquet. I llavors en, aquest, en el sofregit aquest hi anem tirant una mica de suquet d'aquest, anem fent que la tomàquet ens quedi ben, ben confitat tot, i com us sembla que ja està, doncs hi tireu
0: aquest
2: les mongetes i això.
0: Aquest secret dels sofregits, que tots dos sempre ho dieu, que quedi tot ben,
2: ben
0: confitat
2: passat,
0: i
2: ben,
0: poc a poquet.
2: Poc a poquet.
0: No anem de pressa.
2: No anem de pressa,
0: eh?
2: Sí.
0: Jo, ara, com anaves comentant això que feies bullir, Joan, a les mongetes en l'olla pressió, jo vaig tindre un susto amb el fer morir, ja t'ho pots imaginar, que se devia posar més aigua del compte, no sé com devia anar, que se me va tapar el que és el
2: pitor,
0: sí,
2: i
0: em va explotar l'olla pressió, que em va quedar tota la cuina, que ara sembla que ho vegi ara carregada de mongetes.
2: A mi em fa una mica de respecte, però sempre s'ha d'omplir allà on te diu, però bueno, quan cous aquestes mongetes, res, perquè l'aigua, penseu tant si els feu amb una olla normal, com aigua poca, perquè les mongetes ja han estat tota la nit, o sigui que només han de cobrir dos dits, dos dits de través,
0: sí,
2: no de llarg,
0: sí, sí, sí.
2: Perquè llavors si no quedi galit aquest fesol, perquè és clar tota la nit ja, perquè
0: ja
2: ara mateix diuen que els fesols no s'han de posar en remull, però amb la sequedat que hi ha, si tu el poses directament i aquell fesol no ha agafat, i a més llavors aquella aigua jo la llenço i poso aigua neta, no ha agafat, no s'ha inflat, a mi no, crec que no quedaria bé. Jo sempre ho poso en remull,
0: Molt bé.
2: Sempre.
0: Doncs bé, que tinguem cura amb, també a l'hora de coure'ls i posar la mida exacta d'aquests.
2: Si la fas amb una olla normal, normalment l'aigua es... es veu molt més, llavors has de tenir una mica d'aigua a punt i n'hi has de tirar una mica, perquè l'olla de pressió, el bo és que tota l'aigua tot queda allà dintre, i si tu hi poses un litro, n'hi ha un litro, no s'evapora, encara que faci vapor.
0: Molt bé, molt bé, doncs bons consells, i el tanto, perquè jo no n'he cuit més per això, ja ho he fet sempre ara amb l'olla normal, perquè me vaig espantar molt. Ventura, vinga, anem cap al teu plat.
3: Doncs mira, avui fem dos primers, dos segons, representa.
0: Doncs vinga, a veure, això cada un, segons la gana, Ventura,
3: un
0: se pot fer saber o no.
3: Un ragú amb patates i escarxofes.
0: Un què, un rebús?
3: Ragú.
0: Ragú.
3: És un estofat.
0: Ah, val.
3: Un estofat de vedella. Amb patates i escarxofes.
0: I per què es diu ragú?
3: En diuen ragú.
0: En diuen ragú.
3: Com diuen un estofat.
0: Val.
3: Com un fricandó, com una vedella amb bolets.
0: Ah, val.
3: Més o menys, es diuen noms així. Jo, a vegades parlo perquè és, diguéssim, de noms... d'hotel, el que fèiem abans. Dèiem un ragú per no dir estofat de vedella.
2: Perquè quedi més fi, perquè ara... Sí, els
3: queda
2: distracen.
3: Més allò,
2: Però a vegades has dit, a veure què et portaran i com ho tens, dius, ah, això és això, ah, bueno...
0: Oi, a vegades, per veure si agradarà un plat, dius, escolti, a veure, què és això?
2: Què és això? Sí.
3: Em diuen el nom, així, per dir...
0: Vinga, Ventura.
3: Per dir un estofat de vedella o el que sigui. Farem mig quilo de vedella, que pot ser de vedella de segona, que és així, és més barat. Esclar, ja no vas a tirar que tiris una llata, tiris un el tall que es pela, tot això que és més car, fas amb vedella aquest de segona. Oli, sal, pebre, farina, un vas de vi blanc, patates, escarxofa, ceba i tomàquet per fer el sofregit.
0: Opa, Déu-n'hi-do, eh?
2: Molt bé.
0: Bueno, molt bé.
2: Bon sofregit.
3: Farem la vedella tallada a quadros, tallada a quadros, enfarinada i fregida.
0: Val.
3: Ja la poses a part amb una cassola i veta. A part, fas el sofregit de la ceba i la tomàquet, com estigui sofregit, amb el vas de vi blanc, perquè es faci molt bé.
0: Allò que dèiem, a poc a poc,
3: ara,
0: i paciència i companyia.
3: Sí, perquè, dic vi blanc, perquè si pos el conyac queda més fort, queda, diguéssim, no, queda més cremat.
0: Val, molt bé.
3: Com ja ho tens posat tot junt, fas la patata, que hi ha gent que fa la patata fregida. Jo no, jo m'agrada la patata escarxada, que a més amb el ser farinós, el ser el d'allòs de la patata, la pècula, queda més gustós amb la patata, amb el d'allòs de la vedella. Que vagi bullint la patata amb la vedella.
0: Quan has dit de patates, Ventura?
3: Tres de patates per quatre
0: segons
3: persones.
0: Com...
3: Per quatre persones. Per després allà hi afegirem l'escarxofa. Com ja ho tinguis tot que va fent, agafes l'escarxofa, la neteges, agafes l'escarxofa, la talles, com la tens l'escarxofa tallada, la fas... L'escarxofa tallada a la meitat, tres talls.
0: Sí.
3: Sis talls així, llargada d'ai. enfarinada i frigida, que és així. I tu se li afegeix al final.
0: Val, al final de tot, l'escarxofa.
3: L'escarxofa, que faci bullbut amb la patata i amb la llos, i ja està. I ja es faci el bon... És com un estofat.
0: Sí.
3: Que no vols fer amb l'escarxofa, fas com, a, com un tipus de la jardinera.
0: Sí, amb pastanaga, pastanaga i coses d'aquestes.
3: I després... ho fas diferent de manera. Ho fas un esclar. Una cosa és fer la vedella amb bolets o la vedella a la jardinera i l'has de fer aquest ragú, que és com un estofat, però fet així amb l'escarxofa i la patata.
0: Escolta'm, Ventura, aquí, per exemple, la pastanaga ja no n'hi poses.
3: No, n'hi poses.
0: Eh? Perquè, esclar, com és la jardinera, hi vas afegir més coses, més verdura...
3: La jardinera hi poses i... el pèsol, hi poses, sí. Poses, pots posar-hi xampinyó, pots posar el que vulguis. És més, és per fer a la jardinera, que diuen.
0: Molt bé, molt bé. Doncs dos àpats que realment tots dos són de cullera, diguem-ho així.
3: Com un dia, no, com avui.
0: Escolta'm, que va molt bé. No. Última hora fas un sol plat, eh?
2: Sí, sí. I és bueno, molt bo, l'estofat aquest amb patates, és boníssim.
3: Això que diu la Joana també amb aquest plat hi pot posar una amanida abans o el que sigui, després l'estofat.
0: Molt bé.
3: Ja és un primer i un segon lloc.
0: Fantàstic. Doncs quins cuiners que tenim aquí en els fogons hivernamentals. Ventura, ens expliques altra vegada...
3: Sí. El mig quilo de vedella, ja ho dic que pot ser vedella de segona, que diu que és més barat, oli, sal, pebre, la farina, el bas de vi blanc, patata, pots posar 3 o 4 patates, escarxofes, també 3 o 4 escarxofes, la ceba i la tomata.
0: Molt bé. Doncs aquí tenim doncs, dos àpats valents en els que tenim de tenir en compte per un dia de pluja que ens acompanyi. I escolta'm, ens prenem això per dinar, fem una migdiada perfecta. Ui. I després ja tenim, bueno, marxa ja fins a arribar pràcticament a l'hora d'anar a dormir.
2: Sí, que podem amb una fruita en tens prou. Depèn del que facis.
0: Molt bé, Ventura, moltíssimes gràcies bé, per explicar-nos-ho. I Joana, també gràcies per estar aquí.
3: Bé,
0: fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La xinxa del plataner, el Benochilus numenius, és molt molesta pels ciutadans, però no comporta cap risc per la població, perquè no pica ni afecta els arbres, ja que l'insecte s'alimenta del fruit del plataner. Això provoca que l'Ajuntament no faci tractaments fitosanitaris genèrics als llocs on hi ha la plaga present i només actuï, segons Ariadna Rodríguez, tècnica de plagues de l'Ajuntament de Barcelona, sota gran afectació.
2: Sí, justifiquem molt bé que està afectant un negoci, que està afectant molt a certes zones, doncs ens permeten fer aquests tractaments fitosanitaris.
1: Aquest és el cas de bars i restaurants d'algunes zones de la ciutat, com els de la Rambla de Fabra i Puig. Una de les clientes explica a la nostra emissora en quina situació es van trobar recentment.
3: Van decidir anar a sopar a dins del restaurant perquè era una mica fastigós.
1: L'Ajuntament busca alternatives al tractament fitosanitari, però de moment no s'ha aconseguit.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Ha estat un any diferent. Però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música. 1, 2, 3.

Wrong number. Wrong number. Oh, Sam, you're sweet.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.

kiss by the mist tenderly. Papa did it, I can't forget.

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès...
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliga a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que... i amb raó.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
3: Mama!
4: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
5: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
6: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
5: 20 anys d'Espai Gironès.
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
9: La Mirona de Salt. Lamirona.cat.
10: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra,

0: I parlant d'emocions.
1: 12. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 14 a les 23 hores i 55 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: viatge en el temps.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles. Josep Pla.
4: Les hores incertes.
5: La naturalesa, i perdonin el lloc comú, és un espectacle sense taquilla que renova incessantment en una inacabable successió de meravelles. L'aparició del bon temps es produeix amb el sacrifici de la floració, escassa però deliciosa, de la botànica hivernal. Les mimoses perden la flor, el color i el perfum i esdevenen arbres mediocres i grisos. En el nostre país, la desfloració de les mimoses és insensible perquè, malgrat l'encant decoratiu que, sobretot en l'urbanisme, té aquest arbre, més aviat escassegen. Us imagineu el que serien les tardes clares d'hivern, el nostre paisatge del litoral, els barris alts de Barcelona, si caiguessin aglopades les mimoses florides. Un altre arbre que en aquest temps ha acabat la seva missió és l'ametller. S'evapora, així mateix, el perfum de les violetes. Hi ha un moment, doncs, en què la naturalesa queda com suspesa i sembla que no sap què fer. L'hivern passa avall, però la primavera és incerta. La perplexitat dura poc. Un moment d'atavió i apareixen noves companyies. La del grill és la primera. El grill és l'avançada de la primavera. Ha tingut observat que aquest insecte és un dels més sensibles a la temperatura. Segueix el termòmetre. I si no fa 12 o 13 graus centígrads, no dona senyals de vida. L'aparició del grill obre, en el pas de l'any, aquell període de 2 mesos en què hom pot ésser vegetarià sense perill i pobre sense conseqüències excessives. Durant el seu transcurs apareixen a taula els vegetals més delicats de la terra. En les grans ciutats s'ha perdut gairebé totalment el gust d'aquestes coses, perquè hi arriben massa viatjades, envidriades i aixerraïdes. Però els hortets minúsculs, assolellats, resguardats de vents càlids, encara donen delicioses primícies. Pèsols, faves, alls, escarxofes, patates primerenques i tota mena d'enciams fresquíssims, espinacs, pastanagues i cebes tendres.

0: aparició d'aquests prodigis coincideix amb la del peix primaveral per excel·lència, les sardines. No hi ha res més gustós en aquest món que una plata de sardines a la brasa. I bé, jo he viscut una època en què tot això amb pa i vi, oli i sal tenia un preu irrisori. Era l'època de l'any en què es podia ser absolutament pobre, pobre de solemnitat, i tenir accés a les sensacions més fines de l'existència. Parlant un dia de la primavera amb un pagès, vaig sentir-li dir:
1: a la primavera l'oïda se'ns afina. Ara se senten més coses que en qualsevol altre moment.
0: A la primavera, és clar, se senten moltes més coses que l'hivern, perquè es produeix un xivarri d'ocells, insectes, batracis i, en general, de totes les formes vides que entren en el zel. Les herbes, els arbustos i les plantes entren també en el murmuri de la saba de la vida i cruixen. Bé, però jo no sé si l'oïda se'ns afina.
1: Ara se senten les campanes dels pobles de la rodalia. A l'hivern se senten menys, i això vostè ho sap perquè transita pels camins.
0: Ara se senten, en efecte, les campanes de tres o quatre pobles veïns. Les campanes que toquen les hores i les que toquen el rosari, al vespre. En el toc de les hores no sol pas produir-se un sincronisme massa ajustat. No van pas a l'uníson. Si toquessin totes alhora es produiria un tal galimaties que no sabríem mai quina hora és. D'altra banda, sentir el camp tocar campanes és agradable, perquè la seva percussió té una misteriosa i profunda influència sobre el paisatge que afecten. Les campanades de vegades ens arriben com si vibressin dins d'un aire espès, cotonós i dens. Altres vegades el toc és cristal·lí, subtil i precís. El bronze de les campanes ens assenyala el temps.
2: Josep Pla.
3: L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
3: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, a augmentar els salaris.
2: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona.

pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'emblemàtic cinema Trufó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
2: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
3: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
4: I estic sorpresa, suposo que fins que no renomin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
2: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
5: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio? Feliz.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: La música, sense cap dubte, la nostra. La de Ràdio Vila Sacra.

0: Del 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: Perdona si et dic amor, una novel·la que ha aconseguit un èxit clamorós a Itàlia i que s'edita en català a Proa i en castellà a Planeta. El fenomen ha captivat sobretot les adolescents italianes que s'han convertit en seguidores fidels de Moccia. Federico Moccia és un d'aquells casos que agraden al sector editorial. L'any 92 va voler publicar la seva primera novel·la, Trimetri sopra il cielo, i després de rebre tota mena de negatives es va decidir per l'autoedició. En poc temps en va vendre 2.000 exemplars i va aconseguir que el productor Riccardo Tozzi la convertís en pel·lícula. Perdona si et dic amor, és la història de Nicky, una estudiant de 17 anys que s'enamora d'Alessandro, un publicista d'èxit que té 20 anys més que ella. Com els seus llibres anteriors, ha fet furor entre els adolescents italians, una febre que de mica en mica s'ha anat fent gran. En la seva anterior novel·la, Moccia fa que els seus protagonistes segellin el seu amor amb un candau lligat en un fanal del pont Milvio i llançant la clau al Tíber. En poc temps, el pont es va omplir de candaus i fins i tot un web permetia tancar-ne de virtuals i en va aconseguir més de 10.000 en un mes. També s'ha creat la ruta Moccia per tots els locals i llocs que ell cita en els seus llibres i el fenomen amenaça d'esdevenir imparable. Perdona si et dic amor, de Federico Moccia, una novel·la romàntica que edita en català a Proa i en castellà a Planeta.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions.
4: 40.
2: Anem a temes a Disney.
5: Ara farem un petit experiment.
2: Nom propi, el de la cantant Beyoncé, amb més de 100 milions de discos venuts, 31 anys de trajectòria i 28 premis Grammy, és una de les artistes que més ha marcat el so i la imatge de les cantants de soul dels últims 20 anys. En Marc Ruiz repassa la seva carrera.
4: Giselle Knowles-Carter, que és el nom de la dona que hi ha al darrere de Beyoncé, va començar a cantar de forma professional amb només 9 anys. De seguida va formar un grup de música amb unes amigues, Girls Time. Que va acabar conquerint el món a finals dels 90, quan es van canviar el nom per Destiny's Child. Aprofitant una pausa en la producció musical de Destiny's Child, Beyoncé va publicar el seu primer disc en solitari el 2003, Dangerously in Love, un àlbum que arrencava amb Crazy in Love. Yes. So crazy right now. Most incredibly. Girl, amb una introducció que contenia una construcció d'anticipació i de clímax magistral per a una cançó, però també per a un primer disc en solitari amb el qual va aconseguir 5 Grammys de cop i per a tota una carrera musical que ha creat escola. Rihanna, Adele, Nicki Minaj, Ariana Grande o Lady Gaga són algunes de les veus que han reconegut Beyoncé com la seva influència més important. If I were a boy, even just for a day. Però fa 20 anys Beyoncé no només feia servir la seva veu prodigiosa i educada des que en tenia 4 per fer música, sinó que, a més, ja transmetia contingut compromès, antiracista, feminista i amb consciència de classe. Cançons com If I Were a Boy, All the Single Ladies Put a Ring on It o Run the World Girls ja parlen d'empoderament abans que aquesta paraula fos tan habitual com avui dia. Als 27 anys va crear una productora i va fer que fossin dones les que ocupessin els càrrecs de responsabilitat per capgirar el monopoli dels homes en la indústria musical. La seva personalitat rebel i d'idees clares es fa evident amb episodis com el que va passar el 2008 al voltant de la seva imatge i que explica el número d'aquest mes de Harper's Bazaar en una de les escasses entrevistes que concedeix. Li van presentar estudis en què afirmaven que als seus seguidors no els agradava la fotografia en blanc i negre. La seva reacció no podia ser diferent. El contingut gràfic del seu següent disc, I Am Sasha Fierce, inclosos els videoclips Single Ladies i If I Were a Boy, els va fer en blanc i negre. Després de trencar amb el seu mànager, el seu pare Matthew Knowles, el 2010, Beyoncé va poder eixamplar el seu ventall musical amb discos com Four, del 2011, Beyoncé, del 2013, i Lemonade, del 2016. Aquesta voluntat exploradora queda clara amb les col·laboracions que cada vegada van marcant més els seus treballs, amb noms com Pharrell Williams, James Blake, Jack White, Frank Ocean o Kendrick Lamar. En paral·lel a la seva videsa creativa, el feminisme i la reivindicació de la comunitat afroamericana també han crescut. En són bona mostra Flawless, del 2013, que conté fragments del discurs de l'escriptora Chimamanda Ngozi Adichie, Tothom hauria de ser feminista, i Black Parade, del 2019, que entronca amb el moviment Black Lives Matter. La cantant de Houston, que per cert ja prepara un nou disc, també ha marcat tendència estètica. Si ara ens sorprenen i fascinen els vestits de neoprè que fa servir Nati Peluso als concerts, Beyoncé ja havia sortit així a l'escenari el 2008. I avui, la cantant nord-americana i el seu marit Jay-Z són la nova imatge de la joieria Tiffany. I'm a king.

0: es Radio Vila Sacra.
1: Tanca els ulls.
2: Pel record, pel sentiment, per la diferència.
3: Propostes en xarxa.
4: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.

0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
1: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Jané, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
2: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
1: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
2: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps. I per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
1: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.

El dofí rosat, conegut científicament com a Inia geofrensis, és una de les criatures més singulars i fascinants dels rius de l'Amèrica del Sud, especialment de la conca del riu Amazones. El que el distingeix és el seu color inusual i el seu comportament intrigant. Tot i el seu nom, els dofins rosats no són de color rosa brillant, sinó que la seva pell pot variar des d'un to rosa pàl·lid fins a un to rosa més intens. Aquest color es deu a la manca de pèl dels dofins i a la vasodilatació dels vasos sanguinis a prop de la superfície de la pell, cosa que provoca que la sang vermella es reflecteixi a la superfície de la seva pell, donant aquesta aparença rosada. A més del color únic, aquests dofins són coneguts per la seva intel·ligència i el seu comportament social complex. Sovint se'ls veu en grups familiars als rius, caçant peixos i crustacis. També són coneguts per la seva comunicació vocal, utilitzant una varietat de xiulets i clics per comunicar-se entre ells. Tot i això, el més sorprenent és la seva relació amb les comunitats locals. En algunes cultures amazòniques, es creu que els dofins rosats tenen poders màgics i es poden transformar en éssers humans. Com a resultat, aquestes comunitats han desenvolupat una relació especial amb aquests dofins, considerant-los guardians del riu.

0: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Ara sentirem un poema que parla d'un animaló petit, menut, ràpid i silenciós. Un animaló que a alguns ens fa somriure i als altres crida de por.
4: Hola, em dic Joel. El meu poema es diu Sargantana, de l'autor Ricard Bonmatí Guidonet. L'he triat perquè és d'animals. Sargantana, cocodril menut, llenguallat i astut, que has caigut en mans de petits humans. Per salvar el teu cos, n'has perdut un tros. La cua has donat per la llibertat.
3: Moltíssimes gràcies, Joel, per participar en Embaladits i perquè t'agradin els animals tant com a nosaltres. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
2: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: Volem saber com et lleves.
6: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
8: Pues no me n'entero.
9: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
6: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
9: Oh!
10: Ole!
9: Oh!
10: Ole!

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Preparar l'itinerari, buscar recomanacions de llocs per visitar o demanar suggeriments a restaurants. Totes aquestes accions que es fan amb una intel·ligència artificial poden ser també una font per als ciberdelinqüents per crear anuncis falsos d'allotjaments amb imatges creades amb IA o publicacions amb ofertes fraudulentes de viatges massa bones per ser reals o crear pàgines web que suplanten organismes oficials. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen anar directament a fonts oficials, trucar si tenim dubtes i sospitar si ens demanen pagar amb molta urgència. Laura Caballerón és la directora.
3: Hem d'entendre que amb la intel·ligència artificial les coses són més difícils de detectar. Hem d'agafar les mesures i les preventives i estar més alerta que mai en aquest estiu. És a dir, utilitzar la intel·ligència artificial, utilitzar-la amb criteri, amb aquest esperit crític, no? Que és molt útil, però també més alerta que mai perquè els riscos són evidents.
2: I si, malgrat prendre totes les mesures necessàries, són víctimes d'un frau financer, cal trucar al banc, bloquejar la targeta i fer la denúncia perquè, si no, no hi ha possibilitat d'investigació i, per tant, de detectar patrons comuns en aquests tipus d'estafes.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
2: Ah, amiga.

Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund, més relaxat.

Avui COS esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Em sento molt sola. Estic sola? Però és que m'hi sento. És molt emocionant. Doncs és clar. És molt emocionant pel detall, perquè penso, jo que estic sola, sóc independenta de sempre he sigut, no he creat família, m'he trobat que els entorns han anat desapareixent, i ara ja és això el que me sento més, sorpresa, no?
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trista.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis i vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
3: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Yeah.

0: número 12, la millor resposta.
1: Té, filla, avui per berenar un flam.
2: Està caducat.
0: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
2: Papa, ja no obre no.
1: Ai!
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: Proximitat.
5: Participació.
4: Educació.
5: Informació.
4: Connexió.
5: Companyia.
4: Cultura.
0: Ràdio Vila-sacra.

0: pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
4: Ni m'ho plantejo.
3: I la rentadora?
4: Són caríssimes.
3: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.

0: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
1: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols amb un relat molt clar i entenedor d'imatges representatives de cadascun dels projectes.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entén?

0: Xenet, responsable de la neteja viària i d'espais públics, recollida dels residus municipals, transport i deposició de les diferents fraccions, neteja de platges i sorrals i gestió i manteniment de les deixalleries a Castelló d'Empúries. Aquesta empresa compta amb la primera dona que té carnet de camió.
1: Sí, en la Xeneta soc la primera dona que té carnet de camió, sap? Entonces, m'agrada molt, sí. Bueno, vaig a començar perquè jo abans vivia a Barcelona, treballava en el mateix i digo, bueno, vaig intentar, he enviat un currículum, em van trucar, m'han fet l'entrevista i pues bueno, estava a l'estiu, hasta que ja han sortit places i digo, i ja fet tot l'any. I faig una mica de tot, desinfecció també, porto el camió a vegades i faig de conductora, una mica de tot. Bueno, jo tinc el carnet de cotxe, de camió i també de moto. El de camió em vaig treure perquè, a veure, jo soc jove i que com ha avançat molt aquesto de les dones de portar camió, me va agradar i també perquè el meu pare i el meu germà té camió de, té carnet de camió, entonces pues me va animar també, digo, pues mira, faig això i m'agrada molt, m'agrada portar camió. Son cosas que te van llenando, ¿no? Y pues me agrada. Lo podem fer tots, dones, homes, i que tothom podem fer de tot. No és tot el treball de homes, que també podem nosaltres.
0: Les tasques que realitzen aquestes dones sovint requereixen d'esforç físic, sobretot quan toca carregar andròmines. En aquestes situacions no es senten discriminades per qüestió de gènere i sempre hi ha un company que els dona un cop de mà.
2: Bueno, el que me demani l'empresa. Si necessita PO, PO. Si necessita, com ara, desinfecció, desinfecció. Jo quan no puc agafar alguna cosa demano ajuda, com fem la majoria dels treballadors, i jo no me veig limitada, jo no. A més, des de principi sempre m'he sentit ben acollida, però per tots. Jo sola no me trobo. No, perquè tinc companys, amb uns t'aportes molt bé, amb altres també, però potser no. A veure, hi ha cosetes, però no. Importants, no, res, ens portem tots bé. Jo faig un esforç i jo vull aquesta categoria, perquè es paga més, millor. A veure, jo si haig de fer trastos, que és el que més costa, diguem, no? Una de les que més, jo ho faig i jo ho vull fer, jo vull aquesta categoria perquè, home, està millor pagada, no? Clar, jo prefereixo fer xofer de segona que no de PO. I dintre del xofer de segona hi ha la desinfecció, hi ha recollir trastos, ja sigui la ruta que sigui, la ruta 1, la 2, la 3. Bueno, clar, si vull cobrar-me,

0: els caps de setmana passen coses, coses, coses bones.
1: Hola a tots i totes.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
5: Pessigolles.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Mentre calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
7: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: Terra de Pa.
1: Castelló d'Empúries és una vila medieval que encara conserva les joies arquitectòniques de temps passats, la més destacable de les quals és l'església de Santa Maria, del segle XIII, coneguda amb el sobrenom de la Catedral de l'Empordà. El terme, regat per les plàcides aigües de la Muga i el Rec del Molí, limita amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El consum de matèries primeres de qualitat va ser una decisió que també van prendre els flaquers de les comarques gironines per promocionar el consum de pa. Davant de l'expansió industrial, van arribar a la conclusió que hi havia dues maneres de diferenciar el seu producte. Per un costat, recuperar els mètodes tradicionals d'elaborar pa i per un altre, apostar per matèries primeres d'alta qualitat i màxima proximitat. Així va ser com va sorgir

0: I la marca és Farina de Girona, de la qual parlarem amb la Mercè Porteries, vicepresidenta del Gremi de Flaquers Artesans de les Comarques Gironines, entitat que va impulsar el projecte. Ho farem a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, una fàbrica de farina d'inicis del segle XX, convertida en museu i molt vinculada amb el projecte És Farina de Girona. La farinera s'aixeca sobre l'antic molí del Mig, un dels tres molins fariners que hi havia a la vila medieval de Castelló d'Empúries. Tota la maquinària pròpia del procés de transformació del blat en farina és la que avui integra la col·lecció del museu. I Mercè, explica'm, com neix aquest projecte de Farina de Girona?
1: Mira, aquest projecte neix davant de la preocupació dels flaquers artesans ja en l'any 2008, perquè amb el gran augment de punts de venda industrialitzada, les ventes varen començar a repercutir en els flaquers artesans i realment pues, estaven molt preocupats. I des del gremi vam decidir fer un estudi de mercat del sector per veure què podíem fer-hi.
0: I d'allà entenc que va néixer, abans de la Farina de Girona, la farina de Tramuntana. És com una miqueta com l'embrió de la Farina de Girona. Explica-ho
1: bé. Sí, és l'embrió, la part principal. I davant d'aquest petit començament amb el projecte de Farina de Tramuntana, que va tenir molt bona resposta des dels productors fins als consumidors, va créixer aquest projecte.
0: En un inici, tinc entès que cultivàveu varietats antigues, a més, aquí mateix, als Aiguamolls de l'Empordà, recordes alguna de les varietats principals?
1: Una d'elles era el Florence Aurora i l'altra l'Anza. De fet, aquestes varietats ja s'estaven produint antigament en aquests camps dels Aiguamolls.
0: Part de la farina de Girona surt d'aquí, dels Aiguamolls?
1: Sí, part de la farina de Girona surt dels Aiguamolls, però específicament es fa per fer el pa de la Tramuntana.
0: D'acord. I ara mateix, amb tota aquesta família de farina de Girona, quanta gent sou? Per exemple, de flaquers, quants n'hi ha tota la província?
1: Actualment som 50 flaquers ja.
0: Mal. I de productors en són gaires?
1: 30 productors.
0: I quants vau començar?
1: Inicialment eren 3 o 4 productors.
0: Només?
1: Sí.
0: I el consumidor com ho rep?
1: La veritat és que la gent ho va rebre molt bé, el pa va estar ben promocionat, ens vam preocupar de formar, de decidir com havia de ser la barra del pa de la Tramuntana, i la gent ho va rebre molt bé.
0: I precisament, parlant del consumidor, quan compro un pa amb farina de Girona, quines garanties puc tenir?
1: El primer de tot, que t'emportes un pa a la taula molt bona, que te la pots menjar sola, però el més important és que és un producte sostenible des de moltes vessants, començant per tenir un preu just per al productor, que sempre cobra un preu per sobre del mercat, fins al consumidor.
0: A més, tinc entès que la vostra farina és de les primeres certificades d'agricultura integrada de Catalunya i gairebé d'Europa, pot ser?
1: Pot ser? Mira, no només és de les primeres, sinó que és l'única certificada.
0: De tota Europa?
1: De tota Europa.
0: Déu-n'hi-do.
2: Terra de Pa.

0: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.
1: El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la

0: tío.
1: ¿Y tú cómo estás?
0: Yo no sé, Ray.
1: Imagina, crea, sorprende.
2: I parlant d'emocions.
3: 85.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
6: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
7: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
8: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: I parlant d'emocions.
3: 88.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
5: Soc la Noelia Pradell Ruiz. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està crau-crau.

0: El bou té mal al nou, tot el dia està cocou.
1: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
0: Adeu.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Parla. Parla com una barcelonina.
2: Parla com un lleidatà.
3: Vols parlar de rocioners? Parla'l.
4: O com una pallaresa.
5: Parla tortosí, ja siguis de Vinalló o de Capredó.
6: Parla com un alicantí.
7: Ralla com un maonès.
8: Xerra com un mallorquí. Xerra.
9: I no deixis de parlar garrotxí.
10: Ni tarragoní.
11: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
4: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
3: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
4: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre. Ja saben de què va. Val més que es portin bé.
3: I el president iranià, Masoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans que, segons diu, no porten enlloc.
5: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
3: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Som Ràdio.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.
3: Et mou la ciència? Tot un munt d'activitats al teu abast. Consulta el programa d'activitats al web setmanaciència.cat.
4: Amb el suport de la FECIT i del Ministeri de Ciència e Innovació.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea,
7: sorpresa. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasac

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Doncs bé, continuem aquí, continuem recordant coses.
3: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
4: Porta'm firma. Amb segell.
5: I gratis, gratis.
4: Tanca els ulls.
6: Això és la caixa de sorpresa.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
6: Bon dia, una situació humida una altra vegada al sud de la demarcació, amb els núvols baixos que s'han format fins i tot, però en canvi el Baix Empordà, a l'Empordà especialment, ha anat a entrar a la tramuntana, ha tornat a quedar l'ambient més sec, però molt càlid. Novament, en aquests moments hi ha valors de temperatura que volten els 25 graus ja en aquesta àrea de l'Alt Empordà, a les valls del Pirineu, en alguns racons del Gironès, de la Garrotxa, de la Selva, sí que ha baixat una mica la temperatura respecte ahir, però en qualsevol cas l'ambient encara és força suau, i de fet, aquesta tarda farà força calor, cap als 36-37 graus tindrem a l'interior del Baix Empordà, també de la Selva, i especialment on farà més calor és entre el Gironès i també el Pla de l'Estany, amb alguns nuvolots que apareixeran sobretot a l'Alt Ripollès, amb alguna gotellada, i al cap de setmana la mateixa situació, poques tempestes, alguns núvols matinals i una temperatura més alta, sobretot el diumenge. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 94.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
2: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
5: Informació, música, entreteniment.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
1: 98. Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
3: Xica, tica i ballarica.
4: Què diu el carrer? Sovint tenim paraules integrades al castellà que són incorrectes. Avui els hi toca a la gent del carrer trobar la paraula en català dels següents barbarismes. Com diries en català duende? El duende del bosc, del llibre de fantasia o del que sea.
5: Com es diu? Un follet?
4: Un follet. I la ingle?
6: La ingle.
7: No tinc ni idea.
4: No tinc ni idea.
6: Tampoc.
7: Sí.
8: Mus. És que estava com a la punta de la llengua.
7: Diria ingle.
4: Angonal.
7: Angonal.
4: I la mirilla de la porta?
5: La mirilla.
4: De la porta, per on et miren.
7: No ho sé, no tinc ni idea.
4: Espiell.
7: Ah, espiell. No, ni idea.
4: I relleno? Te la saps?
7: Sí.
4: Sí.
5: De què?
4: El relleno. De què?
5: De què? Bueno, no sé.
4: El gall dindi està relleno de...
7: Ple.
4: Ple. Tu vas al forn de pa i dius un croissant farcit de... Xocolata negra, xocolata blanca, xocolata amb llet... Relleno.
7: Farcit?
4: Farcit.
7: És com has dit, eh?
4: Sí.
8: Ah, ho he dit.
4: Ah, ho saps com és? I un iate?
7: Un iat. Iat. Un iat.
4: I o? I ara una consonant.
7: Iot.
4: Iot.
7: Vale, ni idea.
4: Iot, iot. Per tant, quina nota us posaríeu, noies? Aprovat?
8: Insuficiente, suficiente.
4: Suficient?
8: Sí.
7: Jo... sí, suficientament.
4: Suficient. Follet, angonal, espiell, farcit, iot. Són paraules que podríem incorporar en el nostre lèxic del dia a dia. Què en penseu? Déu-n'hi-do.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
2: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
3: Ai! Dentispray.
4: Denti què?
3: Dentispray.
5: Sempre ens quedarà la música.

0: No hi ha res tan nostre com sentir la ràdio amb un bon cafè a la mà, com segurament fas tu ara mateix. Nespresso ret homenatge a l'origen de la nostra cultura cafetera. Un cafè de torrat natural, amb un caràcter tan inconfusible com el nostre. Disponible a Nespresso.com o a les nostres boutiques.
1: Tens sentit de l'humor?
2: Jo,
1: En la societat actual és necessari el sentit de l'humor? O hem d'estar cabrejats tot el dia?
2: Jo,
1: Creus millor caure en gràcia que ser graciós? Te'n recordes d'alguna situació recent que t'hagin fet gràcia? Què et fa més gràcia, els polítics, la situació del Barça o el col·lapse de la justícia?
2: Jo, Madrid, perquè he hagut a mi marido.
3: Rumba, samba, mambo.
4: Avui.
5: L'humor

És un plaer conèixer persones, sentir amb les persones, compartir amb les persones, tot tipus de sensacions. Diuen que riure amb ganes 10 cops al dia ajuda a afrontar molt millor la vida, a afrontar molt millor el dia a dia. Diuen que riure sovint alimenta el cor i que ens fa millors. Us proposem començar amb alguna cosa calenta. Alguna cosa calentona. Per exemple, deixa'm pensar... Per exemple, el sol i la platja.

0: Doncs sí, sí, el sol, la playa i tota la mandanga.
1: A prop de vosaltres, avui, amb humor.
0: Amb humor.
1: I molta simpatia.
0: Sí, no? És important l'humor a la vida o no?
1: Vital. Vital. Sense l'humor no podríem suportar aquesta vida.
0: Sense l'humor no podríem suportar aquesta vida.
1: No la podríem suportar. Seria tot tan seriós, tan seriós, tan seriós. I és clar, doncs, com que lo serio és això que no canvia perquè sabem com és, doncs la vida és això que canvia perquè no sabem com és, doncs evidentment arribaríem amb un conflicte, Xavi. Com sempre, intentarem explicar una mica aquestes paraules que sembla que les fem servir, no? I que són tan ben enteses, i resulta que de tant fer-les servir han perdut essencialment el seu significat.
2: Com no?
3: Com què?
2: Com no?
4: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
7: Vine a la Festa de la Cidera i gaudeix de les millors cideres i activitats culturals per tots els gustos.
6: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cideraSCC.

0: les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
1: Què mengen els nens moderns?
0: Piltratxos, garlofes, monyonyes.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, guió mig, Dalí, .org.
3: En el 107 de la FM...

Aprofita els avantatges de l'administració electrònica i fes els teus tràmits a través d'internet de manera còmoda i segura. Cita mèdica, matriculació en centres d'ensenyament, sol·licitud de dades cadastrals, creació d'empreses i molts més. Centenars de serveis per als ciutadans i les empreses t'esperen.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Què són els consells escolars?
2: Són òrgans on hi ha representats el professorat,
3: l'alumnat
4: i els pares i les mares.
1: I què fan aquests consells? Decideixen diferents aspectes relacionats amb l'escola, com
2: les normes d'organització i funcionament del centre,
5: les activitats i serveis extraescolars,
6: o el rendiment de comptes i els resultats educatius.
1: Més informació al 012 o a gencat.cat.
7: Tu i jo, nosaltres.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun crit. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. DSM.
6: Avancem junts. Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació humida una altra vegada al sud de la demarcació, amb els núvols baixos que s'han format fins i tot, però en canvi, al Baix Empordà, a l'Empordà especialment, ha anat a entrar la tramuntana, ha tornat a quedar l'ambient més sec, però molt càlid. Novament, en aquests moments hi ha valors de temperatura que volten els 25 graus ja en aquesta àrea de l'Alt Empordà, a les valls del Pirineu, en alguns racons del Gironès, de la Garrotxa, de la Selva, sí que ha baixat una mica la temperatura respecte ahir, però en qualsevol cas l'ambient encara és força suau. I, de fet, aquesta tarda farà força calor, cap als 36-37 graus tindrem a l'interior del Baix Empordà, també de la Selva, i especialment on farà més calor és entre el Gironès i també el Pla de l'Estany, amb alguns nuvolots que apareixeran sobretot a l'Alt Ripollès, amb alguna gotellada, i al cap de setmana la mateixa situació, poques tempestes, alguns núvols matinals i una temperatura més alta, sobretot el diumenge. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.

0: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
1: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
2: I parlant d'emocions,

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen otros mundos.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?
5: Per arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat. Per continuar oferint experiències úniques i sostenibles. I per continuar tenint cura del que és nostre. Cal tenir un pla. El nou pla de transformació d'Aparadores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys plens de moments únics.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Algú em pot explicar per què avui dia hi ha tanta tonteria i fer-se veure, ser guai, ser viral, fer la posa de curs mentals en les fotos, voler que tothom et miri, i per què la senzillesa ja no es veu enlloc? Gràcies, Ràdio Vila-sacra. Moltes gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Associació Rempen Flifla. Ea, ea, du, du, a.
6: Associació Rempen Flifla. Ho entens ja?
7: Doncs això i així de clar.
8: Des de Girona.

0: A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
1: Visita núcleo.school.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Un viatge en el temps.
1: Els gossos i gats no suen i això dificulta que puguin regular la seva temperatura, però si els remullem els podem ajudar a rebaixar algun grau. Ricard Adán, veterinari i col·laborador del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
2: Si aconseguim que fem una capa de petita d'una pel·lícula d'aigua a sobre, fa l'efecte de suor nostra. L'aigua s'evapora i absorbeix calor de la pell i fa que el cos baixi una mica la temperatura.
1: També recomana triar l'hora de sortir al carrer o a primera hora o a última i sempre buscant llocs ombrívols perquè les úniques glàndules sudorípares les tenen els coixinets de les potes.
3: La primera hora del dia levantarnos lo sacamos.
4: A veces, incluso si está muy caliente, sobre todo por aquí, la cojo en brazos y la llevo hasta la sombra de allá.
1: Pel que fa als gats, cal preparar espais ventilats, no molestar-los i deixar fons al seu abast. Són petits animals que poden patir cops de calor, així que cal ser prudents i saber-los escoltar per detectar quin és l'estat de salut de les mascotes.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
5: Ràdio Vila-sacra 107.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: gaudeix d'un dia diferent.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència única molt a prop teu.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
4: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
5: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.

iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
6: Bon dia. Una situació humida una altra vegada al sud de la demarcació, amb els núvols baixos que s'han format fins i tot, però en canvi el Baix Empordà, a l'Empordà especialment, ha anat a entrar a la tramuntana, ha tornat a quedar l'ambient més sec però molt càlid. Novament, en aquests moments hi ha valors de temperatura que volten els 25 graus ja en aquesta àrea de l'Alt Empordà, a les valls del Pirineu, en alguns racons del Gironès, de la Garrotxa, de la Selva. Sí que ha baixat una mica la temperatura respecte ahir, però en qualsevol cas l'ambient encara és força suau i, de fet, aquesta tarda farà força calor. Cap als 36-37 graus tindrem a l'interior del Baix Empordà, també de la Selva, i especialment on farà més calor és entre el Gironès i també el Pla de l'Estany, amb alguns nuvolots que apareixeran sobretot a l'Alt Ripollès, amb alguna gotellada, i al cap de setmana la mateixa situació, poques tempestes, alguns núvols matinals i una temperatura més alta, sobretot el diumenge. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Alumnes de l'escola de Fortià tenen un missatge per als amics de Ràdio Vila-sacra.

0: abans a la meva família i als meus amics i amigues.
1: La ràdio Vida Sacra, que jo no hi ha ningú com jo, dono molta bona vibració a tot el món.
2: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bons records als meus amics i amigues.
3: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a tots els ucraïnesos.
4: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus gats, en Cuscús, en Pinxo i en Pericurs.
5: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions als meus amics, amigues i a la meva família.
6: Des de Ràdio Vila Sacra saludo la meva família i els meus gossos.
7: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família, amics i amigues i al meu gos.
8: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Rocky.
9: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions als meus amics i amigues i l'Oriol Bertran.
10: Des de Ràdio Vila Sacra us dono moltes bones sensacions als meus millors amics i a tota l'escola de Fortià.
11: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus dos gossos i dos conills.
12: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Roni.
13: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família, a la meva gossa i als meus avis Antònia i Josep.
14: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i als meus companys i companyes.
15: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família.
16: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat.
17: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat Negrit.
18: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva àvia Pilar i a la meva tieta Andrea.
19: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva gata Israel, que es va morir fa poc, i a la meva àvia i a la meva besàvia Maria Rosa.
20: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a totes les famílies.

0: Ell i el professorat també.
1: Des de Ràdio Vila-sacra, agrair tot el que hem après avui i molt bones vibracions en Guillem, la Caral, la Gala i totes les mestres de Fortià.
2: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bones sensacions als meus i les meves alumnes de cicle superior de Fortià.
3: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bones sensacions i molt bona energia

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila.

0: La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.
1: En el 107 de la FM...
2: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Jo vull felicitar pels 30 anys i voldria... Em sap greu el que està passant, eh? I llavors, jo ho recordo molt, vull dir, a mi em van ajudar molt a conèixer aquesta part i vull dir, he sigut una oient de fa molts anys.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Hey! Això és Ràdio Vila Sacra.
6: Què, què?
7: Que això és Ràdio Vila Sacra.
8: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
6: Jo?

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: show de la Chandi Show.
1: Creus en el destí? L'actitud de les persones fan el seu propi destí? O potser, com diu algú, ja el tenim escrit al néixer? Quin t'agradaria que fos el destí de la nostra societat?
2: Deja tu mensaje al oír la señal.
3: Hey, Roboplus, com ho veus tot això?
4: Jo, Robotec, opino...
3: Jo... O abeto.
1: És complicada la vida.

Doncs volveràs, és que és una meravella saber que hi sou. En sèrio que al meu cor hi ha els que mitjanament em coneixeu ja una miqueta més, perquè ja fa uns quants anys que estic intentant aquí doncs, fer-ho el millor possible. Doncs m'alegra saber que hi sou. Ara he rebut una trucada que he insistit, i ell ho sap, que passés en directe, perquè clar, no és el mateix que jo us ho digui a que sentiu que un oient ens ho diu. No ha volgut, tot i que jo no sé la veu que, de qui era, ell em diu que sí, que, però jo no el conec, per la veu no l'he conegut, que el problema que tenim actualment és que el que s'està vivint a les pròpies carns. És una cosa que estem vivint molt més a prop i que mai a la vida ell, i per la veu ja em semblava un home doncs, d'una edat ja respectable, doncs que mai a la vida havia vist el descontrol que hi ha actualment a la nostra societat.

0: Doncs bé, tu has vist, Albert, que sonava el telèfon?
1: Ho he vist que estaves parlant
0: des de, amb algú,
1: amb algú des d'aquí
0: de... Sí, doncs una persona, un oient, que diu que ens estava escoltant i que el problema que tenim actualment és que les coses que passen, passen massa a prop, vull dir, a la pròpia carn, m'ha dit textualment ell, les estem visquent a la pròpia carn.
1: Que bonic és el que acaba de dir aquest senyor, i que trist és el que diré jo. Constantment, quan parlem i ja tenim més de 50 anys, parlem d'un passat, parlem d'un record, parlem de lo que tenim en la memòria, i possiblement estem visquent més en aquest passat que en el present que estem cada dia vivint. És un mal, és un mal, és un mal que ens n'entindríem que desfer, però aquest és un dels grans nostres mals, saber veure la realitat. Sempre considerem que una realitat era d'un temps i que la nostra realitat és diferent. En fi, que estem davant d'una confusió entre el que tenim en el nostre cap del record i el que ens està passant a davant. Possiblement era tan important el que va passar abans com el que està passant ara, o amb matisos diferents. Abans érem un poble petit, érem menys gent, avui som molts. O sigui, què podria ser? Doncs que el que abans es veia amb ulls normals avui s'hagi de mirar, doncs, amb una lupa, i es vegi engrandit. En definitiva, que les coses es repeteixen. Vivim una repetició constant dels processos de les coses, i ens sembla sempre que lo d'ara era diferent, i possiblement no sigui diferent, senzillament que hagi canviat d'aspecte.
0: Complicat, complicat.
2: Les vacances són meravelloses, però com explicar que en tornar penses: ai, em trobo molt a gust a casa. Les coses van sobre rodes quan els que t'envolten saben cuidar-te.
3: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que cuida al detall el teu cervell.
4: La ràdio quan vulguis i des d'on vulguis. Els programes, les càpsules temàtiques, el temps i les notícies més destacades, tot a un clic. Tot a internet.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Amor, passa alguna cosa?
2: No sé, tu sabràs.

0: Rubén Ureña.
1: ¿Sabías que...?
2: Les estrelles no són perfectament rodones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Encender la tele hoy en día es un taladro para el cerebro.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta.
1: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
2: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
1: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
2: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Ara, Fiman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
4: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
5: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries, amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Bon dia. Us he seguit des del primer dia i, bueno, també sóc de les que encara no m'ho puc creure. Volia donar-vos les gràcies per tot, perquè m'han omplert moltes estones amb ràdio i amb Facebook i tot això que tenim en mà. I volia també fer una salutació a la meva amiga, la Núria, i també a l'Amadeu i la Riqueta, que aquest tampoc han trucat cap vegada, però que també hem continuat nosaltres tenint contacte i sé que us segueixen igualment. Ara són fora de vacances, però bueno, si poden sentir el programa, poso que se n'alegraran que els hagi fet un comentari sobre ells. Té una abraçada.
5: Ràdio Vila-sacra,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.
4: Bé!
5: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
6: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
0: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a cap llar sense aliments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
2: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
1: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions. A Ràdio Vila Sacra, a Pilons!
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Alarma veïnal al barri de l'estació de Figueres per les bretolades d'un piròman reincident. Ha intentat calar foc a l'entrada del garatge d'un bloc de pisos del carrer Pompeu Fabra. La comunitat de veïns ha denunciat els fets a la Guàrdia Urbana i lamenta que el problema fa mesos que dura i ningú hi posa remei. Detenen dos homes a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i una pistola amb 24 bales a dins del vehicle. Els Mossos els van aturar en un control rutinari en veure irregularitats en la matrícula i ara investiguen els fets. La Costa Brava, destí preferit entre espanyols. Així ho assenyala un estudi del comparador de viatges Rastreator, que subratlla que el litoral gironí concentra fins al 10% de les preferències dels viatgers que aquest estiu es mouran dins de l'estat.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara? Yeah,
8: yeah. I parlant d'emocions...
9: 22. A punt per dir sí. Yes.
10: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
11: Al cinema dijous a mitjanit.
12: Qui ha dit que a partir del 65 abaixem el ritme? A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més, amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. Apunta't a Club 65 Conès.
13: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
10: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
11: Al cinema dijous a mitjanit.
8: I parlant d'emocions.
9: 82.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: un somriure, una il·lusió.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Xavier, jo us escolto sempre. Em costa molt parlar, saps? No sé què em passa, però vull parlar i no puc. I per això no telefono més vegades, com m'agradaria, perquè hi ha molts temes que m'interessen. Però avui m'ha fet il·lusió trucar-vos, perquè jo tinc una anècdota de Tots Sants, de quan era petita. I, bueno, això pues, ho tinc escrit, perquè m'ho vaig escriure. I m'agradaria pues, poder-ne dir alguna cosa. Però jo tenia 9 anys, estàvem en plena guerra, diguem, i vam anar a parar en un poble refugiats. El meu pare ens hi va portar, amb la meva mare i a mi, i ell anava i venia, que nosaltres érem de Barcelona. I, bueno, i en aquest lloc on vam anar, pues, hi havia una font, que era la Font dels Castells. I d'aquí ho he dit tot. Això va passar al Figaró, amb una vall que es diu Vall Càrcara, i nosaltres estàvem allà. I de pas va resultar que en allà hi ha una font, que es diu la Font dels Castanyers, i que tenia uns castanyers, vaja, no sé ara com deu estar, perquè d'això jo tenia 9 anys i ara en tinc 87. O sigui que fa temps, no? I llavors jo dic alguna cosa. A la Font dels Castanyers neix en un racó més amunt del Figaró. A la Font dels Castanyers, la niu, a la Font dels Castanyers procureu de ser els primers. Aquesta cançó sempre m'ha anat rondant i sempre m'ho he recordat de la primera vegada en què jo estava allà, en aquelles muntanyes a la vall, i per primera vegada hi havia allà dalt, amb la meva mare, que eren fugitives de la ciutat, a l'alçament militar. Jo era una criatura molt emotiva, fantasiosa, i sempre que podia, en Toni i jo

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Un viatge en el temps.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
6: Hola, sóc Ara Benaví. El poema que he escrit es diu L'Avi el Tractor, i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè jo estudia m'agraden els tractors. L'Avi el Tractor havia llaurat amb l'ase fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'ase per poder-lo remuntar. L'ase es va clavar de por i no avançava ni un pas. L'home però les criassar, Harry, que no arrencaràs, el rebre xuriacades, brama, l'ase, a mi no. Mira si amb les carretades pots fer caminar el tractor.
5: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.

fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
2: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
1: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
3: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
1: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
4: La xarxa de comunicació.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala de Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig, dalí.org.
3: I ara una mica de música.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. Yeah, yeah, yeah.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
4: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
3: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
4: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
3: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
4: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
3: Moltes gràcies.

0: dolç o salat? Salat o dolç? O dolç? O salat? O dolç? O salat? Home, jo no ho tinc gaire clar, eh? Dolç, salat. Solt, lassat. És difícil, qüestionem. Digue'm què prefereixes, dolç o salat?
1: Dolç.
2: Dolç.
3: Dolç.
0: Digue'm, dolç o salat?
4: A dolç.
0: Per què?
4: No ho sé, perquè m'agrada el dolç.
0: I tu, què ets, dolç o salat?
2: Salat.
0: Claríssim?
1: Sí.
0: Bueno, a mi el dolç, ja ho veus, eh? Que sí, que...
5: Jo?
0: Sí.
5: Si sóc dolç o salat?
0: Què? Sí.
5: No m'he tastat mai.
1: No sé, va, a mi les coses dolces.
0: Sí. I les salades?
1: També, però no... No hi ha més de dolces que de salades.
0: Sí. Contra gustos, no? No hi ha problemes. I el salat?
6: El salat, els gambes, llangostins i musclos, bueno, el peix. Plam, poma, pera, que sigui dolça.
5: Doncs ara m'han dit que has de ser dolç.
0: Cervesa i ensaïmades no lliga.
2: No.
5: És possible això?
2: No, por ejemplo, a la hora de compartir con amigos y tal y cual, siempre picando algo salado es más agradable, ¿no? Más. A mí personalmente me gusta más lo salado. Aunque no desprecio lo dulce, pero me gusta más lo salado.
6: Fruita, que sigui dolça.
7: No sé, porque me agrada más. Y a las pruebas me remito, ¿eh? Dolç.
0: Una cosa buena de salada también va muy bien, a veces, ¿eh?
7: Sí, pero me agrada más el dolç, sí.
0: Si vostè és més del dolç, diguéssim, i fora punyetes, eh?
5: Perquè vaig tenir una trombosis.
0: Vaja.
5: I diu que va venir molt just per no anar cap allà dalt. Allà dalt hi ha un cementiri.
0: Però ara està aquí, sí, perfecte això, home.
5: Sí, vaig estar de sort, diu.
0: I tant.
5: I ara estic bé.
0: Per què?
8: Home, més tipus un drapà que no dolç.
5: Davant la vida, dintre de la pega, he estat molt de sort.
0: Per què?
5: A part de la vida, que com poble, doncs... Vaig deixar una casa molt pobra, el meu pare va marxar de casa com jo tenia 9 mesos. A 9 anys feia de manobra, a 12 vaig entrar a aquella fàbrica aquí allà baix i vaig anar fent la vida.
8: El que és, aviam, bombons i això, però tampoc no és allò que em desprec una cosa que m'agrada i tant. Salat.
5: Hem tingut 3 fills, han pujat tots i ara quan els nets seran més grans, es portaran cap a l'asilo. Això és una desgràcia.
0: Adéu-siau.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: I parlant d'emocions.
1: 92.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
2: Hola!
3: Què tal?
4: La ràdio de Vila-sacra és...
5: És...
6: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança. Són d'aquí.

0: I parlant d'emocions.
1: 7.
0: Temps per la cultura.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Sant Mori.
3: Sant Mori, estampa afinada que rememores l'ahir, amb la creu de terme alçada a l'entreforc del camí. Muralles de pedra bruna amb pinzellades de sol i veladures de lluna entre porxada i trespol. L'alba és or, argent la tarda, sobre el teu cos l'as i vell. Tens el campanar per guarda i per amic un castell. La terra per companyia, tant li dones, tant en culls. I al teu damunt l'harmonia del cel que t'alegra els ulls.
4: L'exigència per fer les coses cada vegada millor és imprescindible en la recerca de l'excel·lència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
2: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
2: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
3: Ràdio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.
4: 100% Empordà.
5: Albert, l'humor.
6: L'humor, doncs...

0: és transgredir, ens obliga a crear una interpretació diferent de les coses. Diu que quan més dogmàtic és una societat, menys sentit de l'humor té. Mira, nosaltres podem parlar amb experiència. Tots recordarem el temps del general, del gran general, que vam tindre durant 40 anys. Doncs va ser el temps que més humor hi va haver en aquest país.
1: Què dius ara?
0: Oh, i tant, oh, i tant. Mai més tornarem a tenir els paràmetres humorístics que hi van haver en l'època del franquisme. Justament perquè era la manera de contestar la tensió dogmàtica de que el règim estricte, de tenir les coses tan serioses, tan ben establertes, tan paralitzant, perquè has de pensar que quan una cosa és correcta, estricta i exacta, vol dir que de natural no en té res, ja que la vida està canviant a cada dos segons. Ara, abans canviava cada dos mesos, altres vegades havia canviat cada 2.000 anys, però ara canvia cada dos segons. Per tant, aquestes posicions paralitzants i estàtiques i dogmàtiques en la nostra vida moderna no ens serveixen absolutament per res. I, doncs, quan això va començar a canviar, doncs l'humor era evident. Recordaràs moltes publicacions humorístiques que hi van haver-hi en els últims temps del general. La primera va ser, doncs, si recordes, La Codorniz, la famosa Codorniz.
1: Sí, no la recordo, però sé que va existir.
0: Sí, ui, doncs, tenia... Bueno, s'esperava quasi amb alegria cada publicació, esperant quin acudit sortiria d'allà que ens fes gràcia davant d'aquella imposició tan seriosa i tan ben dibuixada que representava, doncs, el règim del general, no? Llavors hi va haver-hi L'Hermano Lobo. Recordaràs aquesta publicació?
1: No, però doncs, també sé que va existir, sí, una publicació
0: el,
1: amb aquest nom.
0: El Jueves.
1: El Jueves, sí, home, però el Jueves encara hi existeix.
0: Encara existeix, El Ajo Blanco.
1: Però el Jueves ja va ser després.
0: Més després, va ser
1: sí,
0: més
1: perquè
0: després.
1: Jo vaig començar la meva tasca amb una revista que es deia Sal i Pimienta.
0: Sal i Pimienta.
1: I després, sí, va aparèixer El Jueves. Primer va estar Sal i Pimienta, que és la publicació que jo vaig estar,
0: sí,
1: treballant, però un cop va desaparèixer Sal i Pimienta, va aparèixer El Jueves. Sal i Pimienta era molt diferent al Jueves, molt, sí, diferent. Sí, el Jueves, sí, sí, es basa més en la vinyeta.
0: Sí, sí,
1: i el Sal i Pimienta, no sé si ho recordaràs, es tractava més del reportatge.
0: Del reportatge, sí, sí, sí. Mira, ara em ve a la memòria un acudit de l'època que sé que va fer un impacte en el país, de La Codorniz, no? O sigui que quan el sexe era tan reprimit en aquest país que anaves a l'infern només per pensar-hi, de veritat, doncs hi va haver-hi una fotografia de tardor que es veia unes fulles en allà i deia follaje. I només per dir la paraula follaje davant d'unes fulles, no? O sigui, això amb una primera plana de La Codorniz va representar en el país un verdader escàndol, no? O sigui, que ens va fer molta gràcia a tots aquest agosarament de que el que era la... el control de les idees no permetia, no la censura en aquell temps, eh? Bé, en fi, que sempre serà l'humor aquest punt on ens convida a no quedar paralitzats davant de lo que nosaltres ens sembla que podem controlar, i ens donem d'una forma natural davant de l'evidència i renunciem a tots els nostres paràmetres i diem, va, sí, per què? Si la vida és així.
1: Bé, la vida és així. Jo, evidentment, jo ara em faig moltes preguntes. Moltes, una, dues, tres, 23, 33, 23... Una de les preguntes que em faig és, nosaltres, pues, ens fem els graciosos o pues, no sé, són persones que tenim una certa gràcia? Què en penses, tu? Carai, quina pregunta t'he fet, eh? Què?
0: Bé, jo crec que el que arribo a dir aquí s'ha de tenir molt sentit de l'humor per no prendre-t'ho en sèrio.
1: Sigui com sigui, que sigui per bé.
2: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?
3: Que vagi fent xup-xup, xup-xup. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
4: Això és la caixa de sorpreses.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Tòpic. Talent. Tòpic. A Adecco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
2: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adecco.es i descobreix-ho.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Els ecosistemes protegeixen totes les formes de vida de la Terra. Per això ens comprometem amb la preservació dels espais naturals i la biodiversitat. Treballem per un futur més sostenible per a les persones i el planeta, amb la força de les aliances, l'impuls de la innovació i el desenvolupament d'infraestructures verdes. Uneix-te a la generació Restauració Acuà.

0: forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
1: Oli Verge Extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy? Com entrar-hi?
2: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.

0: it, Boots. You just keep right on walking.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: D'un estil anem a l'altre.
3: Extra! Extra!
1: Perfecte.

0: Apunta bé. La música de la teva vida.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: I parlant d'emocions,

0: I parlant d'emocions...
1: 60.
2: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: la llet de la cooperativa lletera Can Llong. Tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Can Llong, la llet de casa.
1: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a la web eclipsicatalunya.cat, es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
2: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
1: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Masana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
3: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
1: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: El 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
2: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, Xavier. A veure, avui sí que m'heu tocat a mi una part de la meva vida que li tinc tan gran record, tant, que mira, no me n'he pogut estar de trucar-vos. Jo ara mateix és que estic vivint quan hi estava jo de petit. És que ho tinc... M'està passant la pel·lícula per davant. Ara mateix.

0: Cada dia de la nostra vida.
1: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
0: Si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
2: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de maig del 2025.
1: La supervivència de 3.500 espècies d'animals salvatges estan amenaçades per culpa seva, ho han conclòs científics de la Universitat d'Oregon als Estats Units, que han estudiat les conseqüències de sequeres, l'augment de la temperatura, les pluges torrencials o les inundacions per a la fauna salvatge. Ho explica Gillian Gregg, una de les investigadores.
2: Aquests animals no voten, no poden parlar de la seva situació, però ens mostren que el planeta ja està molt estressat. El fet que ja hi hagi un nombre important d'animals desapareixent i morint és com el canari dins la mina. És un senyal per tots nosaltres que el canvi climàtic no és un problema de futur, és un fenomen que ja està impactant a la vida salvatge avui.
1: L'estudi considera que el canvi climàtic afecta especialment els invertebrats marins perquè els oceans absorbeixen bona part de la calor generada per aquest escalfament global.
3: Pensa, pensa.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
2: Imagina, crea, sorprenda. A Catalunya tenim molts reptes. I només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: viatge en el temps.
1: Som terra de cultiu, de vinyes, de paisatge, de pagesia, de cellers, de gastronomia. Som terra de vins.
2: L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
0: Som amants del vi, cada setmana ens agrada conèixer un aspecte més del món vitivinícola. Avui ens centrarem en l'olor i el gust de les principals varietats de raïm i per fer-ho ens acompanya el nostre sommelier de capçalera, en Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
3: Hola, benvinguts.
0: A veure, quines són les principals varietats de raïm? Ens centrem en Catalunya, en el món? Com ho enfoquem?
3: Ens centrem en el món, que algunes les trobarem aquí a Catalunya, però bàsicament a tot el mapa vinícola mundial.
0: Perfecte, doncs comencem a conèixer aquestes varietats, que normalment ens les bevem, però que les desconeixem, segurament.
3: Sí, primer de tot, haig de dir que ja vam parlar un programa de les varietats, vam explicar doncs, uns trets característics de cadascuna. Avui parlarem més aviat, com has dit molt bé, de les olors i els sabors, que això ha anat usant els sommeliers,
0: sí,
3: en els concursos de vins de tastes cegues. Llavors és una eina molt important per encertar un vi.
0: Per saber-lo identificar, no?
3: Sí, la veritat per mi és, en aquest cas jo ho utilitzo molt i em dono moltes pistes de què pot ser aquell vi que hi ha amagat darrere aquella copa.
0: Segons doncs, aquells matisos que hi notes a dins, podríem dir.
3: Sí, perquè realment l'olor i el gust d'un vi ve determinat per tres, podríem dir, per tres paràmetres.
0: D'acord.
3: Un seria les condicions geoclimàtiques, on estigui plantada la vinya, el terreny i el clima. L'altre seria les tècniques d'elaboració, si ha estat envellit en fusta, amb inoxidable, si ha fet una fermentació malolàctica, si no. I l'altre seria aquest que parlem avui, que són les varietats de raïm.
0: Que les pròpies varietats ja tenen unes característiques que són similars, encara que s'hagin les vinyes siguin d'algun altre lloc amb temperatures diferents o això, tenen característiques semblants, no? Si és la mateixa varietat.
3: Sí, el bueno que sempre hi ha excepcions
0: matisos, sí,
3: i matisos. No sempre és així,
0: Perfecte.
3: Pensa que n'hi ha de vitis vinífera, que és la varietat de raïm per fer vi, uh-huh. N'hi ha 1.500.
0: Uau!
3: O sigui que
0: tenim 10 minuts, Rafael?
3: Sí. No, avui en direm 12.
0: Perfecte.
3: I avui us parlaré de les més plantades i les de més qualitat. Però la més plantada del món no és una vitis vinífera, és un raïm de taula, perdó. Aquests que mengem per Nadal o que ens mengem com a fruita.
0: Sí, el de les 12 campanades.
3: Aquest.
0: Sí?
3: I aquests estan plantats, potser el de 12 campanades no, però les que arriben als supermercats, sí, o les botigues de fruita, ve de Xina. De Xina, perdó. I es diu Kyoho.
0: Kyoho.
3: Sí, aquesta és la raïm més plantat al món. Estem parlant de 365.000 hectàrees.
0: Uau.
3: I llavors també n'hi ha a la Índia i a Turquia, això ara estic fent un incís, i a Turquia hi ha la sultanina, que són aquells que es fan les panses de corint. Està diferenciat, que molta gent em pregunta i aquest raïm que tenim, que ens mengem, aquest, quina varietat de raïm és?
0: Sí.
3: Normalment és un raïm de taula, s'ha de diferenciar de la raïm que es fa per fer vi.
0: D'acord, són dues coses diferents.
3: Sí, mira, la més plantada, perquè ho sapigueu, de raïm negre és la Cabernet Sauvignon.
0: D'acord, aquesta la tenim a Catalunya?
3: La tenim, és originària de França, de la zona de Bordeaux, però també la tenim a Catalunya i la tenim a Espanya, i en total al món hi ha 340.000 hectàrees.
0: Tela.
3: I de blanca, la més plantada al món és la Chardonnay, uh-huh. Segur que et sona.
0: Sí.
3: D'aquestes també en tenim a Catalunya.
0: És una d'aquelles varietats que miro a l'ampolla a veure si és, sí.
3: Doncs d'aquestes n'hi ha 211.000. I la Chardonnay és originària de la França, de la Borgonya, i també, com hem dit, a tot el món n'hi ha. I llavors una altra blanca, la més plantada, seria la Airén, que en aquest cas s'estima molt per fer brandy, per això dic la Chardonnay, perquè la Irene se fa utilitzar per fer brandy, que està molt a la zona de la Manxa.
0: Vale. Per tant, ja es descarta del vi.
3: Sí, sí, sí. Anem a lo que dèiem.
0: Anem a conèixer aquestes varietats diferents que tenim. Avui ens has dit que en coneixerem 12.
3: Sí, 12, que us diré una miqueta els trets característics a nivell olfactiu i també a nivell de boca que hi podem trobar.
0: Escolteu bé i el dia que tingueu un vi no feu trampes, no mireu l'etiqueta, no? I a veure si sabeu identificar aquestes olors i aquests gustos.
3: Mira, començarem per les blanques, la Chardonnay, la primera. Aquí hi trobem el nas. La Chardonnay també hem de dir que depèn... Com hem dit abans, sempre hi ha excepcions. Eh? Són xardonnays de clima càlid, de clima fred, llavors depèn del tipus d'elaboració, però sempre direm que característics una mica els més rellevants. A nivell olfactiu trobaríem els aromes tropicals, sobretot sí, la pinya i el plàtan, i els cítrics, en aquest cas. I llavors també, si està quedant en barrica, la xardonnay normalment s'envelleix molt en bota, en aquest cas don gust a mantega i torrats.
0: A mantega i torrats.
3: Sí, pa torrat... o torrefactes, com agrada cafè, aquestes coses. I llavors la Chardonnay és, si trobes una d'aquestes coses, possiblement pot ser Chardonnay.
0: D'acord, o sigui, en el moment en què el tastem li notem aquest gust a torrat, aquest gust a mantega, segurament és un Chardonnay.
3: Vol dir que està fet amb barrica i segurament pot ser un Chardonnay. Va, però no és 100%.
0: L'elaboració també hi té molt de pes a l'hora de saber, doncs, sí, distingir-ho, eh?
3: En aquesta sí, n'hi ha altres que no. Per exemple, ara el que vindrà ara, que és la Riesling,
0: sí,
3: que és una varietat alemana, aquesta no sol passar per fusta. Llavors aquesta què don? Aquesta don molt d'aroma a flor, també cítric, en aquest cas més cap a la llima, cap a la llimona, l'altre podria més taronja, i fruita d'os, com pot ser un préssec. I una que té que molt important de la Riesling, en aquest cas, és quan evoluciona, o sigui, amb banys amb ampolla, dona un aroma molt característic, que és de petroli, que en diguem hidrocarburs.
0: A petroli?
3: Sí. I aquesta sí que és pròpiament de la Riesling, normalment. Quan un vi té olor a petroli, a hidrocarburs, a pneumàtic, és la Riesling aquesta. En boca és un vi amb alta acidesa, o sigui, molt refrescant, i sobretot té un punt de dolçor, també. D'acord?
0: Perfecte. No, estic intentant assimilar, és que ara aquí m'estava donant informació.
3: No és fàcil,
0: i pensava...
3: també és molta pràctica.
0: Sí, sí, clar, la veritat és que, clar, has de tenir una mica de formació prèvia, per poder distingir aquestes coses, perquè ho estava pensant, i sí que a vegades l'aroma es nota, però que són curiosos, cap on ens porta, no?, diguéssim, a relacionar-ho. Molt bé, doncs anem per la tercera.
3: L'altra és aquest nom impronunciable.
0: D'acord.
3: Es diu la Gewürztraminer.
0: Perfecte, aquest no el repetiré.
3: Aquest és d'origen alsacià, del nord de França.
0: Sí.
3: I aquest és molt intens i penetrant. És un vi que realment té molt d'olor, sembla un perfum, quasi. I té sobretot aromes a litxis i a pètals de rosa. I en boca és una acidesa més bé baixa, és bastant alcohòlic i té bastant de sucre residual. Llavors pots dir que a vegades és una mica dolç, eh?
0: Quan dius que és molt alcohòlic, què vols dir?
3: Que té un grau, és un raïm que madura bé, i llavors agafa el grau alcohòlic, o sigui que el nostre és potent.
0: Va.
3: No és un vi lleuger.
0: Va. De trago curt.
3: Sí. Sí, però també és geminer, eh? També te'l vas engolint. L'altre seria el moscat, que aquí és molt conegut, per sobretot per la part que fa fins ossos, el moscatell.
0: Sí.
3: El moscat, doncs, sobretot té molt de gust, molt d'olor, perdó, a raïm, a raïm fresc, eh? És el vi que dona més olor a raïm, i llavors també un aroma a flor blanca, aquí més aviat el gesamí. També és una, té bastanta dolçor i també una mica d'alcohol, podríem dir, elevat.
0: Estava pensant en un moscato. Ve d'aquí?
3: Sí, moscato, sí, també. Passa el moscato, la vinificació és un tipus de vi dolç molt lleuger, de poca graduació, però també té aquest aroma. L'únic en boca és molt més lleuger, en aquest cas.
0: Molt bé.
3: I llavors un altre blanc seria la Sauvignon Blanc. Aquest també és d'origen francès, de la zona del Loira. I aquest és un aroma sobretot vegetal, bastant herbaci, i també cítric verd. També fruit de la passió, sensacions herbàcies, vegetals, amb boca lleuger i amb alta acidesa, és molt fresc i molt sec també en boca.
0: D'acord.
3: Aquesta seria la que són les blanques. I llavors les negres, una seria la Pinot Noir, que aquesta és típica de la Borgonya, de França, en aquest cas doncs molt d'aroma a cirera i violeta, i en boca és lleuger, és delicat, és poc tànic i molta acidesa, molt fresc.
0: França és el punt clau, eh? Veig?
3: Bueno, aquestes varietats que estan més plantades, sí que és veritat que són la majoria franceses del bressol del vi.
0: D'acord.
3: I una mica és el mirall, on s'emmiralla tothom. I llavors França, les varietats són les que es van importar, exportar a altres països. Que parlem de les, avui estem parlant de les a nivell mundial, eh? Un dia
0: sí.
3: Parlarem, si vols, més del territori.
0: Més concret,
3: de
0: aquí.
3: Catalunya.
0: Sí, sí.
3: I llavors la Cabernet Sauvignon. Aquesta, com he dit, era de França, de Bordeaux, i aquí és fruita negra. Grosella, en aquest cas, i també una part vegetal, com de pebrot, i llavors aromes més de criança, que serien torrats, tabac, terrosos. Llavors són vins amb molt de color, també acidesa i també robust, potents, en boca. Llavors, en seguint, teníem la Syrah, que la Syrah és una varietat de raïm molt especiada. Aquí trobem notes de pebre, d'oliva negra, de mentolats.
0: Dolç.
3: Però amb sensació en nas, a vegades. En boca no tant, en boca són, ja veuràs que és potent, eh? Aquí la trobem molt també el Priorat, aquesta varietat del Syrah. I és un aroma característic que a vegades donen els vins d'Austràlia, que és aquest aroma after eight, que són aquests, com aquests caramels de xocolata amb menta.
0: Sí.
3: Que això dona molt la Syrah. Quan noteu, quan vegueu un vi que té gust after eight, segurament és un Syrah.
0: Un Syrah, mira, mira. Anirem a tots a fer proves a veure ja si ens en sortim averiguant-ho.
3: La Tempranillo. Aquesta és una unitat de raïm, que no vol dir com sigui un vi. La gent pensa que Tempranillo és un vi jove.
0: Sí,
3: no.
0: A vegades es confon, sí, sí.
3: És un raïm que madura aviat, per això es diu Tempranillo, però no és un vi jove, perquè és un vi que justament s'envelleix bastant bé amb fustes. Llavors és una... Aquí dona aromes de fruita vermella i també notes de vainilla, coco, clau, que li venen molt de les espècies de la fusta, això. Són, com he dit, són vins que mereixen bé, són amplis, elegants i són bastant suaus en boca. I llavors anem a dues varietats mediterrànies, per acabar. Una seria la Garnatxa, que ets els donem aquí, i la
0: sí.
3: Carinyena. La Garnatxa és més fruita vermella, el maduixot. Quan trobem maduixot, sol ser Garnatxa. I també una sensació com a vegades com de confitures. I també molt de paisatge. Trobem aquesta nota de sotabosc mediterrani, com pot ser la Frigola, el Romaní, la Garriga. Això dona molt la Garnatxa.
0: És aromàtic, eh?
3: Sí. Són vins suaus i amb records una mica dolcencs. Tot que no són vins dolços, eh? Però té aquesta sensació d'amabilitat en boca. I després la Carinyena, que dèiem, és, aquí també seria una varietat mediterrània, que també trobem aquesta part de, que dèiem, de paisatge, d'herbes seques. Aquí la fruita, en lloc de ser vermella, seria negra. Seria més la pruna. I llavors també aquí tenim una... s'adapta més a la fusta, aquí ja també entenem més els torrats, el que dèiem, nosaltres com de caça una miqueta, i en boca doncs és molt més potent, amb més estructura i més àcida.
0: Carai, doncs tenim una bona llista i clar, tu davant de, per exemple, d'un tastacegues que em fa sovint, clar, o sigui, tot això és qüestió d'identificar-ho i això transporta una zona concreta, d'una varietat concreta, i això és el que aneu endevinant en aquests concursos que feu.
3: Sí, sí, sí, nosaltres, suposo que cadascú té les seves tàctiques o tècniques, nosaltres, amb el meu company, quan fem el concurs per parelles, i si no, quan me toca fer la mi de manera individual, jo em baso molt en les varietats de raïm, és el que reconec més fàcilment. Hi ha gent que va més al terreny, hi ha gent que va més a la zona. Per mi la varietat m'identifica molt, i llavors a partir d'aquí doncs vaig acotant.
0: Tant per nas com per gust? O hi ha algun que diguis sempre m'ajuda més al nas?
3: Jo en guio més pel nas. La boca m'ho confirma, però el nas per mi és...
0: La intuïció.
3: Sí,
0: la intuïció.
3: Sí, sí, sí.
0: Perfecte, Rafel, moltíssimes gràcies. Ho hem conegut una mica més d'aquestes varietats de raïm que tenim, doncs, a nivell mundial, com bé ens has dit, i hem fet una pinzellada, perquè clar, n'hem conegut 12 i has dit que n'hi ha en total...
3: 1.500.
0: 1.500, vull dir que tenim programes per rato. Moltíssimes gràcies, Rafel.
3: A vosaltres.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
8: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: clau del teu habitatge. Administrem.
1: Mediem.
0: Valorem.
1: Assessorem.
0: Gestionem. Contacta amb el teu administrador
1: o administradora de finques
0: i viu amb tranquil·litat.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
5: És Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
2: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
1: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat que això provoca una pressió sobre els sous.
3: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
1: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: és en mi.
1: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com. EquilibriumCentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
3: Au,
4: mira que bé.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a lloms d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit.

0: I què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a llums d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella vidamasligera.com i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. vidamasligera.com.
3: A Ràdio Vila-sacra.
4: Calma.
3: Ara ens toca.

0: Sensacions.
1: No és el moment de fer, disculpeu-me, el tiquis-miquis.
2: Ja li diré a la meva dona.
3: Vinga.
4: A mi no em foteu entremig.
3: Vinga, què?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana d'Europa, el 75%. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón chin-chin-pom, porón. Pom, pom, pom.
4: Sentim la comunicació local.

0: No deixis que l'Alzheimer ho esborri tot. Envia memòria al 28058.
1: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
2: I parlant d'emocions...
3: 77.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara...

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Vespres de gala, Dalí de nit.
3: Visites nocturnes d'Esgala.
4: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
3: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Reserves. A Salvador. Guiomig, Dalí, un ORG. Informació, música, entreteniment.
5: Vols conèixer millor la teva història? www.elprincipat.cat, el teu portal digital d'història.
6: Segueix-nos també a Facebook, Twitter i LinkedIn.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: 100% Empordà.
2: Què diu el carrer?
3: Insultar ens ajuda a quedar-nos a gust. Menys quan ens acaben trencant la cara. Sabran dir-me què signifiquen els insults següents?
4: Si jo li dic que és un penques, què li estic dient?
5: Com tonto? Com...
6: Pues una persona que... és una patata.
5: No, patoso?
4: No, que...
5: Jo crec que m'estàs dient que... o que no m'esforço o que no...
7: Que tinc molta cara dura, que no treballo, que no faig res.
4: I un sapastre?
6: Un què?
5: Que no serveixo per res.
8: Sapastre és una persona que no fa bé les coses.
4: D'acord, maldestre.
8: Sí.
9: A veure, no insultem gaire, eh? Som nenes bones. El que passa és que en català sonen els insults una mica... sonen més tendres, potser, no?
4: Puccinelli. Què és un puccinelli?
5: Això és català?
4: Sí, clar. A més, té porta i la geminada.
6: Ah, això sí que no l'entenc.
8: Ostres, a mi em sona com entremaliat.
5: Fluix, com...
8: això sí que ni idea.
7: Un puccinelli, una puccinella és una titella, sí.
4: Per tant...
7: això deu significar que la persona es deixa manipular fàcilment per altres.
4: Perfecte, molt bé. I un tanoca?
6: Ai, això no ho he sentit mai.
4: És el més bàsic de tot.
8: Com dir tonto o burro, no?
6: Un tonto?
4: Tonto, un ximple, home, va.
7: Un tonto del cul.
4: Un ximple del cul. Vull fer una crida a les noves generacions. Normalitzem insultar en català. Tanoca, babau, puccinelli, sapastre, nabuf... Déu-n'hi-do!

0: 100% Empordà.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: A Catalunya, cada persona consumeix de mitjana, cada any, 25 quilos de tèxtil i en llença 20. D'aquests 20, la majoria es llencen de manera incorrecta a la fracció resta. Només si separem el tèxtil com toca i on toca, podem allargar-li la vida o donar-n'hi una de nova. Per la nostra vida hi passa molta roba. La nostra roba pot passar per moltes vides. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
5: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
4: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
6: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
7: Busques inspiració?
8: Digue'm.
9: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
8: Dispensem?
10: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí hi ha Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.

0: punt on t'has.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: A veure, jo voldria parlar amb el doctor psiquiatre que teniu aquí a per aquí. M'interessaria si em podia fer una trucada. Gràcies.
3: Enviado el 31 de agosto a las 5 horas 57 minutos. Para devolver la llamada al precio de una llamada normal, pulse la tecla almohadilla. Para volver a escuchar el mensaje, pulse 1. Para guardarlo, pulse 2. Para borrarlo, pulse 3. O para oír el número de la persona que le dejó el mensaje, pulse 4.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Des que vam veure la pel·lícula de Tosibago, la meva dona, la Eli, a casa, tot el sempre està cantorreant el tema de l'Are. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucaré perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia de Dijous Sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar a enraonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa a la plaça de San Fernando, segon pis, número 9, a Benali per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'Iglésia de Santa Gadea, on va fer justament el CIP, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'art de Tosibago.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: El 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
2: Salut!
3: Però brindes amb aigua?
2: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
4: Salut!
2: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
5: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
6: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
7: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: dir-te.
1: Com sona, com diem, i com acaba de dir la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Està sonant la nostra sintonia.
2: Sí.
1: Això vol dir que nosaltres dues estem ja preparadíssimes.
2: Tenim una sintonia nostra.
1: Ben, ben nostra, i que ens posem a la cuina amb molta il·lusió. Bueno, jo m'ho miro, que la Joana és la que fa la feina. Joana, vinga, què ens posaràs avui?
2: Doncs bon dia a tothom. Que són uns escamarlans gratinats al forn a la mussolina d'all. Els escamarlans, és clar, depèn de la butxaca de cada un, perquè és clar, aquesta escamarlada ha de ser una mica gros, perquè el puguem obrir una mica. Llavors els podeu comprar o congelats o frescos, això depèn de cada un.
1: I li treus també aquell fil?
2: Sí, puc, sí. Sí, sí, puc, sí, trec l'intestí. No és un fil, és l'intestí, perquè ara ens han fet agafar tanta mania. Però els escamarlans no el tenen tan gros com la gamba, eh? La gamba sí. La gamba té un intestí que l'estires i te surt tot. A vegades l'escamarlan ni el trobes, que queda trencat.
1: No trobes que l'escamarlan, no sé si ho has notat o no, no té el gust de l'escamarlà.
2: No.
1: Ho has notat?
2: No, sí, no té el gust.
1: Mare meva, perquè després de venir em van menjar uns quants, sí. I la veritat, dic, és que ara ja no sé què menjo.
2: Que eren d'aquells de Blanes petits.
1: Sí.
2: Aquells petits són molt bons, amb aigua i julivert.
1: Sí, sí, però no notava gust
2: de l'escamarlà. No notes el gust de Blanes. No, és que hi ha moltes coses que no tenen el gust d'abans. No sé, no sabem per què, o potser nosaltres estem cansats de tot.
1: A vegades, també ho dic,
2: com que abans estem cansats de tot, tot ho tenim a l'abast, mengem de tot, també pot ser. Doncs, aquests escamarlans en comptarem 4 o 5, depèn de la gana que tinguem, o depèn de cada un. Llavors us he fet els dos ous per fer la maionesa, oli, llimona, un pèl de mostassa, que ja ho sabeu que jo sempre hi poso un pèl de mostassa a la maionesa, sal i oli. Doncs llavors agafem aquests escamarlans i els obrim amb les estidores de dalt a baix, una mica, no cal, i amb la mà els acabem d'obrir, perquè no cal partir el ben partit, només obert, obert. Preescalfem el forn a 180 graus dalt i baix, amb ventilador si en teniu va bé, i quan fa una mica que el forn ja està calent, hi posem una plata, els escamarlans ja ben posats, salats i empebrats, i una mica de red oli, poc, poc. Quan han passat uns 20 minuts, ja els tenim fets. Traiem la plata, anant al tanto, i llavors hem fet aquesta mussolina d'all, que la farem nosaltres, perquè si poseu maionesa d'aquesta feta, no sé com us quedarà, perquè aquí es tracta de fer la maionesa que jo faig sempre, amb el turmis, que és un ou, oli i una mica de sal. Quan això ha lligat tot, llavors hi tiro la mica de llimona i tiro un pèl de mostassa. A part, aquest altre ou que us he dit, només aprofitarem la clara de l'ou. La llema la guardarem per un altre dia a fer una truita. La batarem com si batéssim una truita, però molt al punt de neu.
1: Sí.
2: I aquesta mica d'això la incorporarem en aquesta maionesa que hem fet.
1: I què hi fan, aquesta?
2: Anant al tanto, que no se'ns abaixi, allò, a poc, amb una cullera, a poc, la reservarem a la nevera, i com sigui el moment que els escamarlans ja els tenim, els traiem i amb una cullera els anem omplint. I això fa que, quan se gratinen, la maionesa puja i queda en l'aire.
1: Ai, que maco.
2: Queda com si fos un suflé.
1: Ah, molt bé.
2: I això ho fa la clara d'ou aquesta que hi hem posat a l'última hora.
1: Ah, molt bé, no?
2: Perquè si tu fas la maionesa normal, sí, te quedaran gratinats, que també ho podeu fer, però si compreu maionesa de pot, li poseu, també us quedaran gratinats, però no puja aquest suflé que quan vas al restaurant dius, com ho fan això? Que quan t'aporten aquell bacallà o t'aporten això, hi ha aquell, com un suflé
1: que puja. Sí, sí, sí.
2: Doncs és aquesta cara.
1: Ben senzilla, eh?
2: Després.
1: Una cosa ben senzilla,
2: sí,
1: i que fa fer un efecte i bo,
2: i estan,
1: no?
2: Molt bons aquests escamarlans fets així, sí.
1: Molt bé, molt
2: i fan
1: bé,
2: festa
1: bé.
2: També. Oi, ara que venen festes, venen coses, doncs, o tens convidats o el que sigui.
1: Molt bé. Doncs aquests escamarlans fets d'aquesta manera, porten mica de feina, eh?
2: No. Només els hem d'obrir i el forn ja ho fa tot, eh?
1: Escolta'm,
2: i no tenim aquell merder de la planxa que ens queda tot untat, que hem de tornar a netejar la cuina.
1: Escolta'm, Joana, a l'hora d'obrir-los, que els obres per la part de sobre o per la part de sota?
2: Per la part del cap.
1: la
2: no,
1: part del cap.
2: Sempre per la part de dintre, eh? L'escamarrada ha de quedar...
1: Per la part de dintre, sí, val, això pregunto.
2: La clova ha de quedar en la plata.
1: Val.
2: I tu ha de quedar la part de dalt,
1: sí, sí.
2: O sigui, el que és el cap i el que és la carn del... del... Així, perquè si no de l'altra manera no clar, trencaries i no te s'obririen.
1: O potser no s'hi aguantaria tot això.
2: No s'hi aguantaria, en canvi, doncs tu l'agafes i per la part del cap agafes unes tidores que tallin o un gabinet, també, i el talles, i llavors amb la mà li dones una mica darrere de joc que ja te sobra.
1: Ah, molt
2: bé. Te sobra la cua.
1: Molt bé, que bo això, eh? Això tu com ho sols fer? Per primer, per segon o per...
2: Depèn del dia. Primer, si per exemple faig un rostit o faig una vedella amb bolets, doncs per dir, no faig lo de sempre que diem, sempre fem aquell vermutillo, o fem, doncs, de primer. I si no, podem fer aquestes tomàques que us he dit,
1: sí.
2: Una hora de sopar, que tens uns convidats o tens la família i dius, mira, avui els hi faré un sopar diferent. Fas aquestes tomàques i darrere aquests escamarlans.
1: Ah, molt bé.
2: Una cosa que molt lleugera, per sopar, i molt bé.
1: I molt
2: que no,
1: bona.
2: Un primer plat i a segon un de més contundent.
1: Molt bé, fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Doncs repassem aquests ingredients.
1: Va.
2: Els ingredients, doncs, són 4 o 5 o 6 escamarlans per cada un, això ja depèn de la gana que tingueu. Els dos ous, que ja us he dit que només n'aprofitarem un per fer la maionesa, i la clara per incorporar dins aquesta maionesa com la tinguem feta. La llimona, que és per la maionesa, la mostassa, sal, oli i pebre, que salarem aquests escamarlans primer, una mica darrere d'oli i la plata, els posarem a fer a 180 graus dalt i baix, en ventilador si teniu, quan estigui tanqueu, els traieu, els hi poseu i els torneu a posar a gratinar.
1: No.
2: Llavors, si convé, poseu només el gratinador, perquè així us anirà més a de pressa.
1: I bueno, aquesta presentació que quedarà, bueno, maquíssima i a més boníssima, no?
2: Exacte, i queden molt bons, sí.
1: Molt
2: suaus queden. Perquè jo vaig pensar, ui, la mussolina d'all, perquè jo a vegades ja us he dit que els alls a mi... escolteu una cosa, que m'he descuidat d'una cosa, jo també, Déu-n'hi-do. Si és una mussolina d'all, hi falta l'all. O sigui que aquí van dos grans d'all que els haurem fregit una mica d'oli, l'haurem reservat aquest oli i l'haurem deixat refredar. I amb aquest oli farem la maionesa.
1: Ai!
2: I aquests dos grans d'all.
1: Val.
2: O sigui, el reservarem un moment que se'ns refredi,
1: sí.
2: I no els deixem que s'enrosseixin, només que s'enrosseixin, perquè si ja sabeu que l'all si es crema que amarga, i llavors amb aquests alls farem aquesta maionesa, per comptes de posar-hi sense all, no, farem aquesta maionesa amb aquests dos alls.
1: Deu quedar, doncs, un gust també molt suau, eh?
2: Molt suau. El ser cuits queda molt suau.
1: Molt bé, Joana.
2: Doncs, si un cas, us torno a dir els ingredients, perquè m'he deixat els alls, els escamarlans al gust, els dos ous, oli, llimona, mostassa, i els dos alls aquests amb l'oli que els afregirem una mica amb aquest oli, ho reservarem que se refredi, i farem la maionesa aquesta amb aquests alls que hem fregit amb aquest oli.
1: Molt bé,
2: ja
1: Joana.
2: Ho tindrem.
1: Doncs molt bé. Molt bé, Joana, gràcies.

0: I parlant d'emocions.
1: 20.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
1: L'opció dels que en saben. Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
6: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món... És el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
7: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans amb por del cel.
6: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc. A vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.
8: Un viatge en el temps.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
2: Pizza Pazza!
1: Ja tens Pizza Stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les Pizza Stop i molt més.
3: Bé, no?
4: Aigua de Vilajuïga. Aigua mineral amb gas natural. Ara pots triar la de sempre o amb més gas. Aigua de Vilajuïga, l'aigua de tota la vida, la de casa nostra, amb personalitat i qualitat. Beu aigua de Vilajuïga, l'aigua més natural. Ens trobaràs al carrer Sant Sebastià 2, Vilajuïga, telèfon 972-53-0006.
5: Vila-sacra, sense et punxero. F-A-M-A.
6: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: el teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència. Pareu bé l'orella.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: La Mariona va a Barcelona a comprar una mona.
0: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Un moment, un moment. Mireu la càmera.
6: Lluís!
5: Uau, mireu això. Passa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
6: Lluís!

0: Dedonia?
1: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. Bibliotecavirtual.diva.cat.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au.
2: Mira que bé.
1: Fem salut.
3: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
0: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
2: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
1: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
3: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
1: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
5: Sí.
6: Bé,
7: Héctor, però...
8: zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que a hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara. La Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel força de pat a hores d'ara. Avui però pendents a hores d'ara, avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara, cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, a la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores d'ara. Hores d'ara. Hores d'ara.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.

0: Sabies que...
1: El moniato és una planta originària dels tròpics de l'Amèrica Central, que ha estat cultivada des de fa més de 8.000 anys. A la zona del Perú s'han trobat representacions d'aquests tubercles en peces precolombines i restes en algunes tombes. Va arribar a Europa de la mà de Cristòfor Colom, abans, fins i tot, que el blat de moro, el panís i la patata, i es va difondre molt ràpidament per tot el continent. Fins i tot aquí, ja saben, la castanyera té moniatos.
2: ¡Año mira sacra! ¡Ole tú que mata!

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
3: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
1: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona. Ara escolteu l'altra ràdio.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: Tenim a PAMS.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra, i on notaràs.
4: Ara toca calmar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
3: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
2: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
3: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
2: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homos i cultura i t'ho portem a casa.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: La xarxa.
5: Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.

0: tant ja que pensem en com trencar el gel d'aquest programa. El primer va ser incert, el segon un somni i el tercer confiança. I aquest quart, no us enganyarem, teníem por de caure en el cercle viciós. Aquella ceguesa del sempre ho hem fet així i sempre ha funcionat. Una ceguesa que no et deixa veure ni els errors ni totes les possibilitats exitoses que encara et queden per explorar. Quan topes amb aquesta por, hi ha dues opcions. Abandonar i buscar un nou camí o enfrontar-t'hi. Hem escollit la segona i per això som aquí. Però en aquest temps de pors i dubtes també hem pogut detectar errors interns i externs i abraçar noves cares perquè ens acompanyin en aquest camí. I al fons de tot hi ha la raó de tot plegat. Per què un quart any explicant allò que va més enllà dels castells? Doncs perquè som uns autèntics privilegiats. Som una comunitat enxarxada que fa castells, però també dina, sopa, fa esport, fa quilòmetres en cotxe i bus, i tot amb l'excusa d'una tradició que va començar, vés a saber qui, fa 200 anys i aquí seguim. Feliços, contents i amb les mateixes ganes de fer castells. I per què treure a la llum els nostres embolics i conflictes interns? Doncs perquè això encara ens fa més humans. Som una comunitat imperfecta, però per sobre de tot som aquella gent que amb uns pantalons, una camisa, una faixa i els peus descalços i bruts podem viure emocions que no es poden explicar en paraules. Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Què tal, Aina Mallol?
1: Ai, necessitava ja això. Hi ha gent, fins i tot, és que és tan bonic aquest programa, sempre ho diem, però que deia, per fi! Per fi, i en realitat la primera que diu per fi sóc jo, perquè tenia nosaltres moltes ganes d'aquest espai nostre, segur, de confiança, però sobretot de safareig.
0: Molt bé, i un any més tindrem el Joel Brugués. Benvingut!
2: Bones, què tal? Aquí estem un altre any, aviam com ho fem, com ho encarem, i esperem que torni a agradar a la gent. Era molt guai aquest inici de temporada, quan la gent et deia que no torneu aquest any, que no ho feu, preguntaven...
0: I nosaltres, perdó, és que hem d'anar al Sant Fermín, eh?
2: Exacte. Ja, una llarga sota l'història, és com, no ho sé, la veritat, t'ho diria, però és que no ho sé.
0: Bueno, hi haurà canvis, però sí, sempre els canvis són positius.
1: Sí.
2: I tant.
0: El que sí que farem, perquè això és una droga que nosaltres necessitem per sobreviure, és parlar de castells.

0: ha més estiu que la Costa del Garraf i el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges.
1: Sí, una actuació que l'any passat va tenir 3 colles, enguany passa a tenir-ne 2. Té els castellers de Sitges que venen de fer el 4 de 8 i jo crec que apostaran per repetir-lo, i si poden fer alguna passeta més, doncs de ben segur que hi apostaran, i amb aquesta gamma de 7 i mig també que estan treballant, castells amples d'aquests, castells que donen molt d'això. A tothom, és per no dir 7, que crec que ho direm moltes vegades, llavors diré castells amples, que em sembla un sinònim molt cuqui. I els castellers de Vilafranca, que venen de la Diada de les Cultures d'Altafulla, de realment donar-ho tot, perquè el nivell aquesta temporada és extraordinari, per tant haurem de veure també què proposen.
0: Creieu que és el dia de tornar-hi amb aquella torre de nou que els està portant una mica al punt de prudència de la temporada, si és que es pot dir prudència, perquè bueno, aquesta gent van desbocats tots plegats.
2: Sí, sí. Jo crec que sí, crec que és un castell que els han de tornar a agafar confiança. Altafulla no va sortir, però jo crec que és dia de tornar-hi, potser més amb el 2 de 9 com a gran objectiu de la diada, en el sentit de seguir rodant el 3, el 4, potser el pilar de 8, però el 2 de 9 crec que ha de ser el gran objectiu d'aquest diumenge.
1: Sí, crec que depèn, és a dir, crec que el que va passar a les Cultures és un reflex de que venien d'una setmana com de semidescans i que potser no havien tingut allò, l'alineació per fer la repetició d'aquesta estructura que realment tots sabem, no? que necessita doncs de molta memorització. Crec que només que l'hagin pogut assajar un o dos dies bé, el faran sense problemes.
2: I que és un castell que saben fer i dominen. No és un repte fora del seu abast o qualsevol cosa nova, sinó que és més un tema d'ajustament que no pas de problemàtic.
1: Tal i com estan fent el 4 amb l'agulla, jo tampoc
0: segur,
1: no el descartaria, saps? Perquè
0: és un
1: sembla
0: bàsic de nou. Sap greu i amb tot el respecte cap a l'estructura.
1: És una animalada. És a dir, té un hàndicap per mi, que és el volum de gent que necessites, perquè aquell folre és bestial, i realment necessites gent a sota que te l'aguanti bé, però em sembla una carta que pot entrar pràcticament en qualsevol lloc, per tant jo hi apostaria. Després, és veritat, també hi ha el 9 de 8, que és una carta que ells a partir d'ara jugaran com i quan vulguin. Haurem de veure, no?, si l'utilitzen també, i com no, s'han de repetir els bàsics de nou, perquè el castell de 10 jo crec que són els grans objectius, sobretot arribats a l'agost, i seran les apostes clares per ells.
0: M'encanta que no mori mai aquest frec a frec que tenen la vella i els verds amb el 4 amb el pilar.
2: És molt divertit, perquè
0: més ara van 41 la vella, 42 els verds, però tal com està la temporada és que poden estar així fins a Santa Tecla.
1: És que no seríem res sense aquests apunts de friquisme, et diria. A més, tinc la sensació que enguany aquest duel serà una bogeria. Ells mateixos no estan com abocats a aquesta...
0: Però a més que és una cosa tan... Vull dir, a mi, analíticament és una mica absurd anar a veure qui té els més... Però bueno, va tan frec a frec que fa gràcia,
2: però
0: no?
2: Però potser és amb el castell gran que tenen aquest frec a frec, perquè, per exemple, a pilars de 8 o 2 de 9 els verds estan desmarcadíssims. A 4 nets la vella està desmarcadíssima.
1: Tu busques jugar el que pots jugar, eh? Clar. Vull dir, això és una mica...
2: Jo crec que és amb l'únic castell top que poden tenir aquest frec a frec, més o menys.
0: Bueno, i que li dona la vidilla, no? La narrativa.
2: Ara, el problema que hi ha amb aquest castell és que la gent es pensarà que és fàcil. I aquest castell l'han fet 4 colles.
0: Su casa, eh?
2: És molt xungo fer això.
1: No us vingueu amunt amb aquest castell perquè parecia que sí, però no.
2: És que estem parlant de 4 9 folre pilar i dius, ah, sí, un altre. Dius, és un castellot que al·lucines.
0: Tindrem temps per analitzar.
1: I el del pilar d'avui també és d'escàndol, eh? Sí. Enguany els castellers de Vilafranca, mira, fan el pilar d'avui per practicar, et diria.
2: Bueno, el castell de rotació, pràcticament.
0: Bueno, per practicar el pilar de nou.
1: Sí, bàsicament.
0: Anem a moure'ns cap

0: és festa major, dissabte a la tarda a les 7 hi haurà els xiquets de Reus, xiquets de Tarragona i nens del Vendrell, tres colles que totes desitgen mirar-se de tu a tu des del 8:30. Però, bueno, les circumstàncies a vegades et fan frenar una mica. Comencem pels xiquets de Reus, perquè tenim aquí el Joel amb informació de primera mà i no la desaprofitaré.
1: No, en cap cas.
2: No, per nosaltres és dia de tornar amb el 3 i 4 de 8 i estem treballant a saco per intentar fer la catedral al Catllà, que és una plaça que és com molt talismà i volem estrenar el 5 de 8 allà. Veurem si divendres acabem de confirmar-ho tot i si no, doncs farem una clàssica i l'estrenem la setmana que ve a Santana.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Oh. I els xiquets de Tarragona, Aina Mallol.
1: Bueno, eufòria.
0: Desbocados.
1: Eufòria. Ara jo crec que és moment d'una mica fre de mà, eh? Ara...
0: Nois, podesca
1: d'agafar el freno i dir... Molt bé. Vale, el Catllà potser no farem el 4 de 9, no. Però sí el 7 de 8, que sí. És el seu sí. Castellet estrella, el fan molt bé. Crec que és un dia per rodar 3 i 4 de 8, seguir aquest rodatge i sumar-li el 7 de 8, que és molt bona actuació i a l'espera de, suposo que recuperar algunes peces i apostar també per estructures com el 5, que puguin enriquir també doncs, el Castell de 9.
0: Uh-huh. I, per cert, Joel, Valtros el 7...
2: No, l'assagem.
0: Vale.
2: Directament.
0: No.
2: És a dir, vam tenir un susto l'any passat.
0: Segurament us aplaudeix mig món castellà. Sí.
2: És a dir, vam tenir un susto l'any passat amb el 7 de 7 net abans la Diada del Mercadal.
0: Sí, és veritat.
2: I l'hem deixat d'assajar. Abans de completes vam fer una prova de 7 de 6 net, d'una prova de 7 de 7. Vam descarregar el 7 de 7 per ficar gent, però allò, diada en solitari sense molestar
0: sí,
2: ningú, mentre ballaven els gegants.
0: Sí, perquè, és veritat.
2: Per no emprenyar, i si podem no el repetirem
1: perfecte.
2: Més.
1: Perfecte. Sí. Gràcies. Nens del Vendrell, tu que potser saps alguna cosa
2: sí,
1: més?
2: Van tenir un inici de temporada bastant accidentat i aquest centenari potser se'ls està fent una mica més llarg del que voldrien, però sembla que volen ficar-se a punt de cara a Santana. I la idea que tenen és intentar repetir el 4, en porten ja un munt, però estrenar el 3 per intentar arribar amb el 7 de 8 la setmana que ve a Santana.
1: No,
0: fantàstico. I, doncs, bueno, ja parlarem de Santana la setmana que ve.
2: I tant.
0: Alguns titulars, perquè venga. Tenim joves nois Serrallo a la Riera de Gaià i aquí jo crec que el focus està en els nois i en el Serrallo, els nois, perquè s'han obsessionat positivament bueno, en entrar dissabte.
1: No és fàcil, eh?
0: I no és fàcil,
1: El repte no és vull fàcil dir... perquè venien de la posició 40, no sé què, que hi va un moment que era com... No estaven ni a dins, quasi, del concurs.
2: Del concurset.
0: Bueno, per fer-ho han de repetir 2 de 7, 5 de 7, 7 de 7, a la Riera, a Roda de Barà i a no sé on més...
1: Sí,
0: Altafulla.
1: Anava a dir, el repte és bastant, bastant difícil. I el 2, bueno, és un castell molt fràgil i que en qualsevol moment et pot caure. Per tant, bueno, vull pensar que pot ser un bon lloc perquè és a prop de casa i tindran la seva gent, però...
0: Prudència.
1: Cuidado amb aquest ganivet de doble tall.
2: Sí.
0: Serrallo.
1: Bueno, el Serrallo...
0: Va.
2: Sí. A mi em fan por, ara ja. Jo dic en sèrio, eh? Vull dir, fan millor els castells de 8 que els de 7. Ojo amb aquesta gent. Jo crec que a la Riera...
1: No, que el 2 de 7 és el seu castell fàcil,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí,
1: clar, cuidado,
2: és que és molt bèstia, eh? Desmunten un 3 de 8 de Cornudella i es calmen la plaça amb un 2 de 7. Quan aquesta gent aixecava la plaça amb el 2 de 7.
1: A Cornudella.
2: Sí, sí.
0: És fort, és fort.
2: És molt bèstia.
1: A la Riera de la Gaià, què faran?
0: 2 de 7.
1: 2 de 7?
2: Jo no descarto el 3 de 8, eh?
1: No, 4 de 8, jo apostaria, perquè, mira, és el castell ara, el segon castell segur que tenen.
2: Jo és que al·lucino. M'alegro molt, per
1: això. La clàssica vull pensar que se la guardarà per un dia una mica més lluït, però bueno.
2: Sí, clar, però és que...
1: Però en un any faràs, doncs, 5 vegades la teva millor actuació de la història.
2: Sí. Jo segueixo confiant en una cosa. Recordeu aquells anys que sempre el Serrallo provava el Pilar de 6 del concurs? Que feien 5 de 7, 7 de 7... Pirlassis! Jo, aviam si aquest any el poden assajar amb calma i poden fer-lo.
1: Bueno, el concurs no és un bon dia.
2: No, però facin passant de tecla o la seva plaça, però és com, proveu-lo ara.
1: Veurem en què se'n valentona, perquè també són d'en valentonar-se.
0: És tremendo. Diada de la Llotgeta, Sant Cugat del Vallès, què podeu dir d'això?
2: Sí. No.
1: Et cau molt cap allà, no, Joel?
2: No. Vaig estar parlant. Jo, un apunt. Bordegassos. Espectacular el nivell que porten de castells
0: sí.
2: de 8.
0: Sí.
2: És
0: molt
2: a dir,
0: bé, també.
1: Suma 3 i 4 de 8 que... i fora de casa.
2: Correcte. Fora de casa, normalment les estrenaven a les neus. Tenen la carta pendent de descarregar el 2 de 7. Podria ser dia de fer oblidar una mica el castell de 8, centrar-se en el 2 de 7 per a les neus i intentar-ho ajuntar tot.
1: Molt bé.
2: Caldes, sincerament, no en tinc idea. I Sant Cugat, jo crec que una clàssica, i anar-se afiançant, que no han tingut la temporada fàcil.
1: Sí,
2: tampoc.
1: Només han fet un 3-8, jo crec que per poc que puguin fer clàssica serà una gran notícia per ells.
0: I Capgrossos i Minyons, com els tenim?
2: Capgrossos van estrenar el 7-8, els acompanyo el sentiment, i han de preparar Santes. Per tant, 3-8, 4-8, amb intenció de pujar-los un pis, i a veure si poden fer un 2-7, que també puguin convertir en 2-8 d'aquí poc.
0: Muy bien.
1: Sí.
0: Us veia estudiats, eh?
1: I Minyons, jo diria si poden 3-9 en folre i castells de 8,5 com el 5-8 o una cosa així.
0: Estupendo. Anem a parlar del que sabem.

0: La Figuereta Disco Mòbil, eh? Estic veient això, eh? Per
1: sabeu
0: totes les fetes tan majors.
1: El nom original d'aquesta peça musical?
0: A veure.
1: Es diu, originalment, és el Còctel de l'Amor, es diu, que és aquesta cançó.
0: Ah, és que no m'estranya que ens agradi.
2: Triple, triple des de mig camp. Bueno, és que si, al final... És com una relació, aquest programa.
0: Totalment.
2: Si no hi poses una mica de xispa, mor.
0: Mor.
2: Pues ja està. Aina Mallol, com tenim el pati?
0: Ui, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, clar, ha estat tan llarg l'hivern que han passat tantes coses que no sabia com endreçar-ho. Te sóc així sincera, perquè dic, ara com faràs això?
2: Hi ha un esquema mental que sempre funciona, que
0: correcte.
2: Es diu G5.
0: Correcte. I he tirat de G5, això és extrapolable a tots els nivells i a totes les colles. Si perfecte. Això us ha passat en alguna de les vostres, assumim-ho com a propi. Però nosaltres, mira, hem fet aquest còctel de repassar colla per colla de coses que són Vox Populi.
2: Molt bé.
0: Comencem per on?
2: Pel capdamunt.
0: Vinga, doncs els del Portal Nou, després amb aquesta aturada invernal, van passar factura, perquè bueno, l'hivern ha estat llarg, hi va haver moltíssimes ruptures a tots els nivells, però algunes ja han tingut temps de tornar.
2: És ruptura velcro.
0: Això
2: la pots
0: mateix.
2: Tornar a enganxar quan vulguis.
0: És allò de, hòstia, l'hivern se'n fa llarg, deixem... Adeu, la gent normalment és a l'estiu, no?, que trenca la parella per anar-se'n a voltar pel món. No,
2: no en vulguis castells, entendre valls.
0: En castells va al revés, en castells ho deixes a l'hivern, perquè estàs tant d'estona junts que... Bueno, total, que això ja ha passat. Poden, fins i tot haver tornat, jo diria, entre 3 i 4 vegades en aquest període... podríem dir, d'aturada, i llavors fan allò de jugar a jocs múltiples. Tu a la colla vella no saps ben bé qui està amb qui, saps? Quina parella va amb qui, si aquest és de l'altre o d'aquell, està tot una mica perdut. A vegades has de preguntar, fins i tot.
2: Yeah.
0: Aquests estan junts? No, aquest és la nòvia d'aquell, però a vegades va amb aquell bastant. Bueno, llavors, a partir d'aquí, vosaltres mateixos pregunteu abans sí. de dir, ets la nòvia de...
2: Sí, i si us pensava que algú havia deixat i teníeu alguna intenció, també pregunteu, perquè potser ja la intenció ja no és una opció, saps? Perquè han tornat. Pregunteu. Si parleu amb valls, pregunteu abans.
0: Exacte.
2: No costa res.
0: Res.
2: Abans d'espifiar-la.
0: Gama àmplia, a la colla vella per començar el juliol.
2: També hi ha hagut pedides de mano, a valls.
0: Ah, exacte. Genollet a terra.
2: Espero que Manel Urbano tingui el calendari ben controlat, perquè si no...
0: Bueno, no tenen caps de setmana, pràcticament. És pues feu-ho entre setmana.
2: Casaments a l'hivern.
0: Vinga.
2: Tindreu la meitat de convidats. Els verds, va.
0: Vinga, anem a Cal Figuerot. Això de no anar al capdavant del tot ha passat una miqueta de factura, també, eh? Tinc la sensació, tu, quan estàs acostumat a liderar el món casteller i potser t'ha costat una mica, has hagut de batallar allò, doncs jo crec que això passa factura. Hi ha gent que no sap, no digereix bé el no anar al capdavant. I llavors hi ha hagut algunes separacions, ruptures, divorcis... Ara bé, cuidado, eh? Perquè si hi ha una colla que ara mateix té més solters per metre quadrat...
2: Són els castellers.
0: Són els castellers de Vilafranca.
2: Són els més solters.
0: Correcte, campions en això, saps? I els campions no se'ls ha de subestimar mai, eh? Perquè tant t'enamoren fent un triatló, com et munten una cata de vins a la llum de la lluna, com et fan ballar el drac tres passes endavant, tres passes endarrere... Vaja, ells... competeixen sempre, per tant, sempre tens.
2: No us deixeu seduir pels verds, eh?
0: O sí.
2: O sí. Però, bueno, sapigueu que bueno...
0: Bueno, que ells van a conquerir-ho. A conquerir-ho tot. Anem a per la colla
2: els
0: joves.
2: Vermells.
0: Sí, els Diables Vermells, els de Quico de Cabra, que us he de dir, cada dia em cau millor. Ja saps allò, de que tenen un dia molt bo i després... alguns altres que els hi costa una mica més. Tothom sap quins són aquells dies grans, i no se'ls han de descartar mai. Perquè ells estan sempre atents.
2: Sempre.
0: Exacte.
2: A la línia de sortida.
0: Correcte. Ells van fent, es van fent entre ells, però llavors hi ha dos dies grans que acaben amb tots els altres. Saps? Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'anar perquè comencen amb les seves samarretes negres, que ja ho he explicat sempre, que tenen de tots els models possibles, l'escut petit, perquè et generi certa confusió, i ja està. Ja han extès la seva capa, ja està, i han guanyat. Els dies grans, grans, hi són.
2: Estupendo. Són meravellosos, també, a Valls. I no ens deixem Tarragona, perquè hem de tancar el triangle.
0: Sí, anava a dir, la colla de la Gina, que està envalentonada, com a tots, l'hivern casteller també els ha portat moltes ruptures. És que ha estat tremendíssima, això de l'hivern.
2: Allò de l'hivern va ser, hi havia un moment, però bueno, qui queda?
0: Parem de dir-nos per WhatsApp qui ho ha deixat, doneu-me alguna bona notícia, però bueno. Però escolta'm, res que no pugui arreglar un running club, un gama extra o un viatge improvisat, vés a saber on. Al final, crec que ens hem de presentar candidatura, perquè sabem que les altes esferes estan en pau, i el que hem de fer és, potser nosaltres, presentar-nos per trobar l'amor dels seus dirigents. Aquí, a Celestines, jo crec que no ens guanya ningú.
2: Sí? Tu vols jugar a aquest joc?
0: Podria.
2: Bueno, doncs... Sí, jo et faig de quarterback.
0: Si ells ho volen, jo estic aquí a la seva disponibilitat.
2: Molt bé. I no ens oblidem tampoc dels minyons, que sembla que a vegades ens oblidem. I
0: no, cap cas. Els de l'altra banda de la ratlla divisòria que ens hem inventat per muntar-nos nosaltres la pel·lícula de que fan una cosa diferent
2: i tot
0: això.
2: Una palla mental, tot plegat.
0: Sí, exacte, aquesta pantomima que nosaltres fem servir de tant en tant. Ens han ensenyat amors de portada de revista, Estan allò... nosaltres, que no creem molt en l'amor en aquella colla, de cop,
2: vaja,
0: tot és amor...
2: I molts bebès, també tenen amb aquella colla.
0: I llavors
2: colla.
0: Hi ha hagut el baby boom.
2: Baby boom.
0: Sí, sí, tothom ha començat a donar llum i ara hi han petits enxanetes passejant-se i noies que estan fent ja el compte enrere de que en dues setmanes poden tornar a pujar.
2: Doncs endavant, visca el baby boom casteller sempre, perquè aquí l'únic que volem és no extingir-nos. Per tant, tingueu molts fills.

0: Bueno, queden ja 4 dies de Mundial, per sort. Ja deixarem de perdre gent als assajos perquè estan mirant el... aquell país que juga contra França. I la gent dels castells, doncs també volem titulars mundials. I per això hem tirat d'hemeroteca, perquè l'hivern no ha passat desapercebut, tampoc.
1: No, han passat coses.
0: Va venir Tour de França aquí a Catalunya.
1: Sí.
0: No sé si ho vau sentir.
2: Sí, va. Alguna sí. coseta...
0: Ui, va venir un senyor en bici, no passant per davant de casa.
1: Molt ràpid, també t'ho dic. Esperar-se 3 hores, però un senyor molt ràpid.
2: I amb cara de tenir gana.
0: Sí. Bueno, en aquell dia les colles de Tarragona van dir... A nosaltres no ens interpel·la això. I ens ho mirarem. A RTV Play, amb l'aire condicionat i un vermut.
1: Però una cosa, costava tant fer 4 pilarets allí al costat de... S'han gastat uns calés allí amb aquell mural cookie que ha fet l'Edu Polo i no podien les colles muntar 4.
0: L'Edu Polo s'hi ha deixat la salut fent aquell mural.
1: La pell, tot. I les colles no podien fer 4 pilarets allí quan passés... No sé.
0: Algú podria haver tret uns quants calarons i les colles per 4 duros i un barril d'Estrella d'Am t'hi van.
1: Fan 4 pilars.
0: Aquí poca vista. Poca
2: Tarragona,
0: vista
2: ciutat de castells, els dimecres, si el turno passa en dimecres, doncs mala data, mala data.
0: Falla això. Bueno, si no sou del tour i vau dir a mi les bicis no, me la repampinflen, jo sóc papista.
1: Sí, vau
0: tenir visita del papa per 3, va estar a Barcelona, Madrid i les Canàries, i un periodista casualment de Vilafranca del Penedès,
2: sí,
0: estava a l'avió.
1: És que sona tot arreu, us ho he dit, eh?

0: bueno, cadascú, i expliquen com va anar tota aquesta odissea.
1: Qui ho va pagar, això?
2: Això ho va pagar la colla, deixem-ho així. El titular seria que vaig robar a Cal Figuerot.
1: Hòstia.
2: Perquè se'm va encendre la llumeta que l'endemà jo volava amb el papa, o al cap de dos dies, vaig trucar al president dels Castellers de Vilafranca i vaig dir, hem de portar això. I em va dir com havia d'entrar, em va donar les claus, fes el que vulguis, agafa el que vulguis.
3: Sí, no, no és de Cal Pujol, doncs, és de la botigueta dels Verds, clar.
2: Correcte.
3: Vale, vale.
2: Correcte. És de la Tere. Per tant, vaig robar-la dels Castellers de Vilafranca, però bueno, que per cert, era una torre de 8 amb folre. Que la gent es pensava que portava allà un pilar de 9, era una torre de 8 amb folre,
4: sí,
2: perquè era... No, era una torre de 8 amb folre.
0: Bueno, si necessiteu robar algo de Cal Figuerot, truqueu a l'Ernest i dieu, escolta, que vaig a veure el papa demà.
5: Així, eh? És tan fàcil com això. Provarem la tècnica.
6: Jo em quedo, et diu com entrar i agafa el que vulguis. I agafa una figureta d'una torre de 8 amb folre. Jo no ho entenc, això. Que aquesta gent tenen fins i tot els botons de la camisa, els castells de Vilafranca, si de falta. Pots agafar... Bueno, pots fer un outfit sencer pel papa.
5: Bueno, però a veure, tu ara, si li haguessis de regalar algo al papa, què li regalaríeu?
6: Una bicicleta.
5: És que no és fàcil,
0: eh? Una bicicleta.
6: És el que està de moda, ara. La gent va en bicicleta.
5: És que, clar...
0: Ja, ja, no era fàcil.
5: No sé si tenen merchant blanc, perquè hauria de ser blanc, no?
0: Hòstia, clar.
5: Bueno.
6: No farem comentaris.
0: Que m'han regalat els pantalons del segon tapat, del 7-10 descarregat. No ho sé. Si teniu idees, obsequis al papa, arroba la Figuereta Podcast.
6: M'ha vingut al cap el papa amb les sabates dels Verds.
5: Pues cuidado, que jo el veig moderno, eh? De túnica blanca i bambes dels Verds,
6: El papa porta sabates vermelles o alguna cosa així.
0: Al papa se li veuen les sabates.
6: No em porta unes de vermelles, que no es la fot portar ell o alguna cosa així. No sé,
0: no és com els sants.
5: Pues jo, terra d'Espardenya, jo crec que aquí hi ha un filó,
0: Regala-li unes espardenyes.
6: Espardenyes pel papa.
0: Cinteta verda.
6: Home!
0: I la punta groga, com el castell que van fer allà. És que, clar, bueno, en fi. I a més, seguim amb els titulars mundials, perquè ha obert una discoteca...
6: Ui!
0: A l'alçada de Patxà la Pineda, que atraurà turistes d'arreu del món, i han triat una millor ubicació que el descampat on estava Patxà la Pineda, allà amb el fons marí del Serrallo. I, evidentment, la nova discoteca d'èxit mundial és...
5: Xiquets del Serrallo!
0: Diuen que cada nit tanquen a les 7 del matí, hi ha festa de l'escuma... Fideuà.
5: És que clar, que tu a les 3 del matí, quan et penses que ja estàs a punt de ser un cadàver i caure mort en qualsevol sofà o a la mar, que també pot passar perquè estàs al costat del mar, doncs no, treuen un platet de fideuà i tu reviscoles. Sí, amics, els Xiquets del Serrallo... Està bé si fan 3 i 4 de 8, però si no, també trobareu festa.
0: Exacte. S'obren cada cap de setmana.
6: Com li agrada a Aina fer radiofórmula?
0: No sé com reconduir aquest moment del programa, ara.
5: Bueno, jo crec que...
0: A mi a la Facultat de Periodisme no m'ho veig.
5: Crec que, ja ho sabeu, de fet, a la Diada de les Cultures, el comentari general era ara baixem al Serrallo de festa.
0: Què dius?
5: No sé. I se m'ha dit que a les 5 del matí van aparèixer dos persones, personalitats, et diria, dels Castellers de Vilafranca, i quan van arribar se'ls hi va posar l'himne de la seva colla.
6: És que són el Serrallo. Sí, no, una altra lliga.
0: No, és que a sobre són generosos, clar, els convidats.
6: És que són...
0: No, bueno, aneu-hi. Com la Figuereta, perquè nosaltres també som molt generosos amb els nostres convidats.

0: arriba aquest moment del programa on estrenem una de les novetats d'enguany, que és les seccions i els col·laboradors. Al Joel li hem donat festa alguns dies, perquè, escolta, ell, pobre,
1: té una feina normal.
0: Ell no ha d'estar com un yonqui. Bueno, ja està igual, no? Sí. Però no li paguen. Llavors, hem pensat, anem a buscar una rotació o triangulació com fan els equips bons i tindrem, doncs, tres convidats

0: que són el Joel, evidentment, la Judit Enyorà, tia fantàstica, que ens portarà tot el que passi al nord i que a nosaltres, evidentment, se'ns escapa.
1: Desconnectem.
0: I també tindrem a l'Alba Esteve dels Verds, perquè creiem que és el més a prop de tenir a Salvador Illa o al Papa de Roma, asseguts aquí al programa.
1: Correcte.
0: Llavors, bé, són aquestes les històries, nostres tres cartes. Sí, sí. Com va la dinàmica? Nosaltres els hi deixem un forat en blanc al guió i aquí ja a fer volar la màgia absoluta.
2: Exacte. Jo m'he proposat que en aquestes vegades que vingui cada cop us portaré manuals de supervivència a fets castellers o a moments de la temporada per intentar que els nostres oients cada vegada disfrutin més de l'experiència dels castells.
1: Molt bé. Estic. Per on comencem?
2: Doncs avui comencem per al manual per sobreviure una diada castellera.

0: Molt bé, com ja sabeu, fa anys que voltem per les places del país. Hem vist colles grans, petites, mitjanes, històriques i d'altres que encara busquem al Google Maps per trobar la plaça exactament on actuen. Però arriba un moment que et curteixes, ja no et sorprèn qualsevol cosa. Has anat a diades que prometien èpica i has acabat veient castells a 38 graus, preguntant-te en quin moment vas decidir sortir de casa. Per això avui us porto 5 consells per sobreviure a una diada castellera durant l'estiu.
1: Fantàstic.
0: El primer punt, i un dels més importants, és escollir bé la diada.
2: No és fàcil, eh?
0: Abans de sortir de casa, hem d'estudiar on anem i què hi veurem. No sempre una diada amb colles grans és la millor opció.
1: No.
0: Què prefereixes? Veure el clàssic 3 de 9, 4 de 9 de rotació en mode assaig en públic o anar a veure els primers castells de 8 del Serrallo, per exemple? Que, per cert, que avorrits que els fan, com a castell de 8. O anar a veure aquella colla que fa temps que havia fet un castell i que torna a provar, Elisenda, no em fiquis aquesta cara, que ja feu olor a portar el 3 de 7.
1: Bueno. Jo crec que teniu més ganes, Valtros, que jo, eh?
2: Jo aquell dia vaig a un sí per veure't a plaça fer aquest gama extra, eh? Avisa'm, eh?
1: No, avisa'm tu quan vagis als escallots de la plaça.
0: Ui, les garibatades, tu.
1: Ja hi entrarem un altre dia.
2: Sí.
0: Punt número 2. La postdiada és tan important com la diada. No ens enganyem. Una diada espectacular, sense vermut, sopar i sense safareig, perd molts punts. En canvi, una diada normaleta amb una bona festa després, 3 anècdotes, 2 safareigs i algú que acabi el karaoke, això sempre crida molt més l'atenció. Per tant, hem de valorar què anem. Si anem a 3 rondes i pilar o a diada completa.
1: Sempre diada completa, perquè no hi ha bajona més gran. I l'Aina i jo us ho podem explicar de primera mà, que és haver d'aguantar les 3, 5 o 10 rondes que fan en certes diades sota un sol de justícia i després que te n'hagis d'anar a treballar, a estendre la rentadora o a recollir les caques del teu gos.
2: A mi el xiringuito de després ben muntat, eh?
0: Punt número 3. Saps on vas? Aquest punt és clau. No és el mateix una diada a la zona tradicional o a la zona no tradicional. A la zona tradicional hi ha places on encara es discuteix si una faixa ha d'anar un dit més amunt o un dit més avall, o on el protocol el marquen les pròpies colles en funció del que necessitin. I després hi ha diades molt més creatives, d'aquelles on hi ha un castell conjunt, pinyes multicolor o ballen la polca. I només faltaria cantar Imagine agafats tots de la mà. Per tant, cap model és millor que l'altre, però hem de saber on estem anant.
1: Sí, perquè si no et poses allà a aplaudir a fondo a les dues colles de balls i algú et mira així com que et queda portat.
2: És que potser no ho sabies i acabes agafadet de la mà d'algú ballant la polca, eh? Vull dir que això és molt perillós, eh?
0: No confondre. Punt 4. La logística és mitja diada. On aparques, on dines, on fas el cafè, on està l'ombra i, sobretot, on és el lavabo.
1: Toma. Joel, quan penses moltíssim, eh?
2: Sí.
1: Jo, si agafo les claus i el mòbil i la cartera, em sembla un èxit.
2: És que jo crec que té un màster, ella, en això.
0: Molts anys.
1: El té. O sigui, tu arribes a plaça i
2: a mi em serveix Joel.
1: De guia. Jo vino, busco el Joel i el Joel, perfecte, em puc desmaiar, em pot passar qualsevol cosa i el Joel.
0: És important. Hem de planificar sempre i preguntar per evitar deixar el cotxe 20 minuts de la plaça i sota un sol de justícia, molt millor.
1: A mi m'agrada fer aquest trajecte d'aparcar on fica Vilafranca, on posa el cartell de l'autopista, jo el deixo allà el cotxe, llavors faig una etapa caminant, saps? Com si fos el meu camí de Santiago.
2: Bueno, exacte. L'únic que has de saber on has d'arribar, eh?
1: I a l'hora.
0: L'hora és important.
2: Perquè
0: l'hora és
2: important. Et perds primera ronda i ja ho has perdut tot, eh?
1: Jo si em perdo
2: estava a punt d'anar a Torredembarra i una mica més, i m'ho perdo tot i no veig res, eh?
1: Des de luego. Per
0: últim, anem amb el material imprescindible que hem de portar a una diada. Roba fresca, calçat còmode i la targeta sanitària. Sí, exactament el que ens demanaven a primària quan anàvem d'excursió al Zoo de Barcelona. Resulta que ens estàvem preparant per anar a veure una diada castellera.
1: Una gorra també entrava, no?
0: Sí.
1: Que no si te porta... la podies treure, eh?
0: Correcte. Si portes un ventall, automàticament puges de nivell, sempre pots anar ficant extras, però bàsicament l'objectiu, i és important, hidratar-nos. A vegades veus més públic perjudicat per la deshidratació que no pas per haver disfrutat de la diada, així que...
2: Escolta, però a la hidratació li dedicarem un capítol a banda, perquè em sembla que si entrem en quin tipus d'hidratació, no sé si la gent està fent la correcta, eh? A vegades...
1: Hi ha coses que juguen a la contra, eh? No tot el que entra per la boca hidrata.
0: Correcte, aquest és un punt molt important. I fins aquí aquest primer manual de supervivència castellera. Si teniu més dubtes, ens els podeu fer arribar pels nostres canals habituals. Tenim l'apartat de correu sempre obert, si no, els DMs del nostre Instagram, i podeu preguntar què us
2: sí,
0: fa falta saber.
2: Sí, a demanda. Allò és sí. com la bústia de lo que sigui.
1: Un cop cada tres setmanes responem els missatges, més o menys. Vull dir que sigueu àgils.
2: Ara potser més ràpid, que ara els mirem.
1: I una minisecció, ara. Perquè hi ha coses que no tenen un espai en una secció, però
2: correcte.
1: No les podem deixar passar.
2: Correcte,
1: perquè
2: no,
1: perquè
2: no.
1: Se t'escapen.
2: No, perquè sempre hi ha alguna cosa que et deixes, que no és safreig, que no... Li havíem de trobar un lloc a això i hem decidit dir, no se n'ha parlat prou, perquè sempre hi ha temes que ens xuclen, no se n'ha parlat prou d'una cosa, Elisenda, que són les entrades del concurs.
1: Des de luego. S'ha inventat un nou sistema perquè sempre col·lapsava aquella pàgina, que era més buscada que les entrades del Bad Bunny, amb la diferència que n'hi ha menys. I llavors el col·lapse és encara més gros. Llavors han fet un sistema de sorteig que veurem com funciona. Aina Mallol estarà allà per explicar-vos-ho tot plegat. Però jo, si fos per mi, tornaria antes.
2: Digues.
1: Vendre les entrades a la taquilla de la TAP.
2: Sí.
1: I la gent que faci cua tres dies, si cal, i que campin, que tallin el trànsit allà les deixa de la TAP, que muntin també un escenari, i això, bueno, tipus
2: pantalla,
1: Via Catalana, coses així. Sí,
2: tinguin en
1: sí.
2: bucle tots els continguts de la xarxa més,
1: correcte.
2: Allí, que vagin passant.
1: Un evento al final.
2: Vale. Bueno, sí. Jo ho estudiaria, eh?
1: Després, el Mario Villares deia la seva opinió a Twitter i deia que el seu seria que el sorteig de les entrades del concurs es fes a TAC 12, presentat per Carles Cortés, i amb els nens del turó traient números a l'estil loteria de Navidad.
2: Mira, m'agrada que treguis aquest tema, Elisenda, perquè aquí la Mendel Herenda serà la presentadora de les boletes del concurs de
1: Clar, Castells. És que Carles Cortés va dir, has encertat una de tres. TAC 12. Sempre hi és.
2: Bueno,
1: sempre
2: pues,
1: hi és.
2: Alguna cosa així passarà. Estic decidint si agafo més el paper de Niña de San Ildefonso o Carmen Sevilla. Estic aquí, debatint-me.
0: Carmen Sevilla, sisplau.
1: A mi,
0: sisplau.
1: A Carmen Sevilla, me tens allà.
2: Mi hijo, la seva hijita.
1: Bueno, al final aquesta secció és... No hem pogut faltar el respecte d'algun fet i per no posar etiquetes pues la posem aquí amb una
2: Correcte.
1: Cosa envidiastra.
2: Correcte.
1: Molt bé. Repassem una miqueta l'agenda. Són santes aquest cap de setmana. Hi ha moltes coses a santes. La Bet, sobretot. Em sembla molt interessant veure la Bet. I si us hi quedeu a dormir, doncs el diumenge al matí podeu fer una mena de travessa nedant, que ara es porta molt això de fer esport, i també podeu anar a la dissertació filosòfica de Kevin Prados, que després de passar-se tot l'hivern venent llibres,
2: sí?
1: fot una dissertació filosòfica que es diu Els castells d'una epopeia popular.
2: Bueno.
1: Si teniu el cap despejat, aneu-hi.
2: No és el meu cas ara mateix, però...
1: Sí. Però tampoc crec que et quedis a dormir a les santes.
2: Bueno, no, Elisenda, no em subestimis, tampoc.
1: bueno, escolta. I si voleu una cosa més íntima, més allunyada del món casteller, la nit 5.1 de la Barberà de la Conca, que direu, no hi fan castells, ja, però hi ha l'amiga Laura Grau fent monòlegs.
2: Correcte.
1: Per tant, és castellera, per tant, això entra dins de l'agenda de la Figareta.
2: I pets, i llengua morta, i la rauxa,
1: i
2: bon menjar... Vaja...
1: Bon menjar, pocs castellers... Bueno, jo no sé què
2: més
1: podeu
2: demanar. Trobo un detall que comencem a dir coses a l'agenda per evitar els castellers. Mira, podem afegir el partit de la final d'Espanya, també. Bueno, a quasi tot arreu, menys a Vilaseca, però...
1: Coses que passen. I no res, doncs amb aquesta coseta repassada... Acomiadem el Joel fins d'aquí 3 setmanes, crec que són.
0: Aproximadament, sí.
1: Més o menys.
0: Sí, sí,
1: 3,
0: sí.
1: 4, 2...
0: Ara t'ho mirava. Bueno,
2: a l'aleatori.
1: Sí.
0: La setmana que ve coneixereu la Judit, que ho farà fantàstic.
2: Molt bé.
1: Fantàstic. Ai,
0: endavant.
1: Quins nervis. I nosaltres, pues sí, tornarem la setmana que ve. Gràcies a Sílvia García, el control tècnic. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Mama! Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
2: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
3: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
2: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
3: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Hey, això és Ràdio Vila-sacra.
2: Què?
3: Que això és Ràdio Vila-sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
5: En el 107 de la FM...
6: La fem entre tots.
7: Atenció.
8: Atenció.
7: Atenció.
0: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està el dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
7: I amb la millor companyia.
9: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
10: Passeja en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
9: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
10: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.
11: Apuja el volum.
12: Hola, sóc la veu de la teva microbiota. I vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen.
11: Ep!
12: I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
13: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
14: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra... I apa.
15: Fem salut.
16: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
0: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
17: I parlant d'emocions.
18: 24.
17: Vale.
19: Cap de setmana memorable?
18: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
20: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
21: Benvingut a Saltin Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.
22: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
23: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
24: En provenance d'Anoumamo, Magic System.
25: Scalp!
24: C'est encore nous, hein? Toujours nous!

0: Som-ho!
1: Ah, s'ha finit.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: I parlant d'emocions.
1: 34.
2: Viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
6: Som el que no hi ha.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
4: És Ràdio Vila-sacra.
5: Dance, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

Senzilla, senzill, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vilassar.

0: Max Mix.
1: Uno.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Salt, Fèlix Martín.
4: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Fins ara només s'han feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de a Barcelona. Salt, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Salt, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació. I en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
5: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
4: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Salt, que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
5: El problema que hi havia era que pel fet de que es vien a desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint desistien de continuar amb el procés.
4: A més de l'operació, a Sales fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la Deixeus o al Clínic.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves a Salvador, guió mig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ei, com estàs?
5: Amb Ràdio Vila Sacra, sempre perfecte.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Estàs escoltant una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
2: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
1: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
2: Més info a codinucat.cat.
1: Atenció al Festa Festa.
0: El programa dels diumenges a la una del migdia.
3: Festa Festa.
1: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
3: Festa Festa.
4: Amb Amadeu Carbó.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: El valor de la proximitat.
5: Vila-sacra, Figueres, Cadaqués, Cabanes, Castelló d'Empúries, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, el Far...

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Noves músiques.
2: Altres músiques.
1: Sensacions.
3: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Confirmat.
4: Original?
5: Sí.
4: Única?
5: Sí.
4: Creativa?
5: Sí.
4: Entenedora?
5: Sí.
4: Divertida?
5: I tant.
4: Intel·ligent?
5: Molt.
4: Innovadora?
6: La principal.
7: A més?
8: Sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
5: Sí. Ah, quina sort.
9: Un espai de 5 estrelles.
10: Sí.
9: Sí?
10: Sí?
9: Què?
10: Digue'm.
9: Oh, no, digue'm, digui.
10: Però no m'ha trucat.
9: No, m'ha trucat a mi.
10: No, home, m'ha trucat vostè, no?
9: No, jo he agafat el telèfon perquè trucava el meu telèfon, jo no he trucat a ningú.
10: Digui.
11: Hola.
10: Digui.
11: Qui és?
9: Ah, deu ser un altre.
10: Però a veure, amb qui estic parlant jo?
11: Qui és aquí?
10: Què m'ha trucat a mi?
9: Jo no he trucat a ningú, a mi m'ha trucat el telèfon.
10: I a mi també.
9: Ah, pues, deu ser que hi ha un cruzi, no ho sé.
10: Però com pot ser un cruzi?
9: Bueno, jo no
11: sí, bones
9: trucat.
11: Tardes.
10: Digui'm.
9: Mira, hi ha un altre senyor. Jo penso
10: passa?
9: I entén.
10: Però a veure, a vostè, senyora, que li ha sonat el telèfon?
9: Sí, però...
11: A mi també.
10: I a mi també.
9: Bueno, però hi ha dos senyors que deuen ser els dos que es deuen telefonar i jo no he trucat a ningú.
11: Ai.
9: Bueno, jo penjo, escolta,
10: no,
9: jo
10: però a veure, ara ja que estem, per què no fem un concurs d'endivinalles?
9: Escolti, però jo estava aquí sentada, m'ha tocat el telèfon, l'agafo i res més.
10: Sí, a mi també m'ha tocat el telèfon.
9: Però, és que hi ha un altre senyor que sento que en roda.
10: Sí, a veure, qui hi ha aquí en la línia?
11: Jo, hola.
10: Quan som? Vostè d'on és?
11: Jo de Vilafranca.
10: De Vilafranca. Ui. I vostè d'on és, senyora?
9: Jo d'aquí al carrer d'Ibau.
10: I vostè?
11: Del Papiol.
10: Del Papiol? I jo sóc de Tarragona.
9: Oh!
10: Aquí telefònica deu haver-hi algun cruce. I a tots ens ha sonat el telèfon.
9: Sí.
10: Bueno, doncs podem aprofitar i fer un joc d'endivinalles.
11: Aprofitem. Vinga, va, no tinc res a fer jo.
10: Jo tampoc.
9: Bueno, doncs, bueno, jo penjo, eh?
10: Vale, doncs, gràcies, eh?
11: Adéu-siau.
0: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
1: Ràdio Vila-sacra, la ràdio que alegra...
12: Que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
1: Distrae...
13: És molt important fer-ne difusió.
1: I enganxa.
14: És que... Però on s'ha vist? És que... Bueno... RP, that smells good, yeah!
2: Cap de setmana memorable?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.

0: De Oca a Oca y Tiro per Quien
1: Toca. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
2: Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no?
3: Pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato y esto, créame.
4: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: Torno a recordar telèfons.
7: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
6: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
7: Contestador 972 51 12 68.
6: Sí, sí.
7: I WhatsApp 656 19 70 62.
6: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
8: Multiplica.
6: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
8: Multiplica.
6: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Hola, soy la María José. ¿Qué tal? Mira, le doy las gracias a Lourdes por preocuparse por si yo estuviera enferma. Eso primero. Segunda, saludar a todos, que hace mucho tiempo que no llamo. Y tercera, que me pongas una canción de Lluís Llach para todos vosotros, ¿vale?
6: Per parlar amb la ràdio.
12: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
6: Calent, calent, calent.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Com dèiem...
16: Notaràs la diferència.
17: Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
2: Notaràs la diferència.
3: Saps moure les orelles?

El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
3: Exacte.
4: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio Vila!

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
3: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
2: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: Tota la informació de les comarques de Girona @cati_girona.
5: Have you seen any Martians?
6: Everywhere.

0: Fabrice presents The Mad Mix.
1: Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Wow.
1: Que no et confonguin.
3: Au,
4: mira que bé.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Que bo!

0: I parlant d'emocions.
1: 96.
2: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
3: Tingues en compte les 4 Bs. Bo.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Bonic.
5: Ràdio Vila-sacra.
3: Barat.
6: Ràdio Vila-sacra.
3: I boom!
7: Boom, clar. Coneixes algú que es mogui sense ànim de lucre? I per amor a la ràdio? Doncs Ràdio Vila-sacra. Boom!
8: Precisament.
9: Evoluciona ja.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: empreses amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues. Què tal, com esteu? Comencem un espai de 25 minuts en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Sigueu tots molt benvinguts i us convidem a que feu un recorregut amb nosaltres. Un trajecte amb tres parades, tres continguts que, abans que res, resumim en el nostre sumari. Vallirana és una vila situada a les primeres estribacions de l'Ordal, al massís del Garraf. Un territori molt calcari, ple d'avencs i de coves on s'hi pot fer espeleologia. D'això en saben molt el Centre Excursionista de Vallirana, fins al punt que al seu local hi tenen un centre d'interpretació de l'espeleologia. En parlem tot seguit amb el president de l'entitat, Miquel Neiro. Saltarem cap a la Ribera d'Ebre per pujar al Morral de les Moles, des del poblet de la Serra d'Almos, al terme municipal de Tivissa. Un recorregut entre camps de fruiters, masos, barrancs i vistes espectaculars de la conca que forma el riu Ebre en aquests territoris. I avui ens acomiadem del cicle que hem dedicat a Xile. Ens queda un bonus track del viatge que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Valparaíso i Viña del Mar, d'una banda, i les Torres del Paine, de l'altra. Les escoltarem amb atenció, com sempre, amb música pròpia del país. I ara, comencem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. L'espeleologia és la ciència que explora les cavitats subterrànies, sigui o bé amb finalitats científiques, o sigui per practicar esport, o amb dues alhora. I d'aquesta manera, amb una combinació d'esperit d'aventura, curiositat i adrenalina, fa segles que es desenvolupa aquesta pràctica. A Catalunya es considera que l'esclat de l'espeleologia moderna ve de la mà del Centre Excursionista de Catalunya i de la figura de Norbert Font i Seguer, qui cap a finals del segle XIX va elaborar un catàleg espeleològic amb 333 cavitats del país. Al llarg del segle XX, poc a poc, van creixent les entitats dedicades a explorar avencs i coves, i l'any 1954 es crea l'embrió del que després esdevindrà la Federació Catalana d'Espeleologia. Vallirana, al Baix Llobregat, és una vila molt relacionada amb l'espeleologia i una de les que compta amb entitat que vetlla per la pràctica d'aquest esport. La seva situació a l'entrada de la Serra de l'Ordal i envoltada de relleus càrstic foradats, plens de coves i avencs, ho ha fet possible. Qui ho canalitza és el Centre Excursionista de Vallirana, que disposa d'un centre d'interpretació en una de les plantes del seu local. El president de l'entitat, Miquel Neiro, defineix l'objectiu que té aquest centre.
1: Són sales on fem difusió de l'espeleo, d'aquest esport. Com es feia l'espeleologia, no? Com va néixer, quines epis o quins materials feien servir al començament i com ha anat evolucionant. I al darrere també hi ha uns panells que expliquen des d'un punt de vista bastant didàctic com s'han anat formant aquestes cavitats. No només les de Vallirana, no? Sinó totes les cavitats al món.
0: Explica Neiro que a poc, amb el pas dels anys, l'entitat va acumular materials i que gairebé sense voler-ho, això va fluir cap a la creació del petit museu. Adreçat a tothom, iniciats i no iniciats, gent de totes les edats i, sobretot, nens i nenes de les escoles de Vallirana i dels pobles dels voltants. Entrem al Centre d'Interpretació de l'Espeleologia de Vallirana. S'estructura en dues sales. La primera és poblada de fotografies antigues dels personatges referència de l'espeleologia i unes quantes coses més.
1: És la sala on les fotografies que hi ha, doncs hi ha els personatges que són referència de l'espeleo, no?, d'aquí de Catalunya, i on podem veure i gaudir d'una exposició de material que es feia servir, no?, com t'he dit, la il·luminació de carbó, aquestes escales metàl·liques que es feien, que són enrotllables, que es feien servir abans, el cas, els fanals, veure l'arnès que es feia servir fa una miqueta de riure, no? I aquí a Catalunya va ser tot una referència religiosa a l'Emili Sabater. És a dir, aquesta primera sala és una miqueta de situació de l'inici, no? I aquí tenim fotografies que són de l'any 1949 i finals del segle XIX.
0: I la segona sala acull imatges d'algunes de les cavitats més destacades del Garraf per situar l'entorn, així com murals i explicacions de la gènesi i les tipologies de les coves i els avencs més representatius d'arreu del món.
1: Amb una banda, hi ha una sèrie de fotografies de cavitats, totes aquí del Garraf, i molt conegudes, no?, dins del món de l'espeleologia. L'avenc esquerrà, aquí que estan a les Algunes Valls, el Pou de Fonisaguer, que també tenim aquí a Vegas, l'avenc dels Quirols, que també és molt conegut, que té un pou molt conegut, el Fonisaguer, que l'Algunes Valls, que és una cavitat que arriba a gairebé als 200 metres, hi ha una sèrie de fotografies i de murals on expliquen la geologia, de com s'han format i les distintes cavitats que podem trobar al món. Des de coves que estan plenes de gel, des de coves salades, hi ha unes parts de coves que estan submergides o passen rius.
0: I encara hi trobarem un petit extra per la canalla. Entre sala i sala, al centre alberga un espai dirigit per nens i nenes. Miquel Neiro.
1: Passant entre les habitacions, que tanquem a les fosques i els hi fem passar, i així tenen una miqueta aquesta sensació de la foscor, perquè les imatges que poden veure aquí són unes fotografies veritablement molt maques, amb molta llum i amb una visualització de les formacions espectaculars, però bueno, no hem d'oblidar que l'espeleo és foscor, estem molt limitats amb el tema de la llum, i bueno, també aquí així podem ensenyar.
0: Un espai que, comenta el Miquel, posa el caramelet a la boca del visitant per apropar-lo a que potser s'atreveixi a fer un curs o formació en muntanya i espeleo, o bé vulgui fer un bateig, una descoberta, una cova assequible de baixa dificultat, una sortida d'un dia organitzada pel centre o, en definitiva, introduir-se a fer aquest esport. El punt de partida, en tot cas, sempre és Cal Capellades, al cor de Vallirana, el número 402 del llarguíssim carrer Major, espina dorsal de la vila. En Miquel confessa que l'entitat ha tingut la sort de disposar d'aquesta bonica i històrica casa com a seu pròpia.
1: Des dels anys 80 tenim seu pròpia i ara de propietat, ja de fons anys, i estem en una casa de poble, una casa del 1780, una casa que té 250 anys, i tenim la sort aquesta de tenir seu pròpia, una casa de poble, i part d'aquestes habitacions que tenim és on tenim el centre d'interpretació muntat.
0: I amb la darrera reforma de fa uns 8 anys, el centre d'interpretació hi va encaixar com fil a l'agulla. Per tant, doble al·licient per deixar-se i caure, prèvia concertació, qualsevol dimarts o dijous entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre, que són els horaris habituals d'obertura al públic del centre excursionista. En aquesta franja podreu visitar el petit museu mentre gaudiu de l'ambient d'una casa senyorial de poble.
1: Al final és casa museu, no? Aquí a Vallirana se la coneix com a la casa museu, perquè tenim la sort de tenir una casa del 1780 i que està molt ben conservada. I tenim coses que ja no es fan. Avui no es decoren les cases així, no? Les habitacions. Avui fan servir una cosa que es diu veneciano, que és bastant semblant a lo que es feia abans, que era pols de marbre, els sostres pintats, amb flors, amb figures, que denotava, òbviament, que era una casa d'una família benestant i que està avui per avui bastant conservada.
0: Probablement el Centre Excursionista de Vallirana, entitat que té al voltant d'uns 200 socis, és més coneguda per l'activitat espeleològica que no pas pel senderisme o, per exemple, l'àrea de recerca i patrimoni, que també hi té un pes important. En Miquel exposa que prop del 40% dels socis fan espeleologia, que sovint ho fan de manera individual i que una de les lluites de l'entitat és recuperar l'esperit col·lectiu, que sembla anar una mica en retrocés a dia d'avui entre les entitats excursionistes. Alhora, reivindica amb orgull que Vallirana és un bressol d'aquest esport a nivell català i que fa molts anys que s'hi practica. El fet que es trobi entre les falles del Llobregat i del Penedès en un terreny càrstic hi ha fet molt. Al seu voltant hi ha un univers de coves i avencs, i que, a més, són de fàcil accés, com ell mateix diu, moltes d'elles a peu de pista.
1: La veritat és que l'espeleo a Vallirana, sempre fem conya, no?, que es pot fer aire en cotxe. És a dir, a diferència de la muntanya, que sempre requereix una aproximació llarga, doncs tot tenim al cap que si hem de fer un pic, és el Pirineu, doncs tenim ja aproximacions al refugi d'un parell d'hora, d'hora i mitja. L'espeleo, tenim la sort, almenys aquí a Garraf, que està tot de pista. Al final deixes els cotxes i camines 15 a mitja hora, i en 15 minuts, 20 minuts, tens una cavitat per descobrir. Ho tenim a peu de cotxe, que diem, a tocar.
0: I vosaltres teniu també a tocar la possibilitat de conèixer aquest món i, qui sap, potser fer-ne una immersió, mai millor dit. Contacteu amb el Centre Excursionista de Vallirana, que tenen actiu l'Instagram i web amb les dades bàsiques, i podreu visitar el Centre d'Interpretació de l'Espeleologia. I és que, com ells mateixos diuen, sempre hi ha un món per descobrir sota els nostres peus.
2: Sinnes.
0: I anem a fer una mica de senderisme i a recuperar vells amics coneguts. Eh que sí, Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Fantàsticament bé. I dèiem que avui recuperem. Aquest seria el verb, eh?
2: Ah, això mateix, ben dit. Recuperarem les terres tarragonines.
0: Ben fet.
2: Que les teníem oblidades de fa molts dies. Ens n'anem estrictament cap a la Ribera d'Ebre, però molt a la vora del Priorat. Us proposo pujar al Morral de les Moles des de la Serra d'Almos, un petit poblet de 250 habitants pertanyent al municipi de Tivissa, al nord de la comarca, en un entorn de baixa muntanya a tocar del Priorat. Tan a tocar, de fet, que el poble és més a la vora de la comarca veïna que no pas de la capital del municipi. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà entre cultius de fruiters, a passar per diversos masos, enfilar-nos a l'excel·lent mirador del Morral de les Moles, fer un tram planer per dalt de les Moles, per sender estrets passar per d'altres masos, en actiu o enronats, i ja per pista ampla baixar pel barranc del Mas de Capcir, que més endavant conforma el barranc de Tartacó, i aigua savall ens durà a passar pel Mas de Pena. D'allà baixarem a l'àrea de lleure de la Font Vella i retornarem a la Serra d'Almos desfent un tros del camí d'anada.
0: Fantàstic, doncs aquesta és la proposta pel dia d'avui i com sempre hem de començar amb el punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar al final del carrer Major de la Serra d'Almos, al davant de les escoles. El que fem és sortim del poble seguint en la mateixa direcció, és a dir, cap a sud, per una pista ampla, que és el camí del Mas de l'Arany, i anem remuntant suaument per entre enormes camps de cirerers, regats amb gota a gota, passem per entre inacabables fileres d'arbres alineats, que no en veiem al final, i que ens menen al cap de poca estona al Mas de l'Arany. És una grandiosa masia del segle XV, amb un pati a l'interior que distribueix tots els espais annexos, reconvertida a l'actualitat en casa de turisme rural. Fem la volta a la casa i continuem per la mateixa pista, que ara és el camí del Mas de Capdà, i arribem en 5 minuts més, i també voltem el mas pel costat. És una masia no tan gran, també situada entre camps de fruiters. I al cap de poc deixem els camps i ens endinsem en una zona progressivament boscosa d'alzinar barrejat amb pins, anomenada el Racó de l'Eure, i que de seguida ens desemboca en un petit camp tot voltat de bosc. Aquí la pista s'acaba i agafem per l'altre cantó un petit sender que va remuntant per un fondo calcari, talment com si estiguéssim al Garraf. El pendent s'accentua i, seguint un revirat antic camí empedrat, pugem fins a una zona d'antics conreus d'ametllers abandonats al capdamunt d'un gran altiplà que són les Moles. Ja de pla anem a passar per un pou de pedra seca amb una cisterna coberta al costat i les runes d'un petit maset. Continuem per sobre de grans marges de pedra seca enmig de pineda i de seguida arribem en un trencall amb un pal indicador que per l'esquerra ens du a la Roca de l'Antònia o Morral de les Moles. És un sortint de pedra encinglerada sobre el barranc de Tartacó, per on passarem després, amb vistes cap a nord, cap a la Serra d'Almos i els Guiamets, i també l'església del Mas Roig, traient el cap per darrere. Veiem també al fons Falset i, més a la vora, la cara sud de la Serra de Llevaria. Cap a llevant tenim a tocar la Serra dels Montals, al costat del Coll de Fatxes, i cap a ponent s'endevina la Cueta de l'Ebre amb les serres de Pàndols i de Cavalls al darrere. Contemplat tot aquest superb panorama, desfem el trosset de camí fins al trencall i continuem recte, de pla, per entre pineda. Anem a passar pel costat del petit cimet de les Moles i comencem a baixar per anar a desembocar en una petita pista que ens du al Mas de Capcir, petit, ben conservat, sobre un llom envoltat de conreus. Deixem la pista i ens entaforem en un senderó que haurem d'anar buscant per no perdre'l entre els arbres caiguts i la malesa que l'ha anat tancant i que ens porta a les runes del Mas del Catxarrina. Continuarem encara pel mateix senderó que s'acaba de posar en un petit barranc ferèstec i que aigua savall ens mena a la pista principal que ressegueix la capçalera del barranc del Mas de Capcir. Aquí girem a nord i continuem baixant, ja força més còmodament, fins a l'aigua barreja amb d'altres barrancs que conformen el barranc de Tartacó, molt més obert. deixarem sobre nostre per l'esquerra els cingles del Morral de les Moles on havíem tret el cap i anirem a creuar el torrent per anar entrant en zona de conreus i arribar al Mas de Pena, un altre gran mas en actiu amb tot d'annexos al voltant, i aquí, d'aquí o més ben dit, baixarem a la Font Vella, on hi ha una zona de lleure amb bancs i taules al costat d'una petita resclosa d'una renca, un rec, sobre un salt d'aigua força bonic, i on també trobem un interessant forn tauler força gran i bastant sencer. De la Font Vella el que fem és pugem a trobar de nou el Mas de l'Arany, i llavors ja només ens queda desfer el camí d'anada entre cirerers fins a entrar de nou a la Serra d'Almos i recuperar el cotxe.
0: Home, sí, és important recuperar el cotxe, perquè si no ens quedem penjats allà, bàsicament, eh? Anem a la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de pràcticament 11 quilòmetres.
0: Desnivell.
2: 290 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
2: Fem-ho tranquil·lament, 5 horetes, xino-xano, per poder contemplar les vistes.
0: I fer alguna foto, també. Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No hi posaria més que 1.5/5.
0: Referències a internet?
2: Doncs a internet trobareu aquesta proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Lo Morral de les Moles des de la Serra d'Almos, d'un usuari que es diu Cairn.
0: Gràcies, Xavi, i ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i república!
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc Conxita Teruell Llong, us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
5: Sóc Rosa Pimas Vidal, us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
0: Doncs acabem cicle xilè, els quaderns del viatger. En els quatre capítols que fins ara havíem abordat, la Conxita i la Rosa ens han portat preferentment cap al nord del país. Avui anem cap a la costa central, Valparaíso i Viña del Mar. I encara anirem una mica més al sud, a la Patagònia xilena i un dels seus parcs més emblemàtics, les Torres del Paine. Immillorable epíleg per aquest viatge a un dels estats més fascinants de l'Amèrica del Sud.
5: Viña del Mar i Valparaíso. Ens acompanya amb el seu cotxe Pedro Canales, que és psicòleg clínic apassionat per l'educació. Arribem fins a Viña del Mar. En arribar, la boira costanera, coneguda com a vaguada, crea un vel misteriós, mentre que el passeig marítim, el rellotge de flors i el majestuós Cerro Castillo ens captiven amb vistes que combinen el blau intens del Pacífic amb el vibrar del centre. A més, el mes de febrer, notem el moviment del Festival Internacional de la Cançó, que transforma Viña en una gran festa de música i cultura.
6: Visitem a Jaime Ferrer a Viña del Mar, que és un descendent de catalans. Ens conviden al seu apartament del barri de la Reñaca, amb vistes al mar. A l'entrada, detalls com la moreneta i un escut amb la senyera ens recorden amb orgull les seves arrels catalanes. Es narra amb emoció la història del seu pare, que va arribar a Xile en vaixell, fet que va marcar el començament d'una nova vida en terres llunyanes, i ha impregnat la seva pròpia trajectòria de sacrifici i resiliència. En aquest context ha nascut el seu llibre Los Españoles del Cunipec, El barco de la esperanza para 2.200 republicanos. Una obra que recull la història del vaixell que va portar a Xile exilats republicans espanyols, oferint una visió commovedora d'un moment clau en la història de l'exili, a través de testimonis, anècdotes personals i una recerca històrica rigorosa. Ens convida a comprendre com la recerca de la llibertat i dignitat pot transformar les vides individuals i la societat sencera.
5: A Valparaíso, la Luz Maria i el Camel ens acompanyen pels carrers empedrats, amb murals vibrants i edificis de colors que ens captiven des del passeig Jugoslavo, un veritable museu a l'aire lliure, fins al Cerro Alegre, on gaudim de grans vistes panoràmiques. Baixar i pujar amb l'ascensor històric fins al port i la plaça Sotomayor és una aventura inoblidable, mentre els grafits mostren l'ànima rebel de la ciutat. A Viña del Mar ens conviden a dinar a casa seva, amb vistes al mar, on l'Emília, la cuinera, ens serveix torradetes amb salmó, formatge i olives banyades amb pisco sour. Mentre en Camil i la Luz Maria comparteixen amb afecte la seva història familiar.
6: Mentre érem a Vinya del Mar, just en acabar de dinar, rebem una trucada de l'Àstrid que ens avisa que tornem de seguida cap a Santiago, perquè hi ha una apagada de llum general. El Camel ens acompanya a la central d'autocars i marxem cap a Santiago, on ens espera el Gonzalo, el fill de l'Àstrid. Ens diu que els autobusos van a vessar perquè han hagut de tancar un metro. Al final, pugem amb un autobús que ens porta en un recorregut amb força retencions, atès que els semàfors no funcionen i el trànsit és un repte constant. Un cop arribem al centre, baixem i ens endinsem en un passeig on el moviment de la gent ens inunda. Finalment, prenem un taxi i ja quan han declarat toc de queda a les 10. I arribem just a temps a casa on l'Àstrid ens ha estat esperant amb molta angoixa.
5: Un any abans del viatge a Xile, vam anar a fer un viatge a l'Argentina que ens va agradar molt. I d'aquí em va sorgir el llibre amb el títol De Tierra del Fuego a les aigües de l'Iguazú. Explorem els paisatges de l'Argentina, que va sortir el 2024, escrit per Conxita Terruell i Llong, i que jo em vaig posar dos contes, que com sempre doncs vam fer la ficció i la no ficció. I aquí hi havia una part que parlava de l'estada que vàrem fer a la Patagònia xilena. Per tant, ara us l'expliquem. Xile, el parc Torres del Paine. Hem realitzat una travessia per l'estepa patagònica de nord a sud per la ruta 40 a bord d'un camió 4x4 per visitar el Parc Nacional Torres del Paine. Ens ha impressionat l'entrada per la llacuna amarga en veure per primer cop les emblemàtiques torres. En els miradors panoràmics ha estat un repte superar el fort vent patagònic, que ha tombat a més d'una persona. Ens va sorprendre l'aparició de dos pumes a la nit que van passar a pocs metres del nostre allotjament al bell mig del parc. Una gran experiència de naturalesa salvatge.
6: En el Parc Torres del Paine a mi també em va agradar molt veure els cuernos del Paine. Vam anar amb uns miradors que tenia una vista impressionant i a sota hi havia el llac, que va ser molt bonic. I també em va agradar molt la ruta que vam fer pel parc i vam caminar al llarg de la riba del llac Grey. I era un lloc que feia moltes ràfegues de vents i estàvem totes allà agafades perquè, si no, doncs ens tombava. I, a més, havíem d'anar fins al final per no haver pogut arribar perquè és que realment és molt natura pura, no? És un lloc molt... Les Torres del Paine molt impressionant. Vam fruir molt de vistes magnífiques, vam estar en el dia en el centre Benvinguda i des d'allà vam tenir més un dia molt clar que vam tenir sort de poder fer grans fotografies. Realment, doncs, aquesta part de Xile, mira que ja la vam veure l'any anterior, també val molt la pena, que la recomanem. Aquest viatge m'emporta un record que romandrà gravat per sempre en el meu cor. Els xilens ens han acollit amb tanta calidesa que ens fa sentir part d'aquest país, ple d'història, emocions i bellesa. Aquest llibre és un recull de les vivències del viatge a Xile que ens ha mostrat la seva ànima i les seves persones. En cada mostra d'afecte ens han recordat que som humans per la capacitat de compartir. Realment per mi ha estat un dels

I aquí posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el nostre programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Nosaltres tornem la setmana vinent per descobrir una interessant ruta guiada temàtica que ens porta a l'indret de Catalunya on es va fer el primer cava. I segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu bona ruta.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
10: La nit. Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.
2: Con Google Workspace, Calendar te permite informar de tu disponibilidad para que los clientes agenden citas en tu calendario directamente. Disfruta de una agenda de citas fácil con Google Workspace.
3: Un viatge en el temps.
4: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
5: Doncs no.
4: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
5: Doncs sí.
4: Doncs aquí és el teu lloc.
6: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí. .org.
3: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
5: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
4: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A la vida tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
2: Des de fa 40 anys somiem en gran. El 86 vam entrar a la Unió Europea. El 92 Barcelona encenia la flama olímpica i Sevilla mostrava la seva essència en l'Expo. El 2002 l'euro ens unia més que mai. I vam cantar el gol de la nostra vida el 2010. Perquè mantenir la il·lusió durant 40 anys no és fàcil. La Primitiva. 40 anys compartint la teva il·lusió.
3: Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
6: Tots els nostres records.
7: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
8: Max Mix.
9: Oh, uno.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
3: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
4: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.
5: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
6: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Pareu bé l'orella.
1: Ràdio Vilassacre.cat. info@radiovilassacre.cat.
0: A Ràdio Vilassacre et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
2: Ràdio Vilasacra.
3: Reunem.
4: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Dilluns a les 11 de la nit.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil. Ràdio Vilasacra.

0: Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens. Més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón.
1: Mmm.
0: En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
2: Queda't amb el millor.
3: Seleccions Ràdio Vila-sacra.
0: Tot és més bo.
4: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
5: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
6: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió.
5: Quina?
6: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
7: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
8: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
9: Bona nit.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

informació, música, entreteniment. Cultura, història, patrimoni, compromís. Ràdio Vila-sacra amb diferència.

0: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Bé, prepararem el sopar. Maria filla, obre que ens porten al butà.
2: Ara la teva bombona de sempre arriba a casa millor que mai. Perquè a Repsol hem ampliat el nostre horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i dissabtes fins a les 2. Segueix confiant en el gas de Repsol. Demana'l al 901 100 100.
3: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
4: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
5: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
6: M'interessa.

0: arribem, quan
1: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que s'ho fessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
2: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
3: El primer cop, i he tingut moltes ganes, molts dies, de trucar. Bona nit.

Eo. Noticias, curiosidades, música y sensación.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 94.888, a les 19 hores i 25 minuts, és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Inverlegal Punès. Un advocat? Sí. Inverlegal Punès. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal Punès. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal Punès. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal Punès. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
3: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Hola a tothom. Avui us plantejaré un enigma. Aviam si l'endevineu. Diu així. Dues mares i dues filles es van comprar un paraigües cadascuna i només en van pagar tres. Per què? El tornaré a repetir. Dues mares i dues filles es van comprar un paraigües cadascuna i només en van pagar tres. Per què? Vinga, penseu i penseu. Que vagi bé, una abraçada.
2: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
3: Ah, màquina!

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sac.
9: Ràdio Vila-sac.
10: Ràdio Vila-sac.
11: Ràdio Vila-sac.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
4: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
5: Escolta.
6: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
7: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
8: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
9: Pot ser part del canvi.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Salut, amics senderistes, excursionistes i viatgers. Us agrada conèixer llocs nous, sortir de les rutes principals i inserir-vos en camins secundaris? Si la resposta és sí, al Sendes ho fem possible, perquè ja fa molts anys que en proposem cada setmana. Curt i intens, un programa que tan sols dura 25 minuts. En aquest temps despleguem tres continguts que, com és preceptiu, cal presentar abans que res en el nostre sumari. L'espai Amalosa és un recinte del poble de Santa Maria d'Oló que difon, in situ, el que va representar el tèxtil per aquesta localitat del Moianès. Antiga fàbrica, avui conté un espai divulgatiu i un de cultural. En parlem amb el seu tècnic responsable, en Francesc Riera. El Xavi Tió ens narra la tercera i darrera etapa de la travessa del Salvaguarda, que volta aquest cim de la Ribagorça i que s'endinsa a França i a la Val d'Aran. Farem descripció de la ruta i, com és preceptiu, la corresponent fitxa tècnica. I avui als Quaderns del Viatger anem a una de les grans capitals europees, Brussel·les. Una ciutat que té aspectes molt interessants per conèixer. Un d'ells, el que ens presenta avui la viatgera Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0. Amb ella fem ruta per descobrir l'arquitectura Art Nouveau a la capital de Bèlgica i també, atenció, un bosc tenyit de color blau. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.

0: Des de l'any 2017, el poble de Santa Maria d'Oló, o Oló, com el coneixen els seus vilatans, ha recuperat part d'un edifici molt determinant a l'hora d'escriure la seva història contemporània. I és que, a principis del segle XX, en concret cap a la dècada dels anys 20, Oló va experimentar un gran gir de l'agricultura i la ramaderia cap a la indústria, en concret la del tèxtil. Ben a prop de l'entrada d'aquest poble, situat a l'extrem nord del Moianès, el visitant hi trobarà l'Espai Amalosa, una nau que s'ha pogut conservar de l'antiga fàbrica tèxtil, avui derruïda, i que té una doble funció, de petit museu i d'espai cultural. Ens interessem per la part del museu, que recull la història del tèxtil a Oló en un dels dos llocs dels fets, l'antiga fàbrica Amalosa. Ho explica en Francesc Riera, que és tècnic responsable de l'espai i encarregat de fer-ne les visites guiades.
1: És aquesta antiga fàbrica des de l'any 1924 i es va tancar la seva producció l'any 96, doncs aquesta part que està recondicionada, que l'han recuperat, és una petita part de la memòria del poble que bàsicament es va transformar molt a principis del segle XX a partir de l'abandonament de les feines més del camp i es converteix en una petita colònia industrial, ja que apareixen dues fàbriques i una d'aquestes és aquesta, l'Espai Amalosa, que de fet el nom aquest tan raro que sempre a tothom li costa de dir ve de heredera de Manuel López, Societat Anònima.
0: I de fet és el segon nom, perquè anteriorment es va dir Algodonera Espanyola. Però anem a l'arrel. Qui era Manuel López?
1: Manuel López era un comercial que tenia una fàbrica a Castellterçol. De fet, un dels arguments que va fer servir és que volia muntar una fàbrica i podria ser aquí o un altre poble. A través d'un amic seu el va informar que aquí no hi havia cap fàbrica i va venir a vendre una mica doncs, el fet que construiria una fàbrica aquí al poble. I va aconseguir que les cases més potents del poble doncs, li fessin un préstec per poder construir aquesta fàbrica.
0: I dit i fet, però com explica en Francesc, Amalosa no va ser l'únic cas d'industrialització a Oló. Quatre anys abans, el també empresari Joaquim Borràs, propietari d'una fàbrica a Castellbell i el Vilar, també va passar per Oló. Va percebre que molta gent del poble havia de desplaçar-se a fàbriques de localitats veïnes de cara a guanyar-se el jornal. I aquí hi va veure l'oportunitat de muntar-ne una, de nom Borràs i després Sauleda.
1: Santa Maria d'Oló el podríem considerar una petita colònia industrial, però bueno, amb dos caps, no? Una fàbrica és aquesta on trobem aquest espai, que seria la Amalosa, i un altre que va fundar Joaquim Borràs, que de fet va ser el 1920, l'altre va ser el 1924, per tant van ser pràcticament a les mateixes èpoques, que de fet aquesta encara està en funcionament sota el nom de Sauleda.
0: Sigui des del 1920 amb la fàbrica Sauleda o des del 1924 amb la Amalosa, Oló es va volcar amb el tèxtil. Primer treballant amb el cotó com a matèria primera i posteriorment amb fibres sintètiques.
1: Hem de comptar que en els moments de màxima esplendor de les fàbriques podríem dir que un 80-90% de la gent del poble estava vinculada amb una de les dues indústries tèxtils. Estem parlant d'un poble de 1.000 habitants i, per exemple, la fàbrica Amalosa va haver-hi un moment que tenia 350 treballadors. Això vol dir que pràcticament tot el poble es dedicava a això. Hi ha hagut seguint havent pagesia, però una part molt poc important comparat amb la quantitat de gent que treballava a les fàbriques.
0: Un tèxtil que, a mesura que avançava el segle, va passar èpoques d'alts i de baixos. Als 80 i als 90 arriba la crisi definitiva. Les fàbriques catalanes ja no poden fer front a la competència d'altres parts del món i Amalosa tanca portes el 1996. Per contra, Sauleda resisteix i continua en plena activitat a dia d'avui, potser perquè es va especialitzar en lones i tendals, com explica en Francesc. I ara sí, anem a fer la visita a l'Espai Amalosa i accedim des de la part de la nau que es conserva de la fàbrica. A dins, ens posem en antecedents.
1: En aquest museu hi trobem 6 o 7 plafons informatius, doncs que fem una mica de vista cronològic des de principis del segle XX com es troba el poble fins l'arribada de les dues fàbriques que van canviar totalment doncs, la fesomia del poble. A part d'aquests plafons informatius que quan fem les visites guiades doncs, els repassem de manera explicativa, tenim uns expositors que hi tenim una exposició, aquestes són temporals, a vegades les canviem, en aquest moment, per exemple, hi trobarem doncs, eines que es feien servir a les fàbriques, o també algunes eines que potser del segle XX. I després doncs, tenim també una mica d'exposició del que són eines o algunes coses relacionades amb les empreses tèxtils.
0: I també, entre peces recuperades de l'antiga fàbrica, és el que hi podrem veure i accedirem a una de les autèntiques joies de la corona.
1: A part d'aquest, l'estrella que tenim és un teler que podem posar en funcionament, que és un teler Saurer, són uns telers suïssos que van importar doncs, la fàbrica de Melosa a mitjans del segle passat, i que alguns contramestres que havien treballat a la fàbrica van dedicar-se els dissabtes a tornar-lo doncs, a posar en marxa. I quan fem les visites, doncs acabem amb poder sentir quin soroll feien els telers de llançadora de l'època.
0: I encara tindrem temps de visionar un documental d'uns 15 minuts de durada, aproximadament, amb testimonis de gent que havia treballat a la Melosa o a la Sauleda. A part, la resta del recinte es dedica a les activitats culturals. Hi ha, per exemple, una petita cuina per fer tallers, una sala d'exposicions, una d'activitats esportives per fer pilates, ioga i d'altres, i una sala gran amb capacitat per 200 persones on s'hi projecta cinema, teatre i música. És l'espai cultural del poble i punt d'informació turística de l'Ecomuseu del Moianès. Des d'allà, se'ns proposen altres punts per visitar en aquesta localitat.
1: Tenim allà diferents opcions a oferir al visitant. Tenim 6 o 7 rutes marcades pel terme municipal des d'uns 2 quilòmetres fins a la més llarga, que són 27, que això doncs, podria completar aquesta visita. De fet, alguna vegada l'hem completat nosaltres amb aquest tipus de visites. Una de molt curta, per exemple, que fa uns 2 quilòmetres, ens acosta un espai que geològicament és molt interessant, que es diu el Brai d'Oló, doncs, que és on veiem un anticlinal, que és la part que ens acostaria fins a les mines de sal de Sallent, que està partit per la meitat i el podem veure en tots els seus estrats d'una manera... És molt vistós també per fotografies i és interessant.
0: I, evidentment, elements patrimonials. Pujant per un costerut i llarg carrer, un dels més costeruts de Catalunya i que els autòctons coneixen com la Costa, s'arriba a l'Església Vella, la de Santa Maria, a la part alta del turó.
1: Al poble tenim el que és el nucli, dues esglésies, l'església que diem l'Església Vella, té un retaule barroc molt interessant. N'hi ha una altra, a l'altra parròquia de Sant Joan d'Oló, aquesta per visitar-la és una mica més complicat, però també es podria mirar de visitar-lo, perquè aquest no sol està obert, la del poble sí, la del poble, aquest retaule barroc, és molt accessible, i a l'altra església, que és una església més moderna, que és dels anys 50, de fet vinculada en aquesta fàbrica on hi ha, on estava ubicat el museu, perquè doncs, es va construir a partir dels treballadors de la fàbrica i l'amo de la fàbrica va voler fer una església dedicada al seu sant, que era Sant Joan, i a la seva dona, que era Santa Carme.
0: I no podem oblidar el romànic de l'església de Sant Feliuet de Terrassola, un dels veïnats dispersos que formen part del terme de Santa Maria d'Oló, o la petita església de Sant Vicenç de Vilarassau, o també Sant Jaume de Vilanova, una petita construcció de planta circular del segle XI, considerada una joia arquitectònica per la seva singularitat. Tornant a la visita de l'espai a Melosa, en Francesc explica que no hi ha un calendari marcat de visites, que se'n fan també de teatralitzades i a mida, i que funcionen sota demanda, sigui a través de l'Instagram a l'adreça espaiamelosaoló o bé contactant amb l'Ajuntament. Una bona manera

0: Fem de la mà del Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estàs?
1: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: 3 de 3.
1: Ah, això mateix.
0: Tercer capítol de 3.
1: Anem per tancar el cercle. Després de comentar ja fa un temps tota una corrua de travesses diverses, com eren la Tora Blava, la Ruta dels Refugis, Estels del Sud, la Bufa entre Refugios, Sanet o Posets, o la Ruta de les Golondrines, ara hem reprès el tema de travesses i vam començar a parlar fa dues setmanes d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com ja dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que salta a França per anar a dormir al refugi de Benasc. Després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà passa pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs vinga, anem a situar-nos en el punt de sortida en el dia d'avui.
1: Doncs, si recordeu, a la primera etapa, des de la Vall de Benasc, en concret des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar el refugi de Benasc, després de fer el Salvaguarda, i a la segona etapa vam baixar a l'Hospice de France per després remuntar a llarg fins al Coll de l'Infern i d'allà tornar a baixar per la Vall de Pomero fins al refugi de l'Artiga de Lin. Doncs bé, després de fer nit al fons de la vall, entre pastures i fagedes, sortim cap a sud i tenim per davant una pujada exigent, però això serà després de travessar tot el llarg plan de l'Artiga, una gran esplanada que ens permet anar escalfant i que per prat obert, sense vegetació, ens va costant a la muralla que tanca la vall. Entre alguna vaca que pastura, arribem a poc a una zona que comença a remuntar, suau de primer i després més exigent. La pastura es barreja amb pedregar i arribem a entaforar-nos en una canal ample per on baixa un rierol que traspassem. Les ziga-zagues s'imposen i el pendent s'accentua fins a arribar en un parell de passos sobre roca, equipats amb trams de cable d'acer per ajudar-nos a superar-los. Un cop passat els cables, el pendent no se suavitza fins al cap d'una estona, quan arribem al Melic de l'Artiga, poc més amunt dels 2.000 metres d'altura, on les aigües subterrànies que baixen del llac del Coll de Toro surten a superfície. Talment les aigües de la gelera de l'Aneto quan reapareixen els ulls del jueu al costat del refugi on havíem fet nit. Portem ja superats uns 600 metres de desnivell des que hem començat a caminar, però ens en queden encara uns quants més per pujar. La poca herba i terra que encara trepitjàvem desapareix del tot i el terreny es torna completament pedregós, dominat pel granit. Anem progressant cap a una collada que encara s'endevina llunyana i quan el pendent s'aplana del tot, les pedres es converteixen en blocs grossos que hem d'anar esquivant, buscant els millors passos, amb més o menys equilibris donada la inestabilitat del terreny i amb l'ajuda, això sí, dels senyals de GR que anem seguint. Després de passar un petit collet, arribem a la riba del llac del Coll de Toro, als 2.200 metres, envoltats per les altes parets verticals del Penanera en un cantó i del Mall de l'Artiga a l'altre. Desapareixen els blocs de granit i reapareix l'herba en un últim tram amable arran del llac que convida a parar per gaudir-ne i que ens acosta a l'alçada màxima de l'etapa d'avui, els 2.240 metres del Coll de Toro, amb unes vistes superbes, altre cop, de l'Aneto, amb els seus veïns, el Pico de Tempestades, el Margalida i el Russell. Deixem enrere l'Aran i retrobem la Vall de Benasc, on entrem en baixada suau per una diagonal que ens porta al plan de l'Escaleta, amb vistes directes cap al Mall d'Espois o Forcanada, per les dues puntes que té, que tanca la vall acompanyat del Tuc de Mulleres, dels quals en veiem només les puntes. Aquí fem un gir cap a l'oest i anem baixant l'ample vall oberta i herbosa que ens porta a passar primer pel plan d'Aigualluts, després pel Salt d'Aigualluts i finalment per l'impressionant forau d'Aigualluts, on les aigües de l'Aneto desapareixen sota terra. El camí ens s'acaba de baixar amb vistes de nou del Salvaguarda fins als plans de la Besurta, on podem agafar el bus llançadora que ens retornarà als Llanos de l'Hospital, on tenim el cotxe per tancar aquesta petita travessa.
0: I posem, doncs, el punt i final, aquesta travessa del Salvaguarda, amb la fitxa tècnica de la tercera part de la ruta.

0: La distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 9 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 960 metres de desnivell positiu i 250 metres de desnivell negatiu.
0: Temps.
1: Unes 6 horetes per gaudir sobretot de la vista des del coll i baixar sense presses després de les dues etapes que ja portem al darrere.
0: Grau de dificultat.
1: Igual que les dues etapes anteriors, 3 sobre 5, aquí més que rep el desnivell de pujada.
0: Cartografia.
1: Tenim un mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladeta, escala 1,25.000.
0: Quines referències trobarem a internet?
1: I a internet tenim sobretot el web d'aquesta travessa que es diu buffentrerefugios.com, buff amb dues Efes, buf entre refugios, tot junt.
0: I com no, Wikiloc també.
1: I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de tres etapes que hem acabat avui.
0: Gràcies, Xavi. Tornem la setmana vinent amb noves rutes, noves propostes.
1: A reveure.
2: Hola, com esteu? Soc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us parlaré de certs llocs de Bèlgica, de l'Arnouó de Brussel·les. Us parlaré també d'un bosc preciós a prop de Brussel·les, que és el bosc de Hallerbos, i una miqueta també de Gant i de la ciutat de Dinant.
0: Brussel·les és la capital de Bèlgica, frontissa entre les dues cultures que conviuen al país, la flamenca i la valona. Capital de facto de la Unió Europea, té unes 200.000 persones que hi viuen i 1 milió a la seva àrea. Avui ens hi apropem, però d'una altra manera, per la seva arquitectura, perquè a Brussel·les hi ha 500 edificis d'Art Nouveau. No els coneixerem tots, però sí que la Pilar ens en farà una selecció molt interessant i anirem a un bosc de color blau. Ara mateix, els quaderns del viatger.
2: Brussel·les per mi és una ciutat molt atractiva perquè no sols per al món del còmic, que respira còmic, sinó que és que a més respira olor a bafles, a xocolata, i és una ciutat que el que ens atrau més és realment doncs, l'Art Nouveau que hi trobem. Brussel·les té un arquitecte, que és el senyor Víctor Horta, que, per dir-ho d'alguna manera, és el seu Gaudí, no? És com nosaltres tenim Gaudí i ells tenen Víctor Horta, que és aquest arquitecte, doncs, artífex de l'Art Nouveau, que va viure a Brussel·les i que, doncs, bueno, la majoria de les cases d'Art Nouveau de Brussel·les o són seves o són dels seus deixebles. Recordem que l'Art Nouveau, igual que l'Art Deco, és el nostre modernisme, per tant, estem parlant de finals del segle XIX i principis del segle XX. N'hi ha molt, la veritat, molt més del que pensàvem, perquè ja anàvem amb una idea de visitar certs edificis, però vam començar per visitar la casa de l'arquitecte Víctor Horta i allà doncs, ens vam fer amb un fulletó amb tots els edificis que hi havia i vam veure que era impossible en un o dos dies doncs, veure'ls tots, que n'hi ha moltíssims. I la casa taller de Víctor Horta doncs, és realment la casa on ell va viure, que ara l'han convertit en museu i realment la visita és molt interessant perquè encara podem veure el menjador, les habitacions tal com estaven, el seu taller, el despatx, amb els mobles originals i podem finalitzar doncs, el que seria el jardí. L'única pega, bueno, almenys per mi, suposo que per tots els que ens encanta fer fotos i publicar, és que no es poden fer fotos més que el jardí. És a dir, no sols no es poden fer fotos, sinó que has de deixar el mòbil en consigna. No pots entrar ni en mòbil ni en càmera de fotos. Tu has de gaudir tot en aquell moment i portar-t'ho posat. El jardí val la pena perquè, a més, tens la façana per la part del darrere i al jardí sí que pots fer fotos. No ho pots abastar tot, és impossible. Llavors, bé, clar, també has de fer una mica la tria per zones, no? Per no anar d'un costat a l'altre, doncs has d'agafar zones. El que és el centre de Brussel·les hi ha molt poqueta cosa. Sí que hi ha un bar que és molt xulo, un bar-cafeteria, que és el Falstaff, que aquest sí que està en ple centre i és molt maco i val la pena doncs, anar a prendre alguna cosa allà. Per tant, clar, no pots abastar-ho tot. Llavors, bueno, una mica us parlo de les que nosaltres vam veure i ens van agradar, no? Per exemple, hi ha una que és la Maison Les Ibous, que es diu així perquè realment el Ibou en francès vol dir mussol, i realment està decorada amb mussols i és molt maca. Té un color vermellós, teula pujat, que és molt maco, i la decoració és molt maca. Realment, a vegades, les fotos, que al blog tinc les fotos, no sempre fan justícia al que realment és veure-la en directe. Bé, ara us destacaria també, em va agradar molt, el que són els magatzems All England, que aquests estan, bueno, estan a la zona dels museus, estan potser una miqueta més cèntrics. Per mi és un dels edificis més macos que hi ha, perquè la combinació del vidre amb el ferro forjat, doncs li donen un gran atractiu. A més han estat restaurats i llueixen ara amb tota la seva esplendor. I ara en l'actualitat és la seu del Museu d'Instruments Musicals. Després hi ha la Maison Hanon, que si aneu en cap de setmana podreu agafar una entrada conjunta que us permetrà visitar la Casa Taller Horta i la Maison Hanon. Si no, doncs nosaltres vam anar entre setmana i no és visitable. I realment val molt la pena també veure-la per dintre, perquè aquests edificis per dintre, doncs, són molt esplendorosos, no només el que és la façana. El següent lloc al que anirem, que us aconsello molt que hi aneu si esteu per Brussel·les, és el bosc de Hallerbos. I us aconsello que hi aneu sobretot ara, en aquesta temporada, és a dir, des de més o menys la tercera setmana d'abril fins a la segona setmana de maig. Per què? Doncs perquè aquest bosc, que li diuen el bosc blau, durant aquest període de temps es cobreix amb un mantell d'unes flors que són, realment són jacints salvatges, bluebell, i es queda tot blau. O sigui, cobreix un mantell blau tot el bosc i és com un conte de fades. Aquest bosc està ubicat molt a prop de Brussel·les, a 15 quilòmetres al sud, en una població que es diu Hall. La gran part del bosc forma part del que és el Brabant flamenc, tot i que hi ha una petita part que és del Brabant való. Podeu arribar-vos en tren des de Brussel·les fins a Hall, que són 15-20 minutets, i des d'allà podeu pujar a peu, podeu agafar un bus, que també us deixarà l'entrada, fins i tot, doncs, un taxi, un vol o un Uber us costarà molt poquet. I després, si aneu en una època que no és aquesta, també val la pena, perquè el bosc és un lloc de pau, de tranquil·litat i de calma fantàstic. Però si podeu anar durant la temporada aquesta del Mant Blau, doncs molt millor. Sí, és un parc molt gran, perquè té més de 550 hectàrees. Té un horari d'obertura molt ampli, perquè està obert des de les 5 del matí fins a les 11 de la nit. I estan les rutes molt ben senyalitzades en el mapa i també amb uns pals amb diferents colors perquè les pugueu seguir. Es pot anar a peu, es pot anar amb bicicleta i fins i tot es pot anar amb cavall. Potser les rutes més fàcils són el camí de les Sequoies, que són uns 4 quilòmetres, que estan senyalitzats amb els pals de color blau, que anireu veient tots aquests arbres, que són molt espectaculars. Si voleu una ruta facileta, fins i tot, doncs, per persones amb mobilitat reduïda i tal, podeu fer la ruta Plató de 4 quilòmetres, sempre partint del pàrquing. I després hi ha la ruta Reebok, que són 7 quilòmetres, una miqueta més complicada, amb color groc. I, evidentment, si aneu ara, doncs, heu de fer la ruta dels jacints, que són uns 5 quilòmetres, més o menys, i que gaudireu d'aquest mantell blau que us he parlat abans. És una mica màgic, és que, si ja et dic, i quan està tot blau, és que és de conte, és com estar dins d'un conte.

0: I no tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Marxem, però ens retrobem ben aviat a la vostra ràdio local per tornar a explicar-vos mil i un llocs i recordar que, a més d'arribar a una destinació, el que més compta, com tota la vida, és gaudir del camí. Fins al proper programa i bona ruta.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Bona nit.
5: Gaudeix d'un dia diferent.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Una experiència única molt a prop teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
2: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
3: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
2: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Informació.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra. Disfruta-la.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Eines per somiar. Persèpolis, de Marianne Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys. Llibres per somiar.

0: Hora del Pati.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Sardana, per Rosa Novell.
3: Oh, noble sardana, en tu els catalans alegren llur terra donant-se les mans. En l'amor que mostren a llur vell país no hi veureu cap feble ni un relliscadís. Oh, noble sardana, en jor resplendent, oh, gaia cadena de la nostra gent, serena troballa d'un ritme sagrat, units com un símbol de fe i llibertat.
1: Memòria de Josep Carner.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.
7: Tens de tot a prop de casa.
8: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
9: Si aquesta ira no refreda! Calor, suor, no refreda!
10: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
11: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
12: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
13: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
14: Pessigolles.
15: Bec, bec.
14: Què veus?
15: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
14: Oh, i on la tenen?
15: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer al punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu drinks.
16: Vila-sacra sense punxero. FM.
7: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
8: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Vinga, va, comencem!
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà.
1: Esteu escoltant Fem Salut.

0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
1: No, ja no. Som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensava, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat, expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem, podríem dir que som fràgils, no?
1: Bueno, mira, a partir dels 30 i alguna cosa d'anys,
0: sí,
1: el nostre cos comença a envellir, entre cometes, anem sí, molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogán.
1: Aleshores hi ha un tobogán, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la fragilitat és una mica inherent, associada a l'envelliment. A partir dels 75 anys ja es considera que les persones tenim algun grau de fragilitat. Està clar, doncs, que hi ha persones que arriben amb edats avançades molt bé, sense cap alteració significativa, però és veritat que hi ha persones, doncs, que inclús amb menys anys, si tenen segons quin tipus de malalties cròniques o oncològiques, doncs ja adquireixen un grau de fragilitat.
0: I llavors, quan parlem de fragilitat, és perquè diem, ai, és més fàcil que se't trenqui un os, sí, és més fàcil que t'ofeguis, és més fàcil que... No?
1: Mira, la fragilitat és... Podríem definir-la de moltes maneres, però jo diria, per fer un tenedor, que és quan et vas fent gran, doncs el grau de reserva que et queda al cos per fer front a algun tipus de malaltia o algun tipus de, doncs, de injúria, una caiguda, un accident, no? És la reserva que té el teu cos. Conforme et vas fent anys gran, doncs vas perdent aquesta reserva. Jo a vegades explico que és com una llibreta d'estalvis, no? Que vas traient, clar, doncs, si un dia et ve un pagament així sobtat, doncs, per exemple, una fractura de fèmur, doncs aleshores tens dificultats. I aleshores el teu cos té més dificultats, doncs, per reaccionar, doncs, enfront les malalties o qualsevol problema que puguis tenir. Seria el grau de reserva.
0: És a dir, que amb aquest exemple que ens ha posat es tractaria d'anar ficant allò calarons, no? Allò, anar ficant benzina, sí, no? Una mica de reserva, sí, al nostre cos per fer, sí, front a aquesta etapa, no?
1: Sí, això és un concepte que m'agradaria,
0: sí, desenvolupar,
1: sí, amb el sentit de que entenem, doncs, que una persona gran, una persona amb malaltia crònica, doncs, és fràgil i es va fent fràgil, és més vulnerable a qualsevol cosa, no? Però també és veritat, de cara a... hi ha dos conceptes, un que la fragilitat és prevenible, en part, i potencialment podem tractar-la. No dic revertir-la al 100%, però podem, fent determinades coses, doncs, millorar-la. De fet, la fragilitat va molt relacionada amb la força muscular.
0: I sí, ara es parla molt allò de través de força, eh?
1: Sí, sí, aleshores, doncs, fins i tot, doncs, ara ja tenim escales o proves executives, que diem, senzilles, com pot ser apretar un dinamòmetre, la força de la mà, sí, la velocitat de la marxa. Tenim unes escales, l'SPBB, que ara estem posant en marxa el socio i que fem sistemàticament a les persones.
0: I què és això?
1: Això és una escala que mesura la força, la velocitat de la marxa i com t'aixeques d'una cadira. No és el mateix aixecar-se de la cadira, doncs, recolzant els braços, que aixecar-te directament. Per això et diu, doncs, la força que tens a la musculatura del tren inferior, de les cames. Totes aquestes coses les mesurem amb un cronòmetre i això, tenim unes escales que ens donen un grau de fragilitat. En base a aquest grau de fragilitat, ara, doncs, especialment a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, això és un projecte que lidera la Marta Pascasio, que és la nostra referent, diguem-ne, responsable de rehabilitació, doncs hem fet un programa que, en funció d'aquestes proves, apliquem un tipus d'exercicis o uns altres, un tipus d'intervenció de rehabilitador o de fisioteràpia, doncs, o un altre, no?, amb la idea que cada vegada això es té que individualitzar més i aconseguir, diguem-ne, la màxima millora, tornar a posar a la llibreta d'estalvis, tornar a posar una mica. Mm. I aleshores això és una de les coses, doncs, que la fragilitat està clar, ho hem parlat amb altres intervencions.
0: De vegades jo penso, home, també hem d'assumir que fer-se gran, no?, que també és un valor, sí, no? I sembla que ningú es vol fer gran, però la primera cosa que hauríem de fer seria assumir-ho, de que ens fem grans. I també ja l'ha dit allò de si ens fem grans potser malament, perquè comencen a haver-hi doncs això, patologies associades a aquest envelliment, però si no et fas gran, malament.
1: Està clar, està clar, vull dir que hauríem d'assumir tots, cosa que pels mitjans de comunicació, els inputs que ens arriben a les redes socials, tothom prenent suplements i tothom fent-se coses, sembla que si prens omega 3 ja seràs invencible, no?
0: Sí, sí, són finits, l'ésser humà ara per ara són finits.
1: I envellim. L'envelliment aquest ha condicionat. Clar, abans l'edat mitja, com hem comentat altres vegades, ha augmentat molt. Hi ha una població que arriba fins a edats avançades. Això dona temps a que et facis més fràgil. Doncs hi ha un component, diguem-ne, hi ha diversos components. Primer, si tens o no una malaltia, si has tingut o no un accident, has tingut alguna cosa, això et condiciona la teva evolució, la teva fragilitat. També depèn de l'estil de vida que portis. Si tu ets una persona, doncs, que et cuides, tens una alimentació sana, que no vol dir espartana, però sana, fas un exercici moderat de manera continuada i et cuides, doncs evidentment això ajuda a retrasar aquesta fragilitat. I després està clar que tots tenim un component genètic. Veus gent relativament jove que cronològicament té una edat, però biològicament en té una altra, i veus gent molt envellida. I en canvi, al revés, veus gent molt gran, que dius, bueno, aquesta persona té un grau de fragilitat, perquè, com dèiem, des dels 75 anys ja el nostre cos, de manera
0: natural,
1: doncs va patint una sèrie de canvis, però que en canvi té una fragilitat moderada, no? I té una edat biològica, doncs, que li permet fer front a gastos, a malalties, a una caiguda, a una sèrie de coses, no?
0: Estem parlant molt de la part física, no sé si també a nivell de la part psíquica, també això...
1: Sí,
0: doncs,
1: evidentment tot l'organisme va patint uns canvis, no? Jo, una mica per experiència, el que diria és que hi ha dues maneres d'envellir. Ho veig molt, sobretot això ho veiem molt a l'àmbit de les residències. Que he tingut la sort d'estar treballant durant... I estic treballant a les residències. Les residències són una escola de vida. I aleshores, perquè tu interacciones amb moltes persones, reculls en molts casos les seves experiències. I llavors jo diria que hi ha dos grans grups. El que envelleix i ho accepta.
0: Sí, el tema que deien de l'acceptació. Sí.
1: I cognitivament es manté actiu, s'adapta a el que pot fer i té interès, doncs, per relacionar-se, per mantenir una certa activitat intel·lectual. Això seria un grup. Aquest envelleix millor. En canvi, la persona que no accepta això i que sempre està buscant una recuperació que no arribarà mai, entra moltes vegades també en una situació d'insatisfacció vital que fa que a vegades s'aïlli socialment, que participi menys a les activitats i
0: de
1: que es mogui menys,
0: fins i tot, no? I depressió. No? Perquè sempre parlem de la depressió, sembla que ha de ser en una època activa, i també hi ha molta gent gran que té depressions.
1: Hi ha un percentatge molt elevat de depressió entre la gent gran. Moltes vegades no diagnosticada. Clar, si tu tens una depressió, et mous menys. Què dèiem abans? Que la fragilitat va molt lligada a la musculatura. Si tu camines, fas, et relaciones, tot això et manté una activitat, una massa muscular acceptablement bona. Si tu et quedes tot el dia pensant en los tiempos pasados, amb un silló, s'atrofia la musculatura molt més que el que et correspondria per l'edat. Vull dir que realment la part emocional, la part cognitiva, té molt de veure. Està clar que la persona som, doncs, la part física, la part emocional, la part espiritual, i per estar, diguem-ne, en harmonia i arribar a una edat avançada, doncs, amb unes bones condicions, té que haver-hi un equilibri entre tot. Uh-huh. No? I això, doncs, moltes vegades és explicat, molt difícil.
0: Sí, clar, explicat sembla molt fàcil, però fer-ho no és tan fàcil.
1: No és tan fàcil, no? I estem influenciats per les redes socials, per moltes coses, però no és la realitat que veiem cada dia a l'Hospital d'Atenció Intermèdia o a l'Hospital d'Aguts, no? I, bueno, lamentablement hi ha situacions que afecten molt a les persones i molt complexes. Dèiem l'altre dia amb els companys, no?, que fem sessions, doncs que cada vegada la part aquesta de l'envelliment, cada vegada ens trobem en situacions més complexes a nivell clínic, perquè tu abans, si vivies menys anys, acumulaves menys malalties. Ara les persones arribem a més anys però amb més malalties, més medicaments. Estem posant en marxa, amb la direcció assistencial i amb la cap de farmàcia i amb els companys d'atenció primària, doncs un programa també de... ja fa temps, però ara cada vegada és més necessari, doncs, tot el tema de la medicació. Uh-huh. Estem mirant d'identificar i reduir els fàrmacs a menys de 10.
0: Ah, això seria fantàstic, perquè hi ha persones que et diuen allò, és que em pren 20 pastilles al dia.
1: Per què? Perquè les pastilles, els medicaments, arriba un moment que tu has de valorar risc-benefici, perquè el teu organisme va canviant, el teu ronyó va canviant, el teu fetge va canviant, el que prenia a vegades pastilles per la hipertensió, resulta que arriba a certa edat i li baixa en excés, això augmenta el risc de caiguda, d'hipotensió ortostàtica. Per tant, fer una intervenció amb la medicació és fer una intervenció molt eficaç amb la fragilitat.
0: És a dir, si podem fer exercicis de relaxació i estalviar-nos també aquesta medicació per dormir, per exemple,
1: no? Vull dir que això és una de les coses que la gent gran demanda més, no? I ja et dic, hem de buscar l'equilibri, i sobretot per prevenir la fragilitat és fer exercicis de força.
0: De força. Anem a parlar, a veure, què entenem per aquests exercicis de força? Ha posat allò el tema, no? No sé si podem agafar una ampolleta d'aigua, allò de mig litre a cada mà, i aixecar-la.
1: Mira,
0: allò...
1: Caminar? És un bon exercici.
0: Però aquest és de força o és de cardio? Perquè, clar,
1: però
0: s'ha de barrejar una mica de tot.
1: Almenys et manté la musculatura més activa. O menys activa. Això és important, perquè també té efectes sobre la circulació. La bomba muscular millora la circulació, o sigui, té molts beneficis. En quant a exercicis de força, clar, no es recomana que la gent faci tampoc exercicis d'esforç excessiu. Però, per exemple, una cosa molt senzilla, i que a més s'ha vist que hi ha eficàcia que relaciona directament amb la prevenció de les caigudes, és fer sentadilles.
0: Això està...
1: Sentadilles.
0: Arran de la Covid es va posar molt de moda, perquè, per xarxa social.
1: Perquè, però és una tonteria, però clar, amb les caigudes moltes vegades estan associades, doncs, a que tu tens la musculatura de les cames i l'equilibri, ja...
0: Més atrofiat.
1: I, per tant, tens més risc de caure, no? Mantenir la musculatura fent exercicis de força. Hi ha molts exercicis, de fet, el que explicava aquest pla de fragilitat que tenim, que lidera la Marta, doncs fa intervencions... molt individualitzades en funció de la situació basal, per potenciar, doncs, exercicis dels braços, per potenciar exercicis de les extremitats inferiors, de manteniment del tronc. Però sí que té que haver-hi un cert esforç, tens que fer, un pot aixecar un quilo i l'altre en pot aixecar dos, o l'altre mig, però perquè a vegades veiem moltes atròfies musculars i molt importants. Això en geriatria li diem sarcopènia, llavors tens que començar per objectius molt petits i molt realistes, però tot el que sigui estimular la força de la musculatura és un guany importantíssim.
0: És important també, m'imagino, fer-ho amb alguna mena de prescripció,
1: sí,
0: no? Perquè sí, de vegades allò ens posem tots a fer exercici.
1: No, clar, això ha d'estar monitorat. De fet, amb aquest programa de fragilitat que tenim a l'hospital, i al sociosanitari,
0: a l'intermèdia,
1: moltes vegades quan l'equip de fisioteràpia han fet una sèrie d'exercicis en funció de la patologia, del diagnòstic que té aquesta persona, i quan li donem l'alta, a part de revisar-li la medicació, doncs li donem, això ho tenim penjat a YouTube, i aleshores el fisioterapeuta li fa un pack individual perquè ell a casa, ara tothom té mòbil o té doncs una tablet, doncs pugui seguir fent aquests exercicis individualitzats a casa. I ho fem per patologies, no és el mateix doncs una persona que pateix d'una EPOC, una malaltia respiratòria crònica, que una fractura de fèmur, no? Llavors fem això, i aquí hi ha un conjunt d'exercicis per una millor mobilització, i una part específicament per la fragilitat i per millorar la força muscular.
0: Ha començat, doctor, dient, és que s'ha comprovat que això té uns beneficis. Mm. En quin sentit? És a dir,
1: a tots els nivells. Vull dir que
0: cognitius, de mobilitat...
1: Cognitius, de mobilitat, de força, disminució de la... De l'immobilitat... L'immobilitat, ara diré una frase així una mica, però la immobilitat mata les persones. Una persona gran, que tu el tens al llit o està tot el dia al sofà, és el caldo de cultiu per patir infeccions urinàries, infeccions respiratòries, tot tipus de problemes. Aleshores, si tu mantens aquest organisme actiu, doncs tot això disminueix moltíssim el risc, no? Però, per exemple, una persona que té una bronquitis, pensem molt en la musculatura dels braços, de les cames, però a les costelles, entre costella i costella tenim muscles, el muscle intercostal, que és el que ens fa expandir la caixa toràcica i respirar. Si tu tens aquesta musculatura, que estàs tot el dia assegut, el dia que tens una pneumonia costa tossir, costa expectorar, costa ventilar bé, no? S'atrofia, també hi ha afectació del diafragma, de la musculatura diafragmàtica. Per tant, la mobilitat és essencial i té una relació directa, doncs, amb patir complicacions i, per tant, una relació directa amb la mortalitat de les persones grans. Uh-huh. I el més important és que hem d'abandonar aquest concepte, no hi ha res a fer. A veure, no tirarem l'envelliment enrere, però sí que podem retrasar i millorar les condicions amb les que arribes. Uh-huh. I per tant, doncs fer ara prevenció de la fragilitat i tractament fins i tot per recuperar determinades zones musculars de l'organisme, doncs tenen un benefici incalculable.
0: De fet, és allò que hem dit, no? L'ésser humà és finit, però si pots arribar a la fi de vida amb la millor qualitat de, no? De benestar, sí, d'autonomia, sí, m'imagino, no?
1: Sí, de fet, parlem del concepte de viure més, però la qualitat amb anys de vida, amb amb anys de vida amb qualitat, no? Aquest concepte és tan o més important que el que vius. Si vius 98 anys però et passes 10 anys allitat,
0: no, clar, i el tema de la dependència, que és el que moltes persones, i parlo ara en primera persona, el que et fa més respecte, no? L'haver de dependre, no? El de perdre aquesta autonomia.
1: Això és un punt d'inflexió. Mira, jo recordo una senyora que em va, també parlant de les residències. Sempre explico batalletes, disculpeu-me.
0: Però
1: una senyora que em va fer reflexionar molt. Com deia abans, a les residències aprens molt, Una senyora que portava ja diversos anys a la residència, que va ingressar bastant bé, a diferència ara que a les residències ingressa molta gent molt, molt delicada, i va ingressar bé, però clar, va patint coses, problemes i tal. Escolta, el dia que li vam haver de posar bolquers perquè ella es va donar compte que era incontinent, aquí va haver-hi un antes i un després. Uh-huh. Amb qualitat de vida, des del punt de vista emocional, no? I aquella dona, jo parlava amb ella i m'explicava, no?, que s'havia donat compte el dia que li van posar bolquers de que ja estava entrant en una fase de la seva vida, no? I a mi em va fer reflexionar molt, de dir, ostres, és que quan et vas fent gran i vas perdent sobretot autonomia i depens de tercers o segons quines ajudes tècniques, doncs la vida canvia al 100%, eh?
0: De fet, ara amb aquest exemple que n'ha comentat el doctor, jo penso que de vegades també hem de, no només les persones sinó també els professionals, no accelerar també aquest procés d'envelliment, perquè de vegades allò, perquè no arribes a tot, doncs igual no? Igual que abans comentàvem el tema de la medicació per dormir, doncs igual el tema dels bolquers també s'accelera.
1: Bueno, clar,
0: quan haurien de treballar per intentar...
1: A veure, moltes vegades als hospitals, a les residències, és a dir, a vegades la gent espera que li facin tot.
0: No.
1: I, bueno, els nostres equips d'infermeria o de gerocultores el que intenten és dir... Fes-te això. O sigui,
0: sí,
1: a vegades,
0: el tema de l'autocura, la, sempre...
1: Clar,
0: no?
1: El personal cuidador a vegades va més ràpid si ho fa ell. Però aquí nosaltres el que procurem és, escolta, si et pots rentar la cara tu...
0: Renta-te-la.
1: Ja et rentarem el reste del cos, però renta-t'ho. Vull dir, tot el que sigui estimular no és treure's feina, és... afavorir l'autocura, afavorir l'autonomia i que puguis a lo millor tornar a casa dutxant-te amb una supervisió, però que et dutxis, no? Perquè varia molt...
0: Sí, de vegades és allò que el propi cuidador de vegades també el que fa és perjudicar a la sense persona.
1: Sense voler.
0: Sense voler, perquè vols ajudar, clar. I és tot el contrari.
1: I moltes vegades has de posar-los... No, això fes-t'ho tu. Fes-t'ho tu. I això és important. Escolta, jo deia la immobilitat és... està associada a la mortalitat. Moure's és vida. Uh-huh. Amb la mesura que cadascú pugui. Però moure's, mantenir-se actiu, moure i moure el cos i moure l'intel·lecte, tot això ens ajudarà a prevenir complicacions i a arribar i a retrasar probablement una miqueta aquests anys de dependència o aquesta situació sense gaire qualitat de vida.
0: Segurament allò, l'actitud personal també ajuda molt, no?, en aquest procés.
1: No?
0: Allò
1: molt.
0: De dir, escolta'm... Sí.
1: De fet, una mica... A veure, nosaltres li donem moltíssima importància a la fragilitat. De fet, ara... Jo em sembla que ho hem comentat alguna vegada a la Fundació, estem treballant el pla estratègic fins al 2030,
0: sí.
1: I en aquest context un dels temes, doncs, que té, diguem-ne, un dels focus que posem és l'atenció a la fragilitat, perquè, bueno, per aquest envelliment, per aquesta, diguem-ne, necessitat de la població en aquests moments, no? I aleshores desenvolupant diverses coses, des d'activitats preventives fins a programes específics, com t'explicava el que estem fent a l'Hospital d'Atenció Intermèdia. Però la Fundació en aquests moments és un dels focus, des del punt de vista assistencial, a l'abordatge d'una manera global, perquè la fragilitat té moltes cares de la fragilitat.
0: Doncs, doctor, nosaltres farem d'altaveu de tots aquests avenços que facin en l'àmbit de la fragilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos el que estem fent.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Adéu-siau.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
0: És molt més viu.
3: La nit.
4: Un moment, mireu a càmera.
5: Lluís!
4: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
5: Lluís!

0: Si t'agraden els gats, has de sentir aquest poema que ens recita la Lleïsa, de quart de primària de l'Escola Maricel de Cubelles. Un poema molt felí, ple de suavitat gatuna i d'un vigila, que tenen urpes.
1: Hola, sóc Lleïsa. Us vaig ensenyar la meva poesia Gat. Tinc la cua molt senyora i el pèl m'ondula nevat, però em ve de Melterrat, perquè diuen és d'Angora. Faig via de dana correta i el lluç me lo dona embullit. Ec, amb la pota i el mosquit, i embullo el fil i la veta. Ja m'agrada aquesta vida una mica esmorteïda i queixar-se és de mal gust. Però a vegades voldries fer-te amb gats sense manies que et donessin un disgust.
0: Gràcies, Lleïsa, per recitar aquest poema tan suau, suau, com un gat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Bec, bec!
5: Què veus?
4: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
5: Oh, i on la tenen?
4: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer al punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec! Estiu Drinks.

0: ràdio sempre que es puguin demostrar, i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Dia Internacional de la Natura. Dia Internacional de la Dona. Dia Mundial de la No Discriminació. Ens han programat un dia per recordar cada causa, però han acabat sent una anotació a l'agenda, el tuit del dia o el color de la samarreta de la jornada. Perquè visibilitzar una causa només un dia és flor d'estiu. Una lluita d'un dia a l'any no és una lluita. Pot ser una efemèride, una commemoració o una celebració, però no una lluita. I tampoc podem deixar la feina als col·lectius afectats, les dones, els treballadors, els immigrants. És feina de tots, de nosaltres, com a persones amb capacitat per raonar i obrar. És d'una gran feblesa cívica el fet de no vigilar i seguir de prop les actuacions de governs i d'empreses que amb la seva activitat perpetuen situacions injustes que afecten a tota la població. Anem a votar i carreguem tot el pes a les decisions als polítics escollits, però no exigim que compleixin els programes i promeses. No fem ús del nostre dret de participació ciutadana. Una societat té una democràcia vigorosa quan una àmplia majoria de la població, amb criteri forjat, no a través de quatre frases de tertulians, sinó amb un seguiment atent de les actuacions que succeeixen. No serà només amb campanyes institucionals que frenarem la discriminació que pateixen les dones, el retrocés de la nostra llengua o la retallada dels drets i llibertats. I tinc la sensació que en algun moment vam pensar que un cop assolida la democràcia, l'organització veïnal ja no era necessària i ens vam despreocupar com a ciutadans de la construcció de la societat on volem viure. I passa, com deia Joan Fuster, que la política la fas o te la fan.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
4: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.

Bona nit. Els missatges d'oient a la

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.
2: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà, amb molta il·lusió,
2: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Punt cultural.
2: Que bo!
3: El català està ple de localismes, és a dir, formes pròpies d'una població o d'una zona determinada que no s'utilitzen en cap altre lloc. Per exemple, a Terrassa no diuen carmanyoles, diuen taifes. A Mataró, fer toris vol dir fer campana. A Banyoles no penjarem una pilota a un arbre, sinó que l'esperxarem a un arbre. O al Camp de Tarragona, dels ximples se'n diuen alonsos. De la mateixa manera que de fer el ruc se'n diu fer l'alonso.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Preocupació pels incendis. Avui hi ha 107 municipis en risc extrem i s'ha restringit l'accés a 6 espais naturals. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i recorden que el millor incendi és el que no arriba a produir-se. Maria Huguet.
2: Els agents rurals centren ara tots els seus esforços en la prevenció i eines com el Pla Alfa permeten saber amb un cop d'ull com està el perill d'incendi al territori i determinar com distribueixen els seus efectius i on cal incidir més en feines de prevenció. Jordi Passalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa del COS.
3: Aquests períodes tan llargs que fan doncs, temperatura elevada, baixa humitat, fan que cada vegada els boscos estiguin més predisposats a cremar. La prevenció, una de les feines, és evitar que es produeixin aquests incendis, és la clau.
2: A la sala de comunicacions reben entre 400 i 500 trucades al dia, amb avisos del 112 o de la ciutadania.
1: I a més, tot apunta a un estiu especialment complicat, marcat per les altes temperatures i el perill de foc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que Catalunya no està prou preparada i atribueix part de la situació al dèficit de gestió forestal acumulat durant els últims anys.
4: El bosc s'ha de gestionar, no gestionar, que això també hi ha un mantra durant molts anys de que no es toqués la fauna, que no es toquessin els boscos, que tot es naturalitzés, això és un error. Cal plans de gestió amb uns criteris de gestió sostenible. Per tant, ja es diu a cada lloc què és el que s'ha de fer.
2: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
5: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem, o si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
2: Idealment, aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quines substàncies s'ha pogut provocar aquell incendi.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: Com està el pati?
7: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada. Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: Ningú és perfecte, això és una evidència. Ni ho érem ahir, ni ho serem demà. Ni, per cert, avui, en temps present. Això qui ho sap molt bé és la sabadellenca Elisabet Gené, que així ho ha escrit a la novel·la Presents imperfectes, una obra amb la qual ens fa passar de les situacions més quotidianes a la fantasia més desbocada, en un puzzle narratiu que el lector ha d'acabar completant. L'Elisabet Gené és llicenciada en Filologia Catalana i treballa de professora de secundària a l'ensenyament públic. És coautora de manuals de text de llengua i literatura catalanes per al batxillerat. Està decidida, diu, a persistir en un present imperfecte amb el suport d'amistats, de lectures i també d'un lloro. Tenim a l'Elisabet Gené avui als oficis del llibre com a convidada. Sigues molt benvinguda, Elisabet, què tal?
2: Molt bé, moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
1: Farem una entrevista, si vols, serà una entrevista imperfecta. Intentarem fer-ho tan bé com puguem, però de perfecte no ho serà pas. No sé si t'hi avens d'entrada.
2: M'hi avenc completament, perquè com bé has dit, som imperfectes i això és meravellós.
1: Fes-me una mica de recordatori de l'origen. Com neix aquest Presents imperfectes?
2: De fet, aquesta novel·la neix d'un llibre anterior, que és Afonies, que era un recull de relats, de contes, en els quals n'hi havia un que estava dedicat a Pere Calders i que tenia aquest toc caldercià que tenia ganes de continuar treballant. I aleshores, Presents imperfectes, neix una mica d'aquest conte que explicava una situació amb un personatge femení que era una dona a qui se li moria el marit, i davant d'això, amb la complicitat del fill, decidien amagar el fet i tirar endavant com si continués viu. I davant d'aquesta situació difícil i complicada, la seva manera de tirar endavant i de viure-ho em va portar això, a voler presentar diferents personatges, a continuar treballant amb personatges amb dilemes, amb situacions una mica difícils o conflictives, però des d'aquest distanciament, des d'aquest punt d'humor més que el d'arcià. Uh-huh. I d'aquí va néixer Presents imperfectes.
1: M'hi fa pensar molt en Pere Calders i m'hi fa pensar molt aquests fets tan extraordinaris o aquests personatges a vegades inversemblants, però vestits amb una quotidianeïtat increïble, que ens fa pensar només llegint-los que dius, coi, és que ens els podrien trobar qualsevol dia a la cantonada o al carrer del davant de casa.
2: Correcte, aquesta és la idea. Potser el primer capítol de tots és un dels més, diríem, en què l'insòlit, no?, i romp en aquesta quotidianitat, però sí que vull que el lector senti empatia per aquests personatges i es qüestioni que el que els està passant, si no els ha passat amb ells, potser els ha passat algú que coneixen o algú que tenen proper. Aleshores és fer partícip al lector.
1: Alguna cosa hi deu haver de bona en aquest Presents imperfectes, tant és així que ha estat mereixedora aquesta obra del Premi Just Manuel Casero de novel·la breu. Què tal això d'exercir com a premiada d'un certamen ja clàssic com és el Casero?
2: Home, doncs, molt contenta, molt orgullosa i vaja, molt feliç que validin, no?, la feina que fas i això, d'una manera que jo sóc professora, escric quan puc i quan tinc alguna cosa acabada, doncs miro de presentar-la i si a sobre doncs és premiada, com en el cas del Casero, i amb un premi, no?, amb aquesta trajectòria, doncs molt i molt agraïda.
1: Uh-huh. Fa que un premi com així fa que aquesta obra, fa que els Presents imperfectes s'hagin rebut de manera diferent que obres anteriors com el recull de contes Afonies o com la novel·la Senyores de 2019? Te sents diferent?
2: Home, Sí, per descomptat, perquè a darrere és el que dèiem, hi ha un premi amb molt de prestigi, aleshores hi ha uns mitjans de comunicació, hi ha un editorial que és Empúries, que està aquí darrere i que fa que l'obra sigui molt més visible. Aleshores és un doble regal, no? Perquè aquelles persones, això, que escrivim i que ens presentem als premis, no? Doncs esperant això, no? Que aquestes obres arribin al públic, arribin als lectors, doncs un premi com el Casero és el que et dic, no? És una porteta, és una finestra molt bonica on treure-li el cap.
1: Ens explicaves i dèiem ja a l'entrada del programa que ets professora de secundària i ara deies, sí, home, jo escric quan puc, els temps que me deixa lliure la meva professió, que és el de mestra o professora. Però a l'altra banda, qui esperes que hi hagi? O dit d'altra manera, per a qui està pensat un llibre com aquest?
2: Per mi, per un tipus de lectors molt amplis que tinguin ganes això de passar una bona estona, de riure una mica i també de reflexionar sobre el dia a dia, i aleshores penso que el pot agafar, no? Un nano de 18 anys, una mare de 35 i un avi de 70, no? Per exemple, penso que pot obrir-se un públic, un ventall de públic prou ampli. Si pensem en Calders, no? Calders és un autor molt, molt transversal en aquest sentit, no? Doncs a mi m'agradaria que Presents Imperfectes també ho fos. El ventall de personatges és ampli i el públic, tant de bo també ho fos.
1: Ja l'han llegit els teus alumnes?
2: No, no, no, no. Això és un secret, això ho hem de mantenir en secret.
1: A veure, no
2: No,
1: sé,
2: no.
1: que no n'hi hagi algun d'escampat per aquí que hagi posat la ràdio just en aquests moments i ens estigui escoltant i et descobreixi com a escriptora més que professora.
2: Sí, no, d'entrada penso en un públic una mica més adult. Jo els nanos que tinc són nanos de l'ESO, també en tinc de segon de batxillerat, però penso, ja hi haurà temps, ja hi haurà temps.
1: Jo els de segon de batxillerat sí que els faria lectors d'aquesta obra. Hi ha personatges o hi ha passatges que els veig molt per un públic o per un adolescent o un jove. No? El cas de la mestra que se jubila amb aquell capítol d'agraïments, o el cas d'aquelles dues noies que malden per tenir el seu mòbil i fan la vida impossible a la seva mare. Casos així, dius, home, doncs aquests jovenassos podrien, per què no, sentir-s'hi identificats.
2: Sí, endavant, en altres instituts.
1: Però no en el teu.
2: No, no encara, no encara.
1: Per cert, d'un tema d'àmbit general que és un tema comú aquest temps, és el tema de la lectura entre els joves. Potser una mica per això, jo et comentava això, si els alumnes poden ser bons lectors d'una obra com aquesta. Estem en una situació crítica pel que fa a la lectura entre els adolescents i joves?
2: Doncs la veritat és que, per un cantó, si mirem segons quines estadístiques, ens diuen que els joves llegeixen més que mai. Aleshores, jo penso que el que hem de fer és donar exemple i llegir nosaltres, i en el cas de l'escola i dels instituts, portar bons llibres, llibres que atrapin a la canalla, i sabem que tenim perfils de lectors molt diferents. Per una banda, tenim lectors que fins i tot s'atreveixen amb l'anglès, per exemple, i que en el pla del lector dels instituts estan llegint moltíssim. El que hem de fer és atrapar aquells nanos que els costa una mica més i facilitar-los fer aquest pas, perquè el que està claríssim és que els bons lectors són estudiants, són alumnes acadèmicament molt, molt més destres, molt més preparats, i que a l'escola hem de continuar treballant aquesta comprensió lectora. A partir d'aquí ens hi hem de posar tots, ens hi hem de posar l'escola, els instituts, però també les famílies. I tu parlaves d'aquest llibre, no? Tant de bo en alguns instituts es pogués llegir Presents Imperfectes. Aquest i tants altres llibres que hi ha molt bons per la canalla. O sigui que jo animo el professorat, els joves, a buscar aquells llibres que els interessin i que els motivin. A vegades pensem potser només en novel·les, no? I no és veritat, hi ha un ventall molt ampli d'assajos divulgatius, per exemple, o de còmics il·lustrats que poden ser molt interessants. anys i hem de continuar formant-nos i donant a conèixer aquest material pels joves, perquè quan troben allò que els agrada, allò que els motiva, es converteixen en bons lectors.
1: Per aquest programa, per als oficis del llibre, ha passat gent de vegades molt crítica amb el sector de l'ensenyament i molt crítica especialment amb les lectures obligades o amb el menú lector que es fa menjar en els adolescents en edat d'institut, dient és que a vegades, segons quina tria, segons quins llibres que potser són bàsics i primordials per la història de la nostra literatura, en certes edats ajuden més a expulsar lectors que no pas a incorporar-los al món lector. Coincideixes, comparteixes una opinió crítica com aquesta?
2: Jo diferenciaria. Per una banda, penso que ara, per exemple, penso en el batxillerat, no? En el batxillerat, per mi és fonamental que hi hagi unes lectures patrimonials, i ara penso en literatura catalana, no? Per exemple, hi ha una sèrie d'autors que s'han de conèixer i soc partidària que hi hagi aquestes lectures i que tots els estudiants d'arreu de Catalunya facin aquestes lectures i es preparin aquestes lectures per batxillerat. Jo soc d'aquest parer, perquè penso que hi ha d'haver aquests fonaments i aquests referents compartits. Per d'altra banda, l'ESO. L'ESO és molt més ampli. Aquí podríem parlar de moviments, podríem parlar d'eixos temàtics o fins i tot d'autors, sense parlar d'una obra concreta, no? Que és el que penso que hi hauria d'haver a l'ESO. Doncs sempre hi hauria d'haver, si pogués ser, alguna lectura d'algun autor que pugui venir a les aules, que això ho fem i que dona molt de joc amb els alumnes, que hi pugui haver una lectura universal que atrapi i que sigui vigent i que també agradi als joves, i per altra banda un clàssic de la literatura catalana, que es pot adaptar o no, però aquí sí que penso que és fonamental el treball que fa el professorat. És a dir, si el professorat es creu la lectura, els alumnes la rebran molt millor que si no tenim un professor que pensa que allò no acabarà d'encaixar, no? I és veritat que a vegades cada promoció és diferent i s'ha de jugar i s'ha d'anar avaluant què passa, però per mi la lectura en veu alta, amb el professor llegint, amb alumnes que fan teatre que en tenim llegint a l'aula, són hores impagables en què es fa un foment de la lectura i els alumnes gaudeixen moltíssim.
1: N'has dit una que m'ha fet pensar i que m'hi sento plenament identificat en el món de l'educació i en qualsevol món. Si el professor o si el prescriptor no s'ho creu, què estem fent? No? Com transmetem la il·lusió o les ganes, en aquest cas de llegir, a nous lectors? Maleït sigui la paciència.
2: és el que tots hi hem de treballar, no? I penso en la matèria de modalitat de literatura catalana, no? Per exemple, de segon de batxillerat, que de moment encara tenim aquestes lectures i, ostres, és que són autors molt importants i poden anar canviant i potser algunes obres ens agradaran més o ens agradaran menys, però són autors que penso que han de conèixer i que després, això, no? Que cada dos anys, fins ara, n'han escollit un altre i així, doncs, el ventall es va ampliant i va variant. Jo penso que és fonamental i que si tenim hores, que ens falten hores moltes vegades, i si tinguéssim les ràtios una mica més baixes, no? Això es podria fer molt millor. Ara, amb el que tenim, doncs hem de fer el possible per fer arribar aquesta passió, aquest vici, digue-n'hi com vulguis, però que és una manera d'entendre el món, de relacionar-se amb el món i amb la resta de matèries, si parlem dins de l'àmbit escolar, que estan fent aquests alumnes, perquè ja ho he dit abans, si són més bons lectors seran més bons alumnes, segur.
1: I en definitiva i en un futur seran més bons ciutadans i poden fer un bon una mica menys imperfecte.
2: Correcte. Més crítics, no? Més
1: per
2: cívics,
1: exemple, aquí.
2: Més imaginatius, més creatius, tot això ho necessitem i penso que la literatura és una via fonamental i per mi imprescindible per fomentar tot això que estem dient.
1: Hem convidat a l'Elisabet Gené per parlar del seu llibre, però hem derivat la conversa cap a el món de la seva professió, que és l'ensenyament. M'agradaria també saber-ne una mica més de l'Elisabet com a persona o com a lectora. Què llegeix o com es defineix com a lectora l'Elisabet Gené?
2: Mira, diria que sóc una lectora una mica voraç, en el sentit que vaig a batzegades, també, així com escric quan puc, també llegeixo una mica quan puc, i una mica de tot, una mica el que em cau a les mans, un llibre em porta un altre, et diria això, no? Un llibre et obre una altra finestreta i et fa que t'interessis per una altra cosa, i aleshores vas cap allà. I aleshores és, doncs, ara toquen novel·les, ara toquen una mica de contes, ara toca una mica un assaig, ara, si estàs en un club de lectura, doncs ara toca el llibre del club de lectura, i així vaig fent una mica, que això no vol dir que m'acabi sempre tots els llibres o que només llegeixo un llibre, és a dir, en tinc uns quants oberts i vaig fent i potser n'hi ha algun que m'atrapa una mica més i miro d'acabar-me'l, no? Però és veritat que vaig una mica picant aquí i allà, i de tot això, doncs, em serveix per tot, per preparar les classes, per després escriure. Vull dir que sóc una lectora així, una mica voraç, una mica inconstant, una mica escabellada, diria.
1: I en aquesta voracitat lectora, en aquest espiucament una mica de tots els gèneres i de tots els pals, ara mateix que té obert l'Elisabet? Què estàs llegint? Quin tens a mitges?
2: Mira, el que ara tinc aquí sobre de la taula és el llibre del David Vilarrós, A la lluna, perquè avui el presenta i tinc ganes de sentir-lo parlar, que és un amic de Sabadell, i dic, vinga, el porto una mica més llegiret, perquè així sabré una mica més de què és el que ens vol comentar, què és el que ens vol explicar. Aquest és ara mateix el que tinc sobre la taula.
1: I abans, per modelar l'Elisabet Gené o la seva personalitat, diguem, en un parell o tres que t'hagin fet a lectora, aquells llibres que al llarg de la teva vida t'han marcat de veritat.
2: Vinga, a veure, això em costa molt, perquè tinc molts, hi ha molts llibres i molts autors que m'agradin. Abans citava Pere Calders, i penso que Pere Calders el continuaré citant.
1: Digues-me'n un de Pere Calders.
2: Perquè Invasió subtil. Les cròniques de la veritat oculta, és que n'hi ha molts, és a dir, Calders el vaig començar, o el record que jo en tenia de Calders era d'un autor que escrivia contes per nens, imagina't, i Calders no té res a veure amb tot això, no són només contes infantils, però vull dir que és un autor que m'ha acompanyat des de que anava a l'escola, des de l'EGB, i que després, no, l'he anat rellegint i l'he arribat a explicar i he pogut veure tot això. Vull dir que Calders penso que l'he de citar per això, perquè m'ha anat acompanyant. Després un altre autor que també he anat descobrint, i són autors que quan he treballat a les aules m'han fet això, no? Entendre i voler saber-ne més i voler-hi aprofundir més. Et citaré dos poetes, un és Joan Vinyoli i l'altre és Maria Mercè Marçal, per exemple, i per mi són dos descobriments que potser he fet una miqueta més tard, però que quan els he descobert després ja no els he volgut deixar, perquè sempre hi pots tornar, perquè són autors que obris el llibre que obris, el poema que trobis, doncs et diuen alguna cosa. I et deia això, quan aquests autors els he treballat a les aules, que els has d'explicar, que els has de mastegar una mica més, no? que has de llegir i te n'has d'informar una mica més per poder-los compartir i explicar als alumnes, doncs hi ha aquest treball molt bonic, no? Que és un treball d'estudi, que és un treball d'anàlisi, que és un treball d'aprofundiment que m'ha fet que me'l senti una mica més meus encara. Vol dir que et dic aquests tres, que són autors que en un moment o altre he treballat i que en el seu moment em van meravellar i em continuen meravellant.
1: Aquests tres, Maria Mercè Marçal, Joan Vinyoli i Pere Calders, tres cites de l'Elisabet Gené, que ens ha acompanyat avui als Oficis del Llibre, parlant dels presents imperfectes, el Premi de Novel·la Curta Just Manuel Casero 2024. Me l'he llegit i m'he passat una boníssima estona, que m'ha fet curta, que m'ha fet curta amb aquestes sorpreses o aquesta espontaneïtat que desprenen els seus personatges. Des de la ràdio, des d'aquests Oficis del Llibre, el recomanem especialment. Elisabet, ha estat un plaer, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona.
2: Igualment, Abel, moltes gràcies i enhorabona per la feina. Bones lectures.
0: Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Els oficis del llibre presenten cada setmana, després de l'entrevista, un bibliòfil o una bibliòfil. En aquest cas, una biblioteca, però de la qual estirarem fils a partir d'aquesta setmana. Amb la Judit Cobeny Guàrdia. Tot bé, Judit?
3: Tot bé. Avui tu, a les Balears, allà, sí, està molt bé.
1: Vinga. Deia que avui no és un bibliòfil, avui és una biblioteca.
3: Sí.
1: La Biblioteca Balear del Monestir de la Real. Explica'ns, doncs.
3: Mira, és una biblioteca molt, molt important. L'any 2019, el món de la bibliofília va rebre una notícia excel·lent. La congregació titular del Monestir de la Real cedeix al Consell de Mallorca la Biblioteca Balear, incloent tot el seu contingut. Per què és una gran notícia? Mireu, la Biblioteca Balear està integrada per un important fons bibliogràfic especialitzat en temes balears. Es va fundar el 1933 pel pare Gaspar Monà, amb l'objectiu de recuperar la Biblioteca Lul·liana, de Ramon Llull, que va ser el Monestir de la Real abans de la desamortització de Mendizábal, al segle XIX. I que amb aquesta desamortització, a més, provoqués la desaparició, pràcticament, de tots aquests volums. La Biblioteca Balear d'aquest monestir té diverses seccions. Suma diversos fons. La Biblioteca del Monestir, un total de 100.000 volums. El total de la biblioteca és un conjunt documentat format per més de 14.000 monografies de temàtica balear, destacant, entre moltes altres, la història general de la isla de Mallorca i sus adyacentes, escrita el 1723 per Jeroni Agustí Alemany, i la primera edició en alemany del Die Balearen, el 1869-1891, escrita per l'arxiduc Lluís Salvador. Té una col·lecció de més de 400 manuscrits, entre els quals destaquen el llibre del Consolat de Mar, del 1385, les Constitucions del Monestir de Santa Margalida, el 1320, la Història de Mallorca de Bonaventura Serra, el 1771, i una col·lecció molt àmplia, com hem dit, d'obres de Ramon Llull. També és bo d'esmentar manuscrits de l'abat Antoni Ramos Pasqual, de l'analista i historiador Bonaventura Serra i d'altres personatges de la Renaixença. És un fons antic, documental, d'obres impreses abans de 1800. Aquest està format per 1.300 volums i en destaquen els 12 incunables, que són obres impreses, recordeu, allò dels incunables són les obres que es van imprimir entre 1450 i 1499. Tot això està digitalitzat gràcies a la Universitat de les Illes Balears, així com una col·lecció, com hem dit abans, d'obres de Ramon Llull, que van del segle XVI fins al segle XVIII. A la Maroteca té un fons de 300 títols i una col·lecció de 5.000 goigs de les Illes Balears, Catalunya i València. Allò que encara alguns recorden quan van a fer alguna visita o alguna ofrena en alguna petita esglesiola. La segona secció és la Biblioteca Moragues Montlau, que està formada per una col·lecció de 5.000 volums especialitzada en temes de medicina, botànica, higiene i filosofia. I el fons religiós suposa un tercer conjunt d'obres, algunes clàssiques dels segles XV al XVIII, de ciències eclesiàstiques i litúrgia, dret canònic. I el fons pare Francesc Bonafé, especialitzat en botànica balear, així com el fons pare Cristòfol Beny. Això va d'arqueologia balear. Per tant, és una notícia important per bibliòfils saber que tots aquests tresors els teniu a mà i la majoria digitalitzats es poden consultar a la Biblioteca Balear.
1: Els capítols de bibliografia o de bibliòfils, més ben dit, obren una secció ara dedicat a les Balears. Ja hem passat moltes setmanes al País Valencià, ens anem cap a Ses Illes.
3: Ah, això mateix.
1: Judit Cobeny Guàrdia, moltes gràcies. Fins als oficis del llibre de la setmana entrant.
3: A vosaltres.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: És una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.

0: el quart any ja que pensem en com trencar el gel d'aquest programa. El primer va ser incert, el segon un somni i el tercer confiança. I aquest quart, no us enganyarem, teníem por de caure en el cercle viciós. Aquella ceguesa del sempre ho hem fet així i sempre ha funcionat. Una ceguesa que no et deixa veure ni els errors ni totes les possibilitats exitoses que encara et queden per explorar. Quan topes amb aquesta por, hi ha dues opcions. Abandonar i buscar un nou camí o enfrontar-t'hi. Hem escollit la segona i per això som aquí. Però en aquest temps de pors i dubtes també hem pogut detectar errors interns i externs i abraçar noves cares perquè ens acompanyin en aquest camí. I al fons de tot hi ha la raó de tot plegat. Per què un quart any explicant allò que va més enllà dels castells? Doncs perquè som uns autèntics privilegiats. Som una comunitat enxarxada que fa castells, però també dina, sopa, fa esport, fa quilòmetres en cotxe i bus, i tot amb l'excusa d'una tradició que va començar, vés a saber qui, fa 200 anys i aquí seguim. Feliços, contents i amb les mateixes ganes de fer castells. I per què treure a la llum els nostres embolics i conflictes interns? Doncs perquè això encara ens fa més humans. Som una comunitat imperfecta, però per sobre de tot som aquella gent que amb uns pantalons, una camisa, una faixa i els peus descalços i bruts podem viure emocions que no es poden explicar en paraules. Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Què tal, Aina Mallol?
1: Ai, necessitava ja això. Hi ha gent, fins i tot, és que és tan bonic aquest programa, sempre ho diem, però que deia, per fi, i en realitat la primera que diu per fi sóc jo, perquè tenia moltes ganes d'aquest espai nostre, segur, de confiança, però sobretot de safreig.
0: Molt bé, i un any més tindrem el Joel Brugués, benvingut!
2: Bones, què tal? Aquí estem un altre any, aviam com ho fem, com ho encarem, i esperem que torni a agradar a la gent, era molt guai. Aquest inici de temporada, quan la gent et deia que no torneu aquest any, que no ho feu, preguntaven...
0: I nosaltres, perdó, és que hem d'anar al Sant Fermín, eh?
2: Exacte. Ja me llarga sota l'història, és com, no ho sé, la veritat, t'ho diria, però és que no ho sé.
0: Bueno, hi haurà canvis, però sí. Sempre els canvis són positius.
1: Sí.
2: I tant.
0: El que sí que farem, perquè això és una droga que nosaltres necessitem per sobreviure, és parlar de castells.

0: ha més estiu que la Costa del Garraf i el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges.
1: Sí, una actuació que l'any passat va tenir 3 colles, enguany passa a tenir-ne 2. Té els castellers de Sitges que venen de fer el 4 de 8 i jo crec que apostaran per repetir-lo, i si poden fer alguna passeta més, doncs de ben segur que hi apostaran, i amb aquesta gamma de 7 i mig també que estan treballant, castells amples d'aquests, castells que donen molt d'això a tothom. És per no dir 7, que crec que ho direm moltes vegades, llavors diré castells amples, que em sembla un sinònim molt cuqui. I els castellers de Vilafranca, que venen de la Diada de les Cultures d'Altafulla, de realment donar-ho tot, perquè el nivell aquesta temporada és extraordinari, per tant haurem de veure també què proposen.
0: Creieu que és el dia de tornar-hi amb aquella torre de nou, que els està portant una mica al punt de prudència de la temporada, si és que es pot dir prudència, perquè bueno, aquesta gent van desbocats tots plegats.
2: Sí, sí. Jo crec que sí, crec que és un castell que els han de tornar a agafar confiança. Altafulla no va sortir, però jo crec que és dia de tornar-hi, potser més amb el 2 de 9 com a gran objectiu de la diada, en el sentit de seguir rodant el 3, el 4, potser el pilar de 8, però el 2 de 9 crec que ha de ser el gran objectiu d'aquest diumenge.
1: Sí, crec que depèn, és a dir, crec que el que va passar a les Cultures és un reflex de que venien d'una setmana com de semidescans i que potser no havien tingut allò, l'alineació per fer la repetició d'aquesta estructura que realment tots sabem, no? que necessita doncs, de molta memorització. Crec que només que l'hagin pogut assajar un o dos dies bé, el faran sense problemes.
2: I que és un castell que saben fer i dominen. No és un repte fora del seu abast o qualsevol cosa nova, sinó que és més un tema d'ajustament que no pas de problemàtic.
1: Tal i com estan fent el 4 amb l'agulla, jo tampoc
0: segur,
1: no el descartaria, saps? Perquè
0: és
1: em sembla...
0: un bàsic de nou. Sap greu i amb tot el respecte cap a l'estructura.
1: És una animalada. És a dir, té un hàndicap per mi, que és el volum de gent que necessites, perquè aquell folre és bestial i realment necessites gent a sota... que te l'aguanti bé, però em sembla una carta que pot entrar pràcticament en qualsevol lloc, per tant jo hi apostaria. Després, és veritat, també hi ha el 9 de 8, que és una carta que ells a partir d'ara jugaran com i quan vulguin, haurem de veure, no?, si l'utilitzen també, i com no, s'han de repetir els bàsics de nou, perquè el castell de 10 jo crec que són els grans objectius, sobretot arribats a l'agost, i seran les apostes clares per ells.
0: M'encanta que no mori mai aquest frec a frec que tenen la vella i els verds amb el 4 amb el pilar.
2: És molt divertit, perquè
0: més... ara van 41 la vella, 42 els verds, però tal com està la temporada és que poden estar així fins a Santa Tecla.
1: És que no seríem res sense aquests apunts de friquisme, et diria. A més, tinc la sensació que enguany aquest duel serà una bogeria. Ells mateixos no estan com abocats a aquesta...
0: Però a més que és una cosa tan... Vull dir, a mi, analíticament és una mica absurd anar a veure qui té els més... Però bueno, va tan frec a frec que fa gràcia,
2: però
0: no?
2: Però potser és amb el castell gran que tenen aquest frec a frec, perquè, per exemple, a pilars de 8 o 2 de 9 els verds estan desmarcadíssims. A 4 nets la vella està desmarcadíssima.
1: Tu busques jugar el que pots jugar, eh?
2: Clar.
1: Vull dir, això és una mica...
2: Jo crec que és amb l'únic castell top que poden tenir aquest frec a frec, més o menys.
0: Bueno, que li dona la vidilla, no? La narrativa.
2: Ara, el problema que hi haurà amb aquest castell és que la gent es pensarà que és fàcil. I aquest castell l'han fet 4 colles.
0: No, su casa, eh?
2: És molt xungo fer això.
1: No us vingueu amunt amb aquest castell perquè parecia que sí, però no.
2: Clar, és que estem parlant de 4 9 folre pilar i dius, ah, sí, un altre. Dius, és un castellot que al·lucines.
0: Tindrem temps per analitzar.
1: I lo del pilar de 8 també és d'escàndol, eh?
2: Sí,
1: enguany els castellers de Vilafranca, mira, fan el pilar de 8 per practicar, et diria.
2: Bueno, castell de rotació, pràcticament.
0: Bueno, per practicar el pilar de 9.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí. Anem a moure'ns

0: És festa major, dissabte a la tarda a les 7 hi haurà els xiquets de Reus, xiquets de Tarragona i nens del Vendrell, tres colles que totes desitgen mirar-se de tu a tu des del 8 i mig. Però, bueno, les circumstàncies a vegades et fan frenar una mica. Comencem pels xiquets de Reus, perquè tenim aquí el Joel amb informació de primera mà i no la desaprofitarem.
1: No, en cap cas.
2: No, per nosaltres és dia de tornar amb el 3 i 4 de 8 i estem treballant a saco per intentar fer la catedral al Catllà, que és una plaça que és com molt talismà i volem estrenar el 5 de 8 allà. Veurem si divendres acabem de confirmar-ho tot i si no, ens farem una clàssica i l'estrenem la setmana que ve a Sant Anna.
0: Molt bé. Molt bé. Oh. I els xiquets de Tarragona, Aina Mallol.
1: Bueno, eufòria.
0: Desbocados.
1: Eufòria. Desbocados.
3: Ara jo crec que és moment d'una mica fre de mà, eh? Ara,
0: Podesca
3: d'agafar el freno i dir molt bé. Vale, el lo Catllà hicimos? Potser no farem el 4 de 9, però sí el 7 de 8, que sí. És el seu sí. Castellet estrella, el fan molt bé. Crec que és un dia per rodar 3 i 4 de 8, seguir aquest rodatge i sumar-li el 7 de 8, que és molt bona actuació i a l'espera de, suposo que recuperar algunes peces i apostar també per estructures com el 5, que puguin enriquir també doncs, el Castell de Nou.
0: I, per cert, Joel, valtros el 7?
2: No.
0: No.
2: No l'assagem.
0: Vale, vale.
2: Directament.
0: No, no, no.
2: És
0: molt
2: a dir,
0: bé.
2: Vam tenir un susto l'any passat.
0: Segurament us aplaudeix mig món. Sí, sí.
2: És a dir, vam tenir un susto l'any passat amb el 7 de 7 net abans la dia del Mercadal.
0: Sí, és veritat.
2: I l'hem deixat d'assajar. Abans de completes vam fer una prova de 7 de 6 net, d'una prova de 7 de 7. Vam descarregar el 7 de 7 per ficar gent, però allò, diada en solitari sense molestar sí. ningú mentre ballaven els gegants.
0: Sí, és veritat.
2: Per no emprenyar, i si podem no el repetirem
3: més. Perfecte. Sí. Gràcies. Nens del Vendrell, tu que potser saps alguna cosa
2: sí,
3: més?
2: Van tenir un inici de temporada bastant accidentat i aquest centenari potser se'ls està fent una mica més llarg del que voldrien, però sembla que volen ficar-se a punt de cara a Sant Anna. I la idea que tenen és intentar repetir el 4, en porten ja un munt, però estrenar el 3 per intentar arribar amb el 7 de 8 la setmana que ve a Sant Anna.
0: No, no. Fantàstico. I doncs, bueno, ja parlarem de Sant Anna la setmana que ve.
2: I tant.
0: Alguns titulars, perquè Venga. Tenim joves nois Serrallo a la Riera de Gaià i aquí jo crec que el focus està en els nois i en el Serrallo, els nois, perquè s'han obsessionat positivament bueno, en entrar dissabte.
3: No és fàcil,
0: I no és fàcil,
3: El repte no és fàcil dir... perquè venien de la posició 40, no sé què, que hi va haver un moment que era com... No estaven ni a dins quasi del concurs.
2: Del concurs.
0: Bueno, per fer-ho han de repetir 2 de 7, 5 de 7, 7 de 7, a la Riera, a Roda de Barà i a no sé on més...
3: Sí,
0: Altafulla.
3: Anava a dir, el repte és bastant difícil. I el 2, bueno, és un castell molt fràgil i que en qualsevol sí, sí. moment et pot caure. Per tant, bueno, vull pensar que pot ser un bon lloc perquè és a prop de casa i tindran la seva gent, però...
0: Prudència.
3: Cuidado amb aquest ganivet de doble tall.
2: Sí.
0: Serrallo.
3: Bueno, el Serrallo...
0: Va.
2: Sí. A mi em fan por, ara ja. Jo dic en sèrio, Vull dir, fan millor els castells de 8 que els de 7. Ojo amb aquesta gent. Jo crec que a la Riera...
3: No, no, que el 2 de 7 és el seu castell fàcil,
2: Sí, sí, sí.
3: Que, clar, cuidado,
2: és que és molt bèstia,
3: O sigui, estic... No.
2: Desmunten un 3 de 8 a Cornudella i es acalmen la plaça amb un 2 de 7. Quan aquesta gent aixecava la plaça amb el 2 de 7.
3: A Cornudella.
2: Sí, sí.
0: És fort, és fort.
2: És molt bèstia.
3: Per tant, a la Riera de la Gaià, què faran?
0: 2 de 7.
3: 2 de 7?
2: Jo no descarto el 3 de 8,
3: No, 4 de 8, jo apostaria, perquè, mira, és el castell ara, el segon castell segur que tenen.
2: Jo és que al·lucino. M'alegro molt, per
3: això. Sí que vull pensar que se la guardaran per un dia una mica més lluït, però bueno.
2: Sí, clar, però és que...
3: Però en un any faràs, pues, 5 vegades la teva millor actuació de la història.
2: Sí. Jo segueixo confiant en una cosa. Recordeu aquells anys que sempre el Serrallo provava el Pilar de 6 del concurs? Que feien 5 de 7, 7 de 7... Pirlassis! Jo, aviam si aquest any el poden assajar amb calma i poden fer-lo.
3: Bueno, el concurs no és un bon dia.
2: No, però facin per Santa Tecla o la seva plaça, però és com... Proveu-lo ara.
3: Veurem en què se'n valentona, perquè també són d'envalentonar-se.
0: És tremendo. Dia de la llotgeta a Sant Cugat del Vallès, què podeu dir d'això?
2: Sí. No.
3: Et cau molt cap allà, no, Joel?
2: No. Vaig estar parlant. Jo, un apunt. Bordegassos. Espectacular el nivell que porten de castells de 8.
0: Sí.
2: És
0: molt
2: a dir,
3: sumen 3 i 4 de 8 que, i fora de casa.
2: Correcte. Fora de casa, normalment les estrenaven a les neus. Tenen la carta pendent de descarregar el 2 de 7. Podria ser dia de fer oblidar una mica el castell de 8, centrar-se en el 2 de 7 per a les neus i intentar-ho ajuntar tot.
0: Molt bé.
2: Caldes, sincerament, no en tinc ni idea. I Sant Cugat, jo crec que una classe.

0: la figareta disco mòbil, eh? Estic veient això, eh? Per totes les festes majors.
1: El nom original d'aquesta peça musical?
0: A veure.
1: Es diu, originalment, és el Còctel de l'amor, es diu, que és aquesta cançó.
0: Ah, és que no m'estranya que ens agradi.
2: Triple des de mig camp. Bueno, és que sí, al final... És com una relació, aquest programa.
0: Totalment.
2: Si no hi poses una mica de xispa, mor.
0: Mor.
2: Pues ja està. Aina Mallol, com tenim el pati?
0: Ui, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, clar, ha estat tan llarg l'hivern que han passat tantes coses que no sabia com endreçar-ho. Te sóc així sincera perquè dic, ara com faràs això?
2: Hi ha un esquema mental que sempre funciona, que
0: correcte.
2: Es diu G5.
0: Correcte. I he tirat de G5, això és extrapolable a tots els nivells i a totes les colles. Si això us ha passat en alguna de les vostres, assumim-ho com a propi. Però nosaltres, mira, hem fet aquest còctel de repassar colla per colla de coses que són Vox Populi.
2: Molt bé.
0: Comencem per on?
2: Pel capdamunt.
0: Vinga, doncs pues, els del Portal Nou, després amb aquesta aturada invernal, van passar factura, perquè bueno, l'hivern ha estat llarg, hi va haver moltíssimes ruptures a tots els nivells, però algunes ja han tingut temps de tornar.
2: És ruptura velcro.
0: Això
2: la pots
0: mateix.
2: Tornar a enganxar quan vulguis.
0: És allò de, hòstia, l'hivern se'n fa llarg, deixem... Adeu. La gent normalment és a l'estiu, no?, que trenca la parella per anar-se'n a voltar pel món. No,
2: no en vulguis castells, entendre balls.
0: En castells va al revés, en castells ho deixes a l'hivern, perquè estàs tant d'estona junts que... Bueno, total, que això ja ha passat. Poden, fins i tot haver tornat, jo diria, entre 3 i 4 vegades en aquest període... podríem dir, d'aturada, i llavors fan allò de jugar a jocs múltiples. Tu a la colla vella no saps ben bé qui està amb qui, saps? Quina parella va amb qui, si aquest és de l'altre o d'aquell, està tot una mica perdut. A vegades has de preguntar, fins i tot.
2: Yeah.
0: Aquests estan junts? No, aquest és la nòvia d'aquell, però a vegades va amb aquell bastant. Bueno, llavors, a partir d'aquí, vosaltres mateixos pregunteu abans de dir... Ets la nòvia de...
2: Sí, i si us pensava que algú havia deixat i teníeu alguna intenció, també pregunteu, perquè potser ja la intenció ja no és una opció, saps? Perquè ja han tornat. Pregunteu. Si parleu amb ells, pregunteu abans.
0: Exacte.
2: No costa res.
0: Res.
2: Abans d'espifiar-la.
0: Gama àmplia, a la colla vella per començar el juliol.
2: També hi ha hagut pedides de mano, a Valls.
0: Ah, exacte. Genollet a terra.
2: Espero que Manel Urbano tingui el calendari ben controlat, perquè si no...
0: Bueno, no tenen caps de setmana, pràcticament. És
2: pues feu entre setmana. Casaments a l'hivern. Tindreu la meitat de convidats. Els verds, va.
0: Vinga, anem a Cal Figuerot. Això de no anar al capdavant del tot ha passat una miqueta de factura, també, eh? Tinc la sensació, tu, quan estàs acostumat a liderar el món casteller i potser t'ha costat una mica, has hagut de batallar allò, pues jo crec que això passa factura. Hi ha gent que no sap, no digereix bé el no anar al capdavant. I llavors hi ha hagut algunes separacions, ruptures, divorcis... Ara bé, cuidado, perquè si hi ha una colla que ara mateix té més solters per metre quadrat...
2: Són els castellers.
0: Són els castellers de Vilafranca.
2: Són els més solters.
0: Correcte, campions en això, saps? I els campions no se'ls ha de subestimar mai, eh? Perquè tant t'enamoren fent un triatló, com et munten una cata de vins a la llum de la lluna, com et fan ballar el drac tres passes endavant, tres passes endarrere... Vaja, ells... competeixen sempre, per tant, sempre tens.
2: No us deixeu seduir pels verds, eh?
0: O sí?
2: O sí. Però, bueno, sapigueu que bueno...
0: Bueno, que ells van a conquerir-ho. A conquerir-ho tot. Anem a per la colla
2: els
0: joves. Sí, els Diables Vermells, els d'aquí cul de cabra, que us he de dir, cada dia em cau millor. Ja saps allò, de que tenen un dia molt bo i després... alguns altres que els hi costa una mica més. Tothom sap quins són aquells dies grans, i no se'ls han de descartar mai. Perquè ells estan sempre atents.
2: Sempre.
0: Exacte.
2: A la línia de sortida.
0: Correcte. Ells van fent, es van fent entre ells, però llavors hi ha dos dies grans que acaben amb tots els altres. Saps?

0: Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'anar perquè comencen amb les seves samarretes negres, que ja heu explicat sempre, que tenen de tots els models possibles, l'escut petit, perquè et generi certa confusió, i ja està. I han extès la seva capa, i ja està, i han guanyat. Els dies grans, grans, hi són.
1: Estupendo. Són meravellosos, també, abans. I no ens deixem Tarragona, perquè hem de tancar el triangle.
0: Sí, anava a dir, la colla de la Gina, que està envalentonada, com a tots, l'hivern casteller també els ha portat moltes ruptures. És que ha estat tremendíssima, això de l'hivern.
1: Allò de l'hivern va ser, sí, hi havia un moment, però bueno, qui queda?
0: Parem de dir-nos per WhatsApp qui ho ha deixat, doneu-me alguna bona notícia, però bueno. Però escolta'm, res que no pugui arreglar un running club, un gama extra o un viatge improvisat, vés a saber on. Al final, crec que ens hem de presentar a candidatura, perquè sabem que les altes esferes estan en pau, i el que hem de fer és, potser nosaltres, presentar-nos per trobar l'amor dels seus dirigents. Aquí, a Celestines, jo crec que no ens guanya ningú.
1: Sí? Tu vols jugar aquest joc?
0: Podria.
1: Bueno, doncs... Sí, jo et faig de quarterback.
0: Si ells ho volen, jo estic aquí a la seva disponibilitat.
1: Molt bé. I no ens oblidem tampoc dels minyons, que sembla que els a vegades ens oblidem. I
0: no, cap cas. Els de l'altra banda de la ratlla divisòria que ens hem inventat per muntar-nos nosaltres la pel·lícula de que fan una cosa diferent
1: una
0: i tot
1: palla
0: això.
1: Mental, tot
0: sí, exacte, aquesta pantomima que nosaltres fem servir de tant en tant. Ens han ensenyat amors de portada de revista, eh? Estan allò... nosaltres, que no creem molt en l'amor en aquella colla, de cop,
1: vaja,
0: tot és amor...
1: I molts bebès, també tenen amb aquella
0: i llavors
1: colla.
0: Hi ha hagut el baby boom.
1: Baby boom.
0: Sí, sí, tothom ha començat a donar llum i ara hi han petits enxanetes passejant-se i noies que estan fent ja el compte enrere de que en dues setmanes poden tornar a pujar.
1: Doncs endavant, visca el baby boom casteller sempre, perquè aquí l'únic que volem és no extingir-nos. Per tant, tingueu molts fills.

0: queden ja 4 dies de Mundial, per sort. Ja deixarem de perdre gent als assajos perquè estan mirant el... aquell país que juga contra França. I la gent dels castells, doncs també volem titulars mundials. I per això hem tirat d'hemeroteca, perquè l'hivern no ha passat desapercebut, tampoc.
1: No, han passat coses.
0: Va venir Tour de França aquí a Catalunya.
1: Sí?
0: No sé si ho vau sentir.
2: Sí, va. Alguna coseta. Sí.
0: Va venir un senyor en bici, no passant per davant de casa.
1: Molt ràpid, també t'ho dic. Esperar-se 3 hores, però un senyor molt ràpid.
2: I amb cara de tenir gana.
0: Sí. Bueno, en aquell dia les colles de Tarragona van dir... A nosaltres no ens interpel·la això. I ens ho mirarem a RTV Play, amb l'aire condicionat i un vermut.
1: Però una cosa, costava tant fer 4 pilarets allí al costat de... S'han gastat uns calés allí amb aquell mural cookie que ha fet l'Edu Polo i no podien les colles muntar 4.
0: L'Edu Polo s'hi ha deixat la salut fent aquell mural.
1: La pell, tot. I les colles no podien fer 4 pilarets allí quan passés... No sé.
0: Algú podria haver tret uns quants calarons i les colles per 4 duros i un barril d'Estrella d'Am t'hi van.
1: Fan 4 pilars.
0: Aquí poca vista. Poca
2: Tarragona,
0: vista
2: ciutat de castells, els dimecres, si el turno passa en dimecres, doncs mala data, mala data.
0: Falla això. Bueno, si no sou del tour i vau dir a mi les bicis no, me la repampinflen, jo sóc papista.
1: Sí, vau
0: tenir visita del papa per 3, va estar a Barcelona, Madrid i les Canàries, i un periodista casualment de Vilafranca del Penedès.
2: Vaja.
0: Sí. Estava a l'avió.
1: És que sona tot arreu, us ho he dit, eh?
0: Sona tot arreu. I li va regalar una estatueta dels castellers de Vilafranca i el vídeo pues, no va passar desapercebut, evidentment, a Twitter, hashtag castells, que es va abocar a comentar aquella escena. I ell pues, va fer, i li agraïm moltíssim, va fer el comentari de retorn. Ho va fer al podcast Kilòmetre 45, que és un podcast que s'han inventat els vilafranquins dedicat a l'afició castellera més antiga de Vilafranca. Aquí hi ha, bueno, cadascú. I expliquen com va anar tota aquesta odissea.
3: Qui ho va pagar, això? Això ho va pagar la colla, deixem-ho així. El titular seria que vaig robar a Cal Figuerot.
4: Hòstia.
3: Perquè se'm va encendre la llumeta que l'endemà jo volava amb el papa, o al cap de 2 dies, vaig trucar al president dels castellers de Vilafranca i vaig dir, hem de portar això. I em va dir com havia d'entrar, em va donar les claus, fes el que vulguis, agafa el que vulguis.
5: Sí, no és de Cal Pujol, doncs, és de la botigueta dels Verds, clar.
3: Correcte.
5: Vale.
3: Correcte.
2: És de la Tere.
3: Per tant, vaig robar-la dels castellers de Vilafranca, però bé, que per cert, era una torre de 8 amb folre. Que la gent es pensava que portava allà un pilar de 9, era una torre de 8 amb folre,
2: sí,
3: perquè era... No, era una torre de 8 amb folre.
0: Bueno, si necessiteu robar alguna cosa de Cal Figuerot, truqueu a l'Ernest i dieu, escolta, que vaig a veure el papa demà.
1: Així, eh? És tan fàcil com això. Provarem la tècnica.
2: Jo em quedo, et diu com entrar i agafa el que vulguis. I agafa una figureta d'una torre de 8 amb folre. Jo no ho entenc, això. Que aquesta gent tenen fins i tot els botons de la camisa, els castells de Vilafranca, si fa falta. Pots agafar... Bueno, pot ser un outfit sencer pel papa.
1: Bueno, però a veure, tu ara, si li haguessis de regalar alguna cosa al papa, què li regalaríeu?
2: Una bicicleta.
1: És que no és fàcil, eh?
0: Una bicicleta.
2: És el que està de moda, ara. La gent va en bicicleta.
1: És que, clar...
0: Ja, no era fàcil.
1: No sé si tenen merchant blanc, perquè hauria de ser blanc, no?
0: Hòstia, clar.
1: Bueno.
2: No farem comentaris.
0: Em van regalar els pantalons del segon tapat, del 7-10 descarregat. No ho sé. Si teniu idees, obsequis al papa, arroba la Figuereta Podcast.
2: M'ha vingut al cap el papa amb les sabates dels Verds.
1: Pues cuidado, que jo el veig moderno, eh?
0: De
1: túnica blanca i bambes dels Verds,
2: El papa porta sabates vermelles o alguna cosa així.
0: Al papa se li veuen les sabates.
2: No em porta unes de vermelles, que només la fot portar ell o alguna cosa així. No
0: és com el Sants.
1: Pues jo, terra d'Espardenya, jo crec que aquí hi ha un filó,
0: Regala-li unes espardenyes
2: pel papa.
0: Cinteta verda.
2: Home!
0: I la punta groga, com el castell que van fer. És que, clar, bueno, en fi. I a més, seguim amb els titulars mundials, perquè ha obert una discoteca.
2: Ui!
0: A l'alçada de Patxà la Pineda, que atraurà turistes d'arreu del món. I han triat una millor ubicació que el descampat on estava Patxà la Pineda, allà amb el fons marí del Serrallo. I, evidentment, la nova discoteca d'èxit mundial és...
1: Xiquets del Serrallo!
0: tanquen a les 7 del matí, hi ha festa de l'escuma, fi de guà...
1: És que clar, que tu a les 3 del matí, quan et penses que ja estàs a punt de ser un cadàver i caure mort en qualsevol sofà o a la mar, que també pot passar perquè estàs al costat del mar, doncs no, treuen un platet de fi de guà i tu reviscoles! Els xiquets del Serrallo està bé si fan 3 i 4 de 8, però si no, també trobareu festa.
0: Exacte. S'obren cada cap de setmana.
2: Com li agrada a Aina fer Radio Fórmula?
0: No sé com reconduir aquest moment del programa, ara.
1: Bueno, jo crec que...
0: A mi a la Facultat de Periodisme no m'ho veig.
1: Crec que, ja ho sabeu, de fet, a la Diada de les Cultures, el comentari general era ara baixem el Serrallo de festa.
0: Què dius?
1: No sé. I se m'ha dit que a les 5 del matí van aparèixer dos persones, personalitats, et diria, dels castellers de Vilafranca, i quan van arribar se'ls hi va posar l'himne de la seva colla.
2: És que són el Serrallo. Sí, no, una altra lliga.
0: No, és que a sobre són generosos, clar, els convidats.
2: És que són...
0: No. Bueno, són com la Figuereta, perquè nosaltres també som molt generosos amb els nostres convidats.

0: arriba aquest moment del programa on estrenem una de les novetats d'enguany, que és les seccions i els col·laboradors. Al Joel li hem donat festa alguns dies, perquè, escolta, ell, pobre,
1: té una feina normal.
0: Ell no ha d'estar com un yonqui. Bueno, ja està igual, no? Sí. Però no li paguen. Llavors, hem pensat, anem a buscar una rotació o triangulació com fan els equips bons i tindrem, doncs, tres convidats, que són el Joel, evidentment, la Judit Enyorà, tia fantàstica, que ens portarà tot el que passi al nord i que a nosaltres, evidentment, se'ns escapa.
1: Desconnectem.
0: I també tindrem a l'Alba Esteve dels Verds, perquè creiem que és el més a prop de tenir a Salvador Illa o al Papa de Roma, asseguts aquí al programa.
1: Correcte.
0: Llavors, bueno, són aquestes les nostres tres cartes. Sí, sí. Com va la dinàmica? Nosaltres els hi deixem un forat en blanc al guió i aquí ja a fer volar la màgia. Absoluta.
2: Exacte. Jo m'he proposat que en aquestes vegades que vingui cada cop us portaré manuals de supervivència a fets castellers o a moments de la temporada per intentar que els nostres oients cada vegada disfrutin més de l'experiència dels castells.
1: Molt bé. Estic. Per on comencem?
2: Doncs avui comencem per al manual per sobreviure una diada castellera.

0: Molt bé, com ja sabeu, fa anys que voltem per les places del país. Hem vist colles grans, petites, mitjanes, històriques i d'altres que encara busquem al Google Maps per trobar la plaça exactament on actuen. Però arriba un moment que et curteixes, ja no et sorprèn qualsevol cosa. Has anat a diades que prometien èpica i has acabat veient castells a 38 graus, preguntant-te en quin moment vas decidir sortir de casa. Per això avui us porto 5 consells per sobreviure a una diada castellera durant l'estiu.
1: Fantàstic.
0: El primer punt, i un dels més importants, és escollir bé la diada.
1: No és fàcil, eh?
0: Abans de sortir de casa, hem d'estudiar on anem i què hi veurem. No sempre una diada amb colles grans és la millor opció.
2: No.
0: Què prefereixes? Veure el clàssic 3 de 9, 4 de 9 de rotació en mode assaig en públic o anar a veure els primers castells de 8 del Serrallo, per exemple? Que, per cert, que avorrits que els fan, com a castell de 8. O anar a veure aquella colla que fa temps que havia fet un castell i que torna a provar, Elisenda, no em fiquis aquesta cara, que ja feu olor a portar el 3 de 7.
2: Bueno. Jo crec que teniu més ganes valtros que jo, eh?
1: Jo aquell dia vaig a un sí per veure ta plaça fer aquest gama extra, eh? Avisa'm, eh?
2: No, avisa'm tu quan vagis als escallots de la plaça.
0: Ui, les garibatades, tu.
2: Ja hi entrarem un altre dia.
1: Sí.
0: Punt número 2. La postdiada és tan important com la diada. No ens enganyem. Una diada espectacular, sense vermut, sopar i sense safareig, perd molts punts. En canvi, una diada normaleta amb una bona festa després, tres anècdotes, dos safareigs i algú que acabi el karaoke, això sempre crida molt més l'atenció. Per tant, hem de valorar què anem. Si anem a Tres Rondes i Pilar o a diada completa.
2: Sempre diada completa, perquè no hi ha bajona més gran. I l'Aina i jo us ho podem explicar de primera mà, que és haver d'aguantar les 3, 5 o 10 rondes que fan en certes diades sota un sol de justícia i després que te n'hagis d'anar a treballar, a estendre la rentadora o a recollir les caques del teu gos.
1: A mi el xiringuito de després ben muntat, eh?
0: Punt número 3. Saps on vas? Aquest punt és clau. No és el mateix una diada a la zona tradicional o a la zona no tradicional. A la zona tradicional hi ha places on encara es discuteix si una faixa ha d'anar un dit més amunt o un dit més avall, o on el protocol el marca les pròpies colles en funció del que necessitin. I després hi ha diades molt més creatives, d'aquelles on hi ha un castell conjunt, pinyes multicolor o ballen la polca. I només faltaria cantar Imagine agafats tots de la mà. Per tant, cap model és millor que l'altre, però hem de saber on estem anant.
2: Sí, perquè si no et poses allà a aplaudir a fondo a les dues colles de balls i algú et mira així com què l'ha portat.
1: És que potser no ho sabies i acabes agafadet de la mà d'algú ballant la polca, eh? Vull dir que això és molt perillós, eh?
0: No confondre. Punt 4. La logística és mitja diada. On aparques, on dines, on fas el cafè, on està l'ombra i, sobretot, on és el lavabo.
2: Toma. Joel, quan penses moltíssim, eh?
1: Sí.
2: Jo, si agafo les claus i el mòbil i la cartera, em sembla un èxit.
1: És que jo crec que té un màster, ella, en això.
0: Molts anys.
2: El té. O sigui, tu arribes a plaça i
1: a mi
2: em serveix
1: Joel.
2: De guia. Jo vino, busco el Joel i el Joel, perfecte, em puc desmaiar, em pot passar qualsevol cosa i el Joel.
0: És important, hem de planificar sempre i preguntar per evitar deixar el cotxe 20 minuts de la plaça i sota un sol de justícia, molt millor.
2: A mi m'agrada fer aquest trajecte d'aparcar on fica Vilafranca, on posa el cartell de l'autopista, jo el deixo allà al cotxe, llavors faig una etapa caminant, saps? Com si fos el meu Camino de Santiago.
1: Bueno, exacte. L'únic que has de saber on has d'arribar, eh?
2: I a l'hora.
0: L'hora és important.
1: Perquè
0: l'hora és
1: important. Et perds primera ronda i ja t'ho has perdut tot, eh?
2: Jo si em perdo
1: estava a punt d'anar a Torredembarra i una mica més, i m'ho perdo tot i no veig res, eh?
0: Per últim, anem amb el material imprescindible que hem de portar una diada. Roba fresca, calçat còmode i la targeta sanitària. Sí, exactament el que ens demanaven a primària quan anàvem d'excursió al Zoo de Barcelona. Resulta que ens estàvem preparant per anar a veure una diada castellera.
2: Una gorra també entrava, no?
0: Sí.
2: Que no te la podies treure, eh?
0: Correcte. Si portes un ventall, automàticament puges de nivell, sempre pots anar ficant extras, però bàsicament l'objectiu, i és important, hidratar-nos. A vegades veus més públic perjudicat per la deshidratació que no pas per haver disfrutat de la diada, així que...
1: Escolta, però a la hidratació li dedicarem un capítol a banda, perquè em sembla que si entrem en quin tipus d'hidratació, no sé si la gent està fent la correcta, eh? A vegades...
2: Hi ha coses que juguen a la contra, eh? No tot el que entra per la boca hidrata.
0: Correcte, aquest és un punt molt important. I fins aquí aquest primer manual de supervivència castellera. Si teniu més dubtes, ens els podeu fer arribar pels nostres canals habituals. Tenim l'apartat de correu sempre obert, si no, els DMs del nostre Instagram, i podeu preguntar què us
1: sí,
0: fa falta saber.
1: Sí, a demanda. Allò és com la bústia de lo que sigui.
2: Un cop cada 3 setmanes responem els missatges, més o menys. Vull dir que sigueu àgils.
1: Ara potser més ràpid, que ara els mirem.
2: I una minisecció, ara. Perquè hi ha coses que no tenen un espai en una secció, però
1: correcte,
2: no les podem deixar passar.
1: Correcte,
2: perquè
1: no,
2: perquè
1: no,
2: se t'escapen.
1: No, perquè sempre hi ha alguna cosa que et deixes, que no és safreig, que no... Li havíem de trobar un lloc a això i hem decidit dir, no se n'ha parlat prou, perquè sempre hi ha temes que ens xuclen, no se n'ha parlat prou d'una cosa, Elisenda, que són les entrades del concurs.
2: Des de luego. S'ha inventat un nou sistema perquè sempre col·lapsava aquella pàgina, que era més buscada que les entrades del Bad Bunny, amb la diferència que n'hi ha menys. I llavors el col·lapse és encara més gros. Llavors han fet un sistema de sorteig que veurem com funciona. Aina Mallol estarà allà per explicar-vos-ho tot plegat. Però jo, si fos per mi, tornaria antes.
1: Digues.
2: Vendre les entrades a la taquilla de la TAP.
1: Sí.
2: I la gent que faci cua 3 dies, si cal, i que campin, que tallin el trànsit allà a les d'això de la TAP, que muntin també un escenari, i això, bueno, tipus
1: Pantalla,
2: Via Catalana, coses així. Sí,
1: tinguin en
2: sí.
1: bucle tots els continguts de la xarxa més,
2: correcte,
1: allí, que vagin passant.
2: Un evento al final.
1: Vale. Bueno, sí, jo ho estudiaria, eh?
2: Després, el Mario Villares deia la seva opinió a Twitter i deia que el seu seria que el sorteig de les entrades del concurs es fes a TAC 12, presentat per Carles Cortés, i amb els nens del turó traient números a l'estil loteria de Navidad.
1: Mira, m'agrada que treguis aquest tema, Elisenda, perquè aquí la Mendelerenda serà la presentadora de les boletes del concurs de...
2: Clar, és que Carles Cortés va dir, has encertat una de 3. TAC 12. Sempre hi és.
1: Bueno,
2: sempre
1: pues,
2: hi és.
1: Alguna cosa així passarà. Estic decidint si agafo més el paper de Niña de San Ildefonso o Carmen Sevilla. Estic aquí, debatint-me.
0: Carmen Sevilla,
2: sisplau. A mi, Carmen Sevilla, me tens allà.
1: Mi hijo, la seva hijita.
2: Bueno, al final aquesta secció és... No hem pogut faltar el respecte a algun fet i per no posar etiquetes pues la posem aquí amb una
1: correcte,
2: cosa ambidiestra.
1: Correcte.
2: Molt bé. Repassem una miqueta l'agenda. Són santes aquest cap de setmana. Hi ha moltes coses a santes. La Bet, sobretot. Em sembla molt interessant veure la Bet. I si us hi quedeu a dormir, doncs el diumenge al matí podeu fer una mena de travessa nedant, que ara es porta molt això de fer esport. I també podeu anar a la dissertació filosòfica de Kevin Prados, que després de passar-se tot l'hivern venent llibres,
1: sí,
2: fot una dissertació filosòfica que es diu Els castells d'una Popeia popular.
1: Bueno,
2: bueno, bueno, si bueno, teniu el cap despejat, aneu-hi.
1: No és el meu cas ara mateix, però...
2: Sí. Però bueno, crec que et quedis a dormir a les santes.
1: Bueno, bueno, no, Elisenda, no em subestimis, tampoc.
2: Bueno, escolta. I si voleu una cosa més íntima, més allunyada del món casteller, la nit 5.1 de la Barberà de la Conca, que direu, no hi fan castells, ja, però hi ha l'amiga Laura Grau fent monòlegs.
1: Correcte.
2: Per tant, és castellera, per tant, això entra dins de l'agenda de la Figareta.
1: I pets, i llengua morta, i la rauxa,
2: i
1: bon menjar, vaja...
2: Bon menjar, pocs castellers, bueno, jo no sé què
1: sí,
2: més
1: sí,
2: podeu
1: dic,
2: demanar.
1: Trobo un detall que comencem a dir coses a l'agenda per evitar els castellers. Mira, podem afegir el partit de la final d'Espanya, també. Bueno, a quasi tot arreu, menys a Vilaseca, però...
2: Coses que passen. I no res, doncs amb aquesta coseta repassada acomiadem el Joel fins d'aquí 3 setmanes, crec que són.
0: Aproximadament, sí.
2: Més o menys.
0: Sí, sí,
2: 3,
0: sí.
2: 4, 2.
0: Ara t'ho mirava.
1: Bueno, a l'aleatori.
2: Sí.
0: La setmana que ve coneixereu la Judit, que ho farà fantàstic.
1: Molt bé.
2: Fantàstic. Sí, ai, quins nervis. I nosaltres, pues sí, tornarem la setmana que ve. Gràcies a Sílvia García, el control tècnic. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bona nit.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.